0: Bon dia. Renova el paviment de l'aparcament de l'església. Els treballs de reparació van començar ahir i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. El cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure, en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I la votació ciutadana dels primers individuals de la 26a nit de l'esport comença dilluns vinent. Del 24 d'agost al 6 de setembre, la ciutadania pot participar a l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuren el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al SEM Can Roca. És tot de moment. Més informació ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: El proper 20 de setembre hi ha convocat una manifestació de protesta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb nosaltres tenim a Josep Maria Casanelles i Montserrat Rufas, metge i infermera respectivament, veïns i veïnes de Castelldefels, que pertanyen a l'entitat Prou Soroll de la nostra ciutat i també a una entitat supramunicipal que es diu Aeroport. Què tal? Molt bon dia als dos.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vostès per venir. Molt bon dia, senyor Casanelles.
2: Gràcies, bon dia.
0: En primer lloc, que vostè ha estat durant la seva vida professional l'exercit de metge i des de les preocupacions que n'hi ha les diferents entitats per l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha una de la qual estàvem parlant ara mateix, que potser no som conscients, i és l'afectació que per la salut suposa el sobrevol d'avions sobre la nostra ciutat.
2: Sí, sí, ens trobem que el Castelldefels, però no és només Castelldefels, és un problema de Castelldefels, de Cavà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport, hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor, i la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament en aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions. Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el soroll, el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de que de sigui desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals doncs, fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa, estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisol, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta. Si aquesta resposta és contínua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que saben que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havien dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. Estem parlant de 4 milions i més de persones afectades pel soroll dels avions per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres, si te'n vas al Prat, que el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una molèstia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar. De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll, i estem parlant de 70 i pico mil ingressos lligats a lo que és el soroll. Robert Koch va ser el premi de medicina l'any 2005, és aquell senyor que va associar la malaltia del còlera i les malalties infeccioses i va demostrar que estaven produïdes per bactèries, per petits organismes que fins en aquella època era impossible que un organisme tan petit fos capaç de malaltir i provocar aquelles epidèmies. Doncs aquest senyor, quan li van donar el premi, va dir, estem parlant del 1905, va dir: un dels problemes més importants que tenim i que tindrem a la nostra societat és el soroll. Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió, perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 en despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. I dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment. Si trenquem el ritme del son, aquella persona el dia següent es troba cansada, es troba irritada. Si això passa un dia, un altre dia, un altre dia, comencen a sortir problemes mentals, problemes psicològics, que dius, no sé què li passa, no sé què té, però està irritable. Bueno, doncs moltes vegades aquestes causes estan al no poder dormir. I aquest no poder dormir, a vegades, quan estem en zones afectades pel soroll, en aquest cas dels avions, però pot ser un tren, potser aquí a Castelldefels, la gent que viu al costat de la via del tren, si anem a passejar pel costat de la via del tren, notem aquells sorolls estrondosos. Si anem a passejar pel costat de l'autopista, pel costat de l'autovia, notarem el soroll dels cotxes, que pot ser continu, que apareix aquella moto amb una velocitat no controlada, que també, si tu estàs dormint en aquestes zones, el son queda alterat. Si estàs vivint en aquestes zones, ja no és només el son. Dius, bueno, i el son que et produeix? Doncs mira, et produeix aquesta fatiga, et produeix aquest cansament, et produeix que el dia següent no rendeixis el que hauries de rendir. I també estem parlant de persones més afectades, gent gran i sobretot infants, que són els que estan més afectats per aquest tipus de contaminació. Dius, i el son és només l'altre factor que ens afecta? No és només. Tenim la particularitat de tenir escoles i residències en zones per on passen els avions. Està demostrat, i això s'han fet estudis a Madrid, s'han fet estudis a Nova York, s'han fet estudis a Bèlgica i a Holanda, sobre com l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, com alteracions com el TDAH, etc., queden molt més marcades en els nens que estan en zones on hi ha avions. De fet, hi ha un estudi molt, molt interessant fet a Madrid, el qual es demostra que els nens que estan en zones properes on hi ha el soroll tenen un aprenentatge inferior als nens que no viuen en aquestes zones properes. O els nanos a Nova York, que és l'estudi, nanos que vivien al costat de la via del tren, que estudiaven en una escola al costat de la via del tren, i nanos que estudiaven fora d'aquesta via, fora d'aquest soroll de la via del tren. En aquesta via del tren passava cada hora passava un avió, un tren, perdó, amb un soroll superior als 85 decibels. I era suficient com per desconcentrar aquests nanos i que al cap del temps tenien un aprenentatge inferior a la resta de nanos. Fixa't bé que estem parlant d'una diversitat d'aspectes als quals moltes vegades no hi parem a pensar, però quan els investigadors, quan els epidemiòlegs es posen a treballar per què aquestes causes de TDAH, aquestes causes d'infart, aquestes causes de cansament i a vegades també d'accidents laborals, què és el que pot ocasionar tot això, anem a trobar una via de contacte que és el soroll. És a dir, per mi potser l'important d'avui seria entendre que el soroll no és només una molèstia, sinó que és una causa de malaltia, una causa d'infart i una causa de mort i una causa d'alteracions físiques i alteracions psíquiques en les persones, més en els infants, però també en els adults. I amb una curiositat, hi ha persones que diuen, estem parlant, passa un avió, pares de parlar perquè no pots sentir el que et diuen, tornes a continuar i diuen, a mi no em molesta el soroll dels avions. I al costat hi ha una persona que et dirà, sí, a mi em molesta molt el soroll. És a dir, la percepció que tenim no és la mateixa en unes persones de les altres, no és la mateixa en unes èpoques amb les altres. Però el nostre organisme sí que percep aquesta agressió. I el nostre organisme es posa en alerta. I quan es posa en alerta, deixa anar una sèrie d'hormones que provoquen aquella resposta automàtica. I aquesta resposta automàtica es va sumant, i és que al final, és la que al final ens dona l'estrès, ens dona la patologia cardíaca, la hipertensió arterial, tota una sèrie de complicacions. Hi ha altres complicacions que no estan demostrades d'una forma molt taxativa, perquè intuïm que a l'augmentar el cortisol és possible que hi hagi problemes de diabetis, és possible que hi hagi problemes a les embarassades, però que encara els estudis no són prou clars com per poder dir que hi ha una associació directa. Segurament que més endavant això sí que pot anar en aquest sentit.
0: Mm. També hi ha una contaminació provocada pels sobrevols dels avions que no

0: Bueno, em sembla que hi ha, cada dia hi ha al voltant de 23.000 vols funcionant per tot el món. I aquests vols estan generant el que són aquests gasos que generen el canvi climàtic. I això és una causa de contaminació que ens està afectant en molts aspectes. Però, a més, directament aquest queroseno que cremen els avions està generant una sèrie de partícules, una sèrie de gasos que afecten a la salut de les persones. A on t'afecten? Doncs, lògicament, hi ha els estudis que s'han fet a tota Europa i s'han fet a nivell mundial, també als Estats Units, a l'aeroport de Los Angeles, a l'aeroport de múltiples aeroports, ens estan demostrant com les persones que viuen a prop d'aquests aeroports, les zones d'aterratge i les zones d'espega, separant una cosa del que serien els gasos que generen el canvi climàtic, que aquest és un aspecte que ens afecta, però a més aquests gasos, aquest querosè, genera una sèrie de partícules que afecten la salut de les persones que viuen al voltant d'aquestes zones d'aterratge i d'espega dels avions. Aquí estem parlant de patologia respiratòria, estem parlant de patologia cardíaca, estem parlant de càncer, estem parlant de tota una sèrie de patologies molt més florides, no només el soroll. Clar, però fixeu-vos bé que estem parlant d'avions, contaminació ambiental, però que la contaminació acústica i contaminació ambiental van sumades. Aquella gent que estem vivint a prop d'un aeroport, tenim les dues contaminacions. I l'aeroport no està aïllat, perquè quan tu agafes l'autovia o l'autopista per anar de Castelldefels a Barcelona, o al revés, et trobes que un percentatge, possiblement més d'un 30% dels cotxes que estan circulant per aquestes carreteres, és una circulació generada pel trànsit de l'aeroport. És a dir, que aquí hem de sumar, a més, aquest tipus de contaminació. I, de fet, hi ha estudis que intenten separar una cosa de l'altra, però que al final les persones som unes i remen el fum, tant dels cotxes com dels avions. I parlem dels fums, però no només dels fums. Hem de parlar dels fums i hem de parlar també de lo que són les partícules generades per les rodes dels avions quan estan aterrant o per les rodes dels cotxes. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que possiblement no en sou conscients, però que formen part d'aquesta gran contaminació que genera en l'activitat aeroportuària.
1: Senyora Rufas, vostè pensa que en el disseny de l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han tingut en compte aquestes afectacions?
2: No, per res del món. Vull dir, l'anterior ampliació que es va fer cap al 2005, Europa li va demanar uns requisits medioambientals a l'aeroport precisament per mantenir això, i no s'han produït. O sigui, encara, hores d'ara, Europa està esperant que realment l'aeroport AENA, en realitat, faci això que li havien demanat a Europa, i no ho han fet. Per tant, què ens fa pensar que aquesta nova ampliació, amb el tema de la Ricarda, amb el tema De fet, una mica el que s'hauria d'explicar és que ja la primera vegada que es va intentar, i això té, bueno, hi ha publicacions que ho diuen clarament, quan es va fer la desviació del riu Llobregat, es va treure part dels aiguamolls i es va, a Cal Tet, es va fer un canal artificial. Que amb això es pensaven que ja ho tenien tot resolt. I aquest canal està podrit, d'aigües podrides. O sigui, que no ha servit la biodiversitat per moltes raons molt complexes a nivell biològic, no va funcionar. Aleshores, pretendre treure part de la Ricarda, com volen fer ara, segurament tampoc ens funcionarà. Vull dir, perquè és la biodiversitat que té, ja no només amb aus i amb espècies, sinó les aigües que entren dolces, les aigües que entren salades, tot el que significa biològicament això és molt difícil. Tu no pots treure un tros i reemplaçar-lo en un altre lloc, perquè probablement no et viurà bé. I aleshores...
0: Jo amb això voldria fer un èmfasi que penso que és important. perquè moltes vegades, o a vegades hi ha gent que diu, bueno, el tema de la Ricarda, el tema de les aus, el tema de lo que són els insectes propis d'aquestes zones, dius, home,

0: deixar. Jo recordo una resposta d'un càrrec de l'Ajuntament de Barcelona quan ens estava parlant de la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona pel canvi climàtic i de fer zones verdes i de fer el que se'n diu refugis climàtics, etc, etc. I els hi preguntava, home, no acabo d'entendre aquesta preocupació pel canvi climàtic i al mateix temps propiciar una ampliació de l'aeroport. La resposta va ser algo així com, és que a vegades hi ha prioritats econòmiques que no sabem d'aquí, que fan que estiguem per sobre d'aquestes situacions. Però hem de pensar que quan diem l'àrea Carda, si a mi no em preocupen els ànecs, al marge de que hi hagi una normativa europea que diu que Natura 2000 són zones que s'han de preservar, i s'han de preservar no només perquè hi ha espècies que els hem de preservar, sinó perquè el que hem de fer és preservar la biodiversitat. I dius, bueno, i això què vol dir? Doncs, algo tan senzill, quan nosaltres perdem la biodiversitat, quan s'estan extingint les zones verdes, estem extingint insectes, estem extingint bactèries, estem extingint fongs, estem extingint espècies d'aus, etc. Quan eliminem la biodiversitat, fem que sigui més fàcil la propagació de les pandèmies. Mirant-ho només d'una forma egoista com a persones humanes, diu, a mi l'únic que m'interessa són els meus interessos. Doncs, si només t'interessen els teus interessos personals i econòmics, si tu elimines, disminueixes aquesta biodiversitat d'animals, d'insectes, etc., el que fas és facilitar la propagació de les pandèmies. I hem tingut exemples, i tindrem exemples, perquè la situació és així de greu. Quan estem eliminant totes les zones verdes de l'Amazones, estem eliminant zones verdes d'Àsia, etc., estem facilitant que hi hagi propagacions que en altres condicions no s'haurien donat. D'alguna manera, la biodiversitat és una barrera a que aquestes epidèmies arribin a l'espècie humana. De forma egoista, doncs, haurien de ser conscients que també hem de protegir aquestes espècies.
1: Això, perdona, però sí, això sí. Només és una, ja és un concepte a nivell biològic, per dir-ho d'alguna forma, però després hi ha l'altre concepte que és a nivell econòmic o a nivell de model de país, que això ja seria un tema molt més llarg per dir quin model de país volem. Turistificació, gentrificació, més vols, més turisme, que clar, aquesta és l'altra vessant de l'ampliació de l'aeroport, que també jo crec que és important i s'hauria de parlar.
2: Molt bé, doncs de moment aquest 20 de setembre, repetim, hi ha convocat aquesta manifestació per l'ampliació de l'aeroport, per totes aquestes raons de les quals estem parlant. Què assistirà a aquesta protesta? Vostès pertanyen, com diem, al col·lectiu Preu Soroll, també a l'aeroport, sí, però estan convocades més entitats socials, polítiques, veïnals de l'àrea metropolitana.
0: Hi ha al voltant de 200 d'entitats, sí, que estan darrere d'aquesta convocatòria de l'aeroport. I són entitats no només del Baix Llobregat, sinó de tot Catalunya.
1: No, entre elles també el sindicat de llogateres.
0: Uh-huh. I dius, qui tenen a veure, el sindicat de llogateres o associacions de veïns de Barcelona? I per què aquesta preocupació per l'aeroport? És un tema de, com diem així, vulgarment dels ànecs, és un tema de contaminació acústica, perquè de fet aquesta contaminació acústica la patim només el que són les zones properes a l'aeroport. És un tema de contaminació atmosfèrica també. És a dir, ens trobem que l'Eixample de Barcelona és una zona molt saturada pel soroll i molt saturada per la contaminació ambiental. Un estudi que es va fer a Barcelona, es va arribar a identificar que s'havia frenat l'augment de la contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona, sobretot el que és en l'Eixample. Però els valors actuals existents a Barcelona encara estan pel damunt del que l'OMS demana com a recomanable. I dius, l'aeroport està lluny. Sí, l'aeroport està lluny, depèn de com bufi el vent, segons com bufi el vent. Però clar, hi ha l'altre aspecte que ens deia la Montse, que està lligat a l'aeroport. Passar de 60 milions de turistes a 90 milions de turistes, quan ja a Barcelona comencen a haver-hi queixes pel volum de turistes que hi ha pels carrers, perquè el negoci de Barcelona s'ha reduït, estem tancant els petits negocis i ho estem reproduint en negocis de molt baix volum econòmic. Estem donant un tipus de feines, i ja l'aeroport porta feina, però porta feina a uns sous molt baixos i a uns sous que estan lligats a l'existència o no existència de turisme. Estem produint una sèrie de massificació de turística que està ocupant uns espais, unes vivendes, uns pisos, unes habitacions, que no permeten que la gent que són del país puguin ocupar perquè el preu puja d'una forma dràstica. És a dir, està creant un impacte tan gran en el que és el cost de la vida de la ciutat de Barcelona, no només, perquè l'augment del cost de la vida a Barcelona està generant que les zones properes, com és el Baix Llobregat, també estiguin patint el mateix problema. És a dir, que al final hi ha tota una sèrie d'entitats que són sensibles a el que significa l'augment de turisme per Barcelona. Estem parlant ja no només d'augment de turisme, estem parlant d'un model econòmic. Barcelona s'ha dedicat només a generar turisme o Barcelona hauria d'obrir el seu ventall econòmic i dedicar-se a promoure altres activitats econòmiques. Mm-hmm. Tenim unes comunicacions a Barcelona que estan saturades. Parlem de Renfe, parlem d'autobusos, parlem de metros, etc. On necessitaríem més comunicacions per poder resoldre els problemes de la ciutat. I això ho tenim saturat, ho tenim aturat. Tenim unes comunicacions excessivament centrades en Barcelona. Hauríem de redissenyar, hauríem de repensar. És a dir, fa falta un canvi de model econòmic, de model social, que actualment centrar-nos només en el turisme, el que estem és ofegar l'economia del país només en quatre sectors: construcció, bars, restaurants i poca cosa més. Hi ha una sèrie de llocs de treball que són llocs de treball molt lligats a el que és el turisme. Ve el turisme a l'estiu, augmenten els llocs de treball, passa el turisme, baixen comencen els aturs i comencen a demanar ajudes perquè no es pot viure amb els sous que es tenen. És un model que s'ha de canviar.
1: Sí, i que aquestes grans inversions que es volen fer a l'aeroport, doncs potser les haurien de fer amb infraestructures que fossin més sostenibles, com per exemple els ferrocarrils.
2: Doncs, de moment, convocada, repetim, aquesta manifestació el 20 de setembre, en quin punt en concret de la ciutat de Barcelona?
0: És al carrer Aragó, Passeig de Gràcia.
2: Al carrer Aragó, Passeig de Gràcia, a quina hora, senyor Casanelles?
0: A les 12.
1: En principi a les 12.
2: A les 12 al migdia. Sí. Tornarem a parlar d'aquesta manifestació i de les reivindicacions, evidentment, per les afectacions socials i econòmiques en temes de salut, com està explicant aquí el Joaquim Casanelles, l'infermera Montserrat Rufas, de l'ampliació de l'aeroport. Moltíssimes gràcies als dos.
0: Moltes gràcies a vostès.
2: Que vagi molt bé.
1: Doncs vinga, moltes gràcies.
2: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Los aniversarios del 2026.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Anem a començar amb una secció que vaig encetar la setmana passada i que avui necessita, doncs, donar continuació perquè no vam poder escoltar a l'Andreu a les seves tres cosetes que jo li demanava. Per tant, avui el primer que anem a fer és escoltar el que ens ha passat. Ho escoltareu, això sí, de la meva boca, perquè jo pensava que ho gravaria al tall de poesia i no va ser així. Recordeu que era, si nosaltres poguéssim ser uns grans artistes, que ens agradaria signar en el camp de la música, en el camp de la pintura, etc, etc. L'Andreu va triar dirigir Rumble Fish, La llei de la calle, del Coppola. Compondre ni més ni menys que El cant dels ocells, del nostre gran Pau Casals, i escriure Un hivern fascinant, d'en Joan Margarit, que algun dia ja ho ha comentat, i si no ja us ho dic jo, és un dels poetes de capçalera de l'Andreu. Diu també Signar la dona i l'ocell, d'en Miró, cosa que al Martí li fa molta il·lusió. El Martí avui no el tenim aquí, recordeu que el tenim sempre al 2.0. I acaba l'Andreu amb dissenyar i executar una de les obres capdals de la història, que és, ni més ni menys, del senyor Antoni Gaudí, La Sagrada Família. I un cop dit això, encetem el Crit a la Terra, que ja estem en el capítol 21. Bé, doncs, avui tinc un programa una mica més complex que altres, perquè diria que és el primer cop en aquests 21 programes que acabo de conèixer la persona amb la que xerrarem. Maribel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I bé, doncs, per això tinc la inestimable ajuda de la Lourdes, que m'ha passat una sèrie de punts i intentarem tenir una conversa ben maca i fluida amb la Maribel. La Maribel és sociòloga, ha exercit poc perquè de seguida li va venir la inspiració del que volia fer a la vida, que tu mateixa ens ho pots explicar, Maribel.
1: Bueno, sí, vaig descobrir el món del ioga quan era molt jove, tenia 20 anys, però em vaig formar 3 anys a posteriori, i la veritat és que d'alguna manera jo vaig escollir el ioga, però el ioga també em va escollir a mi, no? Llavors ja no hi havia marxa enrere, i finalment em van sortir classes de ioga i unes més van continuar sortint, i bueno, ja em vaig dedicar del tot a això, deixant el tema de la sociologia.
0: Què li podries dir a la gent sobre què és, sobretot, l'essència del ioga, perquè ho entenguem, perquè algun moment donat pot tenir una carrera acabada, pot descobrir, com qui diu, passa per un carrer, veu un taller, tal, vaig al taller i vas i t'enamores. De què et vas enamorar? Què és el ioga per tu, un cop portes ja, crec que al voltant de, des que ha passat això que us hem dit, han passat 30 anys, no? Si ho tinc ben entès.
1: Mm-hmm. Fa 30 anys que faig el
0: que coincideix, mm-hmm. Que coincideix, diguéssim, amb l'època en què, de fet, vas arribar a Castelldefels.
1: Exacte.
0: Mm-hmm. Doncs et deia que...
1: Bueno, jo vaig descobrir el ioga com a alumna al meu barri, no? Amb unes professores, tres dones, que van ser les primeres alumnes del meu mestre de ioga. Llavors, em va agradar tant el que feien que els hi vaig preguntar on havien après això, i elles em van dir el nom del seu mestre, que és el meu, a dia d'avui. Llavors, en aquella època, clar, no hi havia internet ni hi havia res, i em van dir, bueno, aquest senyor es mou per aquí i per allà. I el vaig anar seguint amb conferències, amb xerrades, amb tallers que feia, i realment em va agradar molt tot el que explicava de què era el ioga, que, bueno, té moltes, potser moltes definicions, no? Però a mi m'agrada la de que és un conjunt de tècniques psicofisiològiques que bueno, repercuteixen a nivell de ment, de cos, a nivell físic i a nivell energètic, bàsicament, i té molta profunditat, no?, en tots aquests tres aspectes del ser humà.
0: Mira, hem pensat, que ho hem parlat ara mateix, abans de començar, que podíem fer una mena de prova de com, per exemple, com comences tu les classes, no?, i a veure si això ajuda una miqueta al nostre públic, als nostres oients, a entendre una mica més què és el ioga, i anem a escoltar de fons, que no té res a veure, m'has dit, un mantra, però és per ambientar una miqueta, i escoltem el que ens posa el nostre estimat tècnic, el Sebas, i tu mateixa, jo et segueixo, farem una cosa curteta, d'un minut o escaig.
1: Ok, doncs bueno, podem començar de la manera tradicional, que és cantant el mantra Om tres vegades, el mantra Shanti, que significa pau, tres més, i tancar aquests dos mantres amb un Hari Om, un només. ¿Vale?
0: Jo et segueixo.
1: Vinga, doncs inspirem d'entrada.

0: Moltes gràcies. Jo l'Ariom, com que encara no, no tinc no molt per la mà, però em deies que aquest Ariom és com a demanar la pau. O...
1: Sí, el Shanti és pau, no? És pau a dins, a fora i a tot l'univers, no? Per això és, a l'Om té molts significats. Des de l'origen de la creació fins al principi manifestat amb so, és l'absolut, és una síl·laba sagrada que té a veure també amb el sisè chakra, Agnya chakra. Tots els chakras tenen un so, no? I bueno, té molts significats, pots agafar el que més et ressoni. I el Shanti sí que significa pau i el Hari Om és com un tancament, no? Dels altres dos, o sigui, com...
0: Tot això, una mica ja ho has comentat ara, pot servir a la persona que ho practica per sanar, no?
1: Bueno, a veure, el ioga té... o sigui, el ioga, d'entrada, hem de ser realistes, el ioga milagres no fa, òbviament, no? El ioga és una ciència mil·lenària que ve dels Vedas, que tenen més de... són els escrits més antics que hi ha de la humanitat, no? Llavors, els seus orígens estan aquí, amb aquests llibres sagrats.
0: Continent?
1: De la Índia. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, clar, a dia d'avui, imagina't, no? Després de 5.000 anys i en l'època en la que estem, i sobretot el lloc amb el que estem, la part occidental, pues que tot es comercialitza d'una manera brutal amb aquest, dins d'aquest món sistema capitalista i etc., que tots sabem, no? Doncs hi ha moltes rames i hi ha moltes branques, moltes maneres d'entendre el ioga i s'han fet moltes línies, hi ha molts mestres i vull dir que no podem materialitzar amb el sentit de que sigui sanador. No podem vendre coses que no són reals, no? Però sí que ens ajuda, si tu connectes, òbviament, és una eina que està a l'abast de tothom. Tothom pot fer ioga, que això no vol dir que...
0: No ho dius tu, però intentaré dir-ho jo com una mica com a resum. Uh-huh. Diguéssim que una de les malalties actuals més comuna en l'ésser humà podria ser l'estrès.
1: Exacte.
0: I diguéssim que qui connecta amb aquesta teràpia, amb aquesta forma de vida, el que està fent és uns moments de pau que reduirien aquest estrès, no?
1: Una miqueta. Exacte. Sí, perquè el ioga treballa... La meva línia, que és el Hatha Yoga, perquè n'hi ha molts tipus de ioga, treballa l'aspecte del cos a nivell físic i a nivell energètic. A nivell físic, doncs clar, dona flexibilitat, enfortiment a totes les parts del cos. A nivell energètic, equilibra el sistema de nadis i chakras, que són tots el que, per exemple, diuen els meridianos, no? Nosaltres els diem nadis, no? Tot aquest sistema també s'equilibra. A nivell mental, perquè treballem moltíssim la respiració, que no s'ensenya enlloc, bàsicament, pues, també la respiració està molt vinculada al sistema nerviós i també, pues, òbviament, es treballa la part mental perquè estiguis, pues, en un nivell més de relaxació, no?
0: Anem amb els tòpics o amb les realitats, no sé, espero que siguin tòpics per la compte que em té. S'ha d'estar molt flexible per poder fer ioga?
1: No.
0: Vale.
1: No. La flexibilitat es guanya practicant ioga, això sí. Però el ioga no força res. Cada persona tenim una naturalesa, no? De flexibilitat, doncs, d'un nivell a un altre. I comencem treballant amb molta consciència. No són moviments que tu hagis de forçar. Sempre has de respectar els teus límits perquè tots els tenim i el cos a poc s'anirà donant fins on s'hagi de donar i no necessàriament hem de fer tot el que ens proposa.
0: Això seria finalitat o no? O sigui, seria la finalitat o no té res a veure, diguéssim que algú que no, per exemple jo, que no és gaire flexible o gens flexible, diguéssim que t'endiria pel que dius a poc a millorar, però a millorar aquesta flexibilitat no és la finalitat, no? Entenc
1: no.
0: Que és connectar aquests xakras que deies.
1: Exacte, és que és un conjunt de coses. O sigui, no, la part física és una més, la part energètica és una altra, la part mental és una altra. L'objectiu és entrar amb el teu propi autoconeixement en aquests tres sentits.
0: Aquests tres sentits, per entendre-ho tots, es va treballant part a part, mentre fas els exercicis, és una cosa que es va aconseguint a poc alhora les tres coses? O...
1: Sí, amb una sessió de ioga, d'una classe d'una hora, treballes tots aquests aspectes, perquè es fan el que diem postures o asanes, que si bé són postures físiques, també cada postura té beneficis a nivell físic, però també a nivell energètic, a nivell també mental. Saps?
0: Perquè vindria el fet de fer això físic, perquè fer l'exercici estàs obrint o estàs camí d'obrir aquests xakras al moure el cos d'una manera o d'una altra concreta, no? O sigui, també és buscar-ho, entenc, no?
1: Sí, és una proposta d'una postura, treballar-la fins al nivell que cadascú, cada persona pugui, i a partir d'aquí assimilar aquests beneficis, sent conscient de lo que estàs fent i fent-lo sense forçar. Llavors,
0: aquesta consciència és la que portaria anar acumulant aquesta feina, sí, sessió rere sessió?
1: Sí, clar, o sigui, el treball del ioga és picar piedra, o sigui, no, perquè tu t'apuntis a un curs de ioga i vagis quan et vagi bé, pues no, clar, és sí.
0: És com això del que demana els seus desitjos i li demana al senyor, doncs, tenir paciència, però ja.
1: Clar, no funciona així. És dedicació, és entendre-ho, és viure'l des de dins i des de fora i connectar amb això, creure amb això i veure que si tu ets regular a les classes i vas, doncs, jo què sé, un trimestre, un curs sencer o el que sigui, donar-te compte de quins canvis s'han produït amb tu, no?
0: Imagineu si aneu 30 anys com la companya que tinc al costat que ens està explicant això tan interessant. Jo d'entrada ja, bé, doncs se m'han acumulat tantes preguntes que anem a posar una miqueta de música i després seguirem amb la conversa.
1: Molt bé.

0: Doncs esquirols meravellosos, s'escolta molt poquet d'esquirols, una llàstima, el grup de pop folk català dels anys 80, i aquí us convidem doncs, a sentir aquest crit d'aquesta gent meravellosa. Maribel, ara et preguntava cap a on volies que anéssim xerrant de tot el que tinc aquí al teu currículum. Abans, amb el tema encara del ioga, et deia que han passat 30 anys des d'aquell dia que vas veure aquell anunci, que et vas anar a les primeres classes. Tu pensaves que això aniria així? Tenies...
1: No, la veritat és que no. Perquè jo volia fer la formació, però no per dedicar-me professionalment. Jo la volia fer per mi. Però és el que et deia abans, que jo vaig escollir el ioga, però el ioga també em va escollir a mi, perquè després les meves primeres mestres, com que ja estava aquí visquent, em van avisar de que estaven buscant una professora a l'Ajuntament de Gavà. I llavors pues, va ser que vaig començar i...
0: De seguida et vas veure com preparada, no? Això que dius que et vas escollir, vas veure que era una cosa que entenia, no només que tu t'anava bé, sinó que ja s'ha entès tant com començar a transmetre-ho, no?
1: Sí, vaig pensar, bueno, eren poques classes al principi i vaig pensar, bueno, pues, provo a veure. I la veritat és que em va agradar el fet de fer les classes, que mai m'havia plantejat això. I bueno, les classes van augmentant i, bueno, i fins avui.
0: Suposo que al principi, que tu que venies d'una feina més o menys estable com a sociòloga, bueno, he suposat, el temps que vas estar, al principi deu ser

0: i que ho deus fer molt bé quan ja portes tants anys, no? Vol dir que...
1: Bueno, no, o sigui, vull dir, el que sento és el que tracto de transmetre i que la gent pues, li vagi bé.
0: Jo estic en un altre programa de ràdio, a Ràdio Vilamajor, els diumenges, al Mercadillo, ja fa 7 o 8 anys. Ja tenim una secció dintre del Mercadillo de l'ànima i hi ha una persona que ens estimem molt, que és la Rosa, que sempre ens porta aquests temes. Ha portat molts convidats i moltes convidades del camp del ioga. I realment això, doncs sempre, jo, a la gent que he escoltat, a la Rosa, a tu, us veig gent que transmeteu molta pau. Això queda clar. No sé, suposo que per les zones també es pot captar això. I dona aquesta pau i dona una confiança, no?, de que el que digueu ho viviu.
1: Sí, realment el meu mestre en concret sempre diu que el ioga és una forma de vida. I la veritat és que el ioga t'ajuda a les coses més quotidianes. I el veritable ioga, sempre ho diu el meu mestre i és real, comença quan surts per la porta de fer la classe de ioga. Ahí comença el ioga real.
0: Aplicar el que
1: perquè, has estat... Clar, ja és un espai que és tot segur, tranquil, clar, i és fàcil, no? Però després la vida...
0: els atacs de l'estrès.
1: Exacte, després el dia a dia, les coses... Bueno, tot el que passa, no?, amb el món no és fàcil.
0: Se'm ve al cap pensar que a les famílies... Doncs a les famílies hi ha molt d'amor, no? Els pares s'estimen els seus nens i nenes i estic pensant que una demostració d'aquest amor podria ser des de ben petits, no?, intentar conèixer aquest camp.
1: Sí, per sort s'està estenent molt a les escoles i estan fent molt ioga per nens i per famílies. Ja fa molt que s'ha obert tant aquest camp que bueno, és fantàstic, no?, el tema del ioga, la meditació des de la infantesa, pues, la veritat és que és molt convenient, penso.
0: Em deies fa un moment que això, que quan vas començar el camp de la sociologia, canviant una mica de terç, et va portar a aquest camp que fa que avui ens coneguem, perquè tu coneixes a la Lourdes via Pau i Solidaritat i llavors és perquè quan vas començar la sociologia, perdó, vas conèixer també al mateix temps o gairebé alhora el món de la solidaritat.
1: Sí.
0: A Montres, explica'ns una miqueta.
1: Sí, allà el Montres, que és una ONG universitària, quan estava a l'Autònoma fent la carrera, doncs col·laborava molt amb aquesta ONG i em vaig anar al Salvador amb ells, bueno, no amb ells. Ells van gestionar amb coordinadora d'ONGs d'aquí de Catalunya una brigada que vam anar després de l'any 92, quan van acabar els conflictes després de 12 anys de guerra al Salvador, no? Va acabar tot el conflicte i estaven totes les concentracions dels guerrillers i guerrilleres i vam anar 5 persones que no ens coneixíem com a primera brigada internacional allà i vam estar allà 4 mesos a diferents comunitats rurals.
0: Què fa un sociòleg en aquests casos?
1: A veure, aprendre, bàsicament. Aprendre i obrir, t'obre molt els ulls, al cap i al cor. Una experiència així que et canvia i t'obre moltes perspectives i veus unes realitats que desconeixes si no les vius des de dins, perquè a la premsa posen coses i t'informes i ta-ta-ta, però compartir amb famílies tota aquesta problemàtica, tota la seva manera de viure, d'entendre les condicions amb les que estaven, doncs és molt, molt gratificant i molt valiós.
0: D'alguna manera després transmetre-ho aquí.
1: Exacte.
0: Fer campanyes per, diguéssim, poder d'alguna forma donar un cop de mà a les necessitats que detectéssiu, no?
1: Sí, sí.
0: Que fem les ONGs en general.
1: Sí, vam estar durant

0: molt de temps, vam fer moltes diapos i molt de... treballàvem amb una, o sigui, vam estar amb una ONG local salvadorenca i era un projecte d'educació que anàvem a segons quin, estàvem a diferents aldees fent com formació als mestres populars. Llavors, a partir d'aquí és que crees una xarxa sense pretensió ninguna, no? Surt de manera espontània, natural, i quan tornes aquí, doncs comences a fer, doncs, allò, xerrades de sensibilització, de, bueno, de donar coneixement de com estava aquell poble i com se'n va sortir.
1: No t'espantis d'això que senti la Sara, que és una cosa que ens agrada molt posar i que... és un crit en tota regla de la peli Tomàquets Verds Fregits, de la prota, que és una autèntica heroïna. Quan tu estàs per allà, nosaltres a Solidaritat Sense Mons, que aquesta setmana hem fet el comiat oficial després de 30 anys, nosaltres estaríem molt a prop per allà a Nicaragua i... I conec una miqueta tot aquest camp que m'expliques. Què penses de l'actual Salvador, aquesta animalada de govern que...
0: Molt heavy, eh?
1: Que tenen...
0: Increïble tot el que està passant. És un... Aquestes presons, aquestes mides, són un polvorín que... no sé com acabarà el tema. Molt...
1: Com des de la sociologia i des del ioga, fins i tot... Com podríem evitar que... Potser s'ha acabat abans amb aquesta línia, no?, des del col i l'educació. Com podríem fer que aquests nois i noies que acaben a les mares trobessin altra sortida, no es veiessin abocats, no es veiessin obligats moltes
0: Exacte.
1: Vegades a ser part d'aquest... ser carn de canó, no?, que uh-huh. són moltes vegades la joventut... salvadorenca i en general a Llatinoamèrica i més a Centroamèrica, no? Què podem aportar quan ja la cosa està tan, diguéssim, fosca, que o ets d'una mare o ve el govern i et tanca
0: amb una presó, amb
1: hagis fet
0: condició,
1: o només
0: o
1: hagis
0: no,
1: perquè... pensat o ni tan sols això.
0: Sí, sí, perquè hi ha persones completament innocents allà dins amb les mateixes condicions que si fossin de les mares. O sigui que, pues, ojalà que, no sé, no tinc ni idea quina seria la solució, però ojalà que hi hagués alguna persona, grups de persones que puguin reconduir totes aquestes situacions tan injustes i tan demoledores per un poble que ha lluitat tant i que després de 12 anys de guerra es vegi d'aquesta manera, quan van aconseguir que totes aquelles grandíssimes desigualtats que hi havia, que l'1% de la població, el que era l'oligarquia, tenia el 99% de la propietat, els camperols no en tenien res.
1: Segurament el Bukele és, no?
0: Sí.
1: Ha vingut, doncs, a intentar recuperar això, no? Que sempre buscant les excuses, però ha dit, ei, que no ens toqueu la pera, que això ho volem per nosaltres, i el poble, com sempre, obeir, amanar, i car de presó en aquest cas, que és una volta de... Ja és el nou mar dintre del que és el món de la repressió.
0: I tant.
1: En aquesta onada que estem veient a tot el món de pujada de l'ultradreta novament.
0: Uf,
1: no?
0: Terrible. O sigui...
1: Serà complicat, tenim una tasca per davant. Els que tot això no ho veiem clar, tenim per davant una tasca molt gran. Primer, doncs, crec que denunciant-ho, no? I després, doncs, buscant aquestes alternatives de... Primer, de pau interior per poder estar forts.
0: Exacte.
1: És això que diuen, que tens malalts a casa de gent gran, doncs primer cuidar-se per poder cuidar.
0: Sí,
1: doncs,
0: completament d'acord.
1: Estar una mica en pau per... poder transmetre aquesta pau i... Però bé, la veritat és que és complicat.
0: Molt.
1: Tu, per això mateix, igual que les persones que solem convidar, portes també molts anys, això a part de Montres, vinculada a les xarxes socials de Castelldefels, com dic, des de fa 30 anys que vas arribar. A més d'aquest món solidari, també vas estar en el món més cultural, amb la xarxa d'intercanvi de coneixements?
0: Sí, vaig estar molts anys a la xarxa d'intercanvi de coneixements i va ser una etapa preciosa, coneixent només que ja el que és la idea i que es mantingués tan viva en, en aquella època de tantes activitats que fèiem, de tantes persones supervàlides a tots els nivells i que no hi hagués diners pel mig, ja això és un gran triomf. I va ser molt única aquesta experiència. Després ja se'm va complicar perquè i vaig haver de deixar-ho perquè ja havia de cuidar els meus pares i bueno, hi havia altres prioritats, però vaig estar 20 anys llargs aquí, sí, molt contenta.
1: Maribel, ara vas a parlar amb una amiga que l'hem trucada i que crec que podem saludar ja. Lourdes, bona tarda, bona nit.
2: Bona tarda, bon vespre.
1: Doncs hola. Mira, ja l'he explicat una mica a la Maribel com va això.
2: Sí?
1: Aquí la tens.
2: Sí, que ha de ser ràpida.
1: Tota teva.
2: Molt bé. No sé si primer, abans de començar les preguntes del ping-pong, vols que digui les meves joguines i així no ens
1: mira, oblidem. Aquesta tarda, aquesta nit, aquest programa, li demano a tots els col·laboradors i a la Maribel també ja li he explicat, col·laboradors, col·laboradores, quines són les tres joguines que ens han marcat la vida, a veure què pensava cadascú, què recorda cadascú. Per tant, com tu vulguis, si vols començar amb això, perfecte.
2: Vinga, doncs començo amb les meves tres. La primera de totes és era la caseta de la família Ogarín. Tenia 6 anys i va ser un regal de Reis al·lucinant, no? Únic.
1: És la foto és espectacular.
2: Que va caure la caseta,
1: espectacular, la tens molt ben cuidada.
2: Però el recordo perquè moltes hores de jugar amb ella, amb aquella caseta. Moltes aventures. El segon, encara que no sigui una joguina com a tal, però és de fet, per mi sí que va ser un joc. La primera bicicleta meva, perquè nosaltres érem 7 i compartíem les bicis i compartíem moltes coses, i aquella va ser la primera bicicleta meva. I després, una cosa que tinc un record molt especial i divertit, és l'helicòpter dels Madelman, que no era meu, però que jo li robava al meu germà. I sempre seria amb unes bronques que no vegis. Però m'encantava jugar amb aquell helicòpter. Així que aquestes són les meves joguines de la infància, que recordo amb molt d'afecte.
1: Molt bé.
2: I dit això, doncs passem al ping-pong.
1: Vinga.
2: Vinga, Maribel.
0: Vinga.
2: Recorda que has de ser breu i ràpida, no? No has de pensar massa, d'acord? ¿Vale?
0: Val.
2: Vinga. Primer de tot, un lloc que t'agradi molt de Castelldefels.
0: Un lloc? Al castell?
2: La truita de patates amb ceba o sense?
0: Amb ceba.
2: Un color per vestir?
0: El blau.
2: Un moment del dia?
0: El matí.
2: Un lloc per desconnectar?
0: La platja.
2: Un viatge que fa molt temps que somies?
0: La Índia.
2: Una beguda per la calor?
0: L'aigua.
2: Una olor de la infància?
0: Una?
2: Una olor de la infància.
0: Ah. Buah. Pues no sé, la veritat, una olor... Colònia de la meva mare, no sé.
2: Bé. Una pel·lícula que has vist més d'una vegada o moltes vegades, aquella que no et canses mai.
0: Pues mira, he vist la de Los Domingos 2 vegades.
2: Uh-huh. Molt bé. Què li demanàs a la jubilació?
0: Què li demano?
2: Sí.
0: Doncs poder disfrutar de viatjar.
2: Uh-huh. Un llibre que hauries volgut escriure?
0: Un llibre?
2: Sí, que fa molta enveja, que dius, aquest l'hauria d'haver escrit jo.
0: Ah, un llibre que ja està escrit, però que m'hauria...
2: Sí, sí.
0: Ah, mira,
2: ah,
0: sí, vale, no t'entenia, perdona. El viatge del ioga.
2: Ah, una cançó per ballar?
0: Per ballar? Buah. no sé, ara no em ve cap, la veritat.
2: Doncs, mentre penses la de ballar, digue'm una per escoltar.
0: Una per escoltar, un mantra del Sam Garrett, que m'agrada molt.
2: Molt bé. Després, quan et vingui al cap, em dius la de ballar.
0: Val.
2: Un aliment que pots menjar cada dia sense avorrir-te'n.
0: Poma, m'agrada.
2: I per la contra, doncs, un que t'avorreixi molt.
0: El plàtan. I la cançó ja la tinc. 80 sí, veces de la Rosalén.
2: Molt bé, bonica. El mar o la muntanya?
0: El mar. I la muntanya també, eh?
2: Un dia festiu o tradicional, no? Aquestes festes que fem variades, que t'agrada especialment celebrar?
0: Sant Jordi.
2: Molt maco. Una època on aniries si poguessis viatjar en el temps?
0: Uf. No sé què dir-te.
2: Vés pensant, ja hi tornarem. I mentre penses l'època on voldries viatjar, quin personatge històric t'agradaria haver pogut conversar amb ell, si fos possible?
0: Amb l'Antoni Gaudí.
2: Antoni Gaudí, anda, mira, molt interessant. Una mica més seriosa ens posem. Un defecte en una altra persona que t'incomoda molt?
1: Jo faig aquí un apunt, espero que no torni a dir tenir les coses molt ben preparades, com va dir fa dues setmanes el convidat, perquè no seria jo precisament el cas.
0: Un defecte que no m'agradi,
2: sí,
0: no?
2: Que no t'agraden els altres.
0: Sí, sí, sí. No sé, la falsetat.
2: I en tu mateixa?
0: Que no m'agradi a mi, a un defecte meu.
2: Sí, algun
0: no?
2: defecte teu que no t'agradi, d'aquelles coses que sempre dius, això ho hauria de millorar.
0: Doncs... saber pronunciar-me més amb el que vull.
2: Aquest és bo.
1: Profund, això,
2: Tens ja present l'època a la que t'agradaria viatjar, si poguessis, en el temps? T'ha vingut al cap?
0: Pues, no sé, als 60, segurament.
2: Molt bé. Un quadre, una pintura que t'encisa, que pots fer certes hores mirant-la.
0: El Guernica, lamentablement.
2: A mi també em passa. Algú a qui posaries el racó de pensar?
0: Ah. Vale. Uf, hi ha només un?
2: Una llista, no?
0: Sí, sí, bueno.
2: Pots dir dos o tres, si vols. Vinga,
0: sí,
2: va.
0: Bueno, ja, pues, jo què sé, el senyor Trump, el Netanyahu, i suma i sigue, no?
2: I seguimos. Molt bé. Una dita popular que t'agrada? O sigui, és igual en català o en castellà, és igual. Una dita.
0: Una dita.
2: Un refrán.
0: No deixis per demà el que puguis fer avui.
2: Molt bé, molt bé. Un valor humà que ens representa, que dius, aquest és el meu valor, aquest és tot el que jo lluito. O...
0: La solidaritat.
2: Molt bona. A qui convidaries en aquest programa?
0: Aquí a la ràdio?
2: Sí, el programa que està fent el Miqui.
0: Ah.
2: A qui portaries de convidat? Qui li suggereixes que pot portar de convidat?
0: A la Carolina Ackerman.
2: Molt bé, doncs apuntada. Apuntada. I res, amb això ja hem acabat el ping-pong. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Lourdes.
2: Ha estat molt, molt, molt entretingut. I res, que continuïs gaudint de l'entrevista amb el Miqui i de tot el que l'envolta, eh? Perquè el Miqui ens posa de tot, poesia, música,
0: sí, sí.
2: Opinions... Eh? És fantàstic.
0: Moltes
2: doncs
0: res,
2: m'acomiado de vosaltres. I...
1: moltíssimes gràcies, Lourdes, com sempre. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada. Bona
0: adéu,
2: nit.
0: Adéu.
1: Molt bé, doncs mira, ja que estem, ja aprofito per dir les joguines del Martí. El Martí ha pensat exactament, és meu, que era molt mogut perquè diu una bicicleta, un skate i un escalèstric. Que diu el clàssic. Doncs molt bé, doncs mira, anem a posar una miqueta més de música. A veure ara, ja veuràs que aquí, com deia la Lourdes, som molt eclèctics, a veure què et sembla això.

0: Memory de la immensa Barbara Streisand, que jo ara amb el micro tancat li deia a la Maribel que he anat descobrint amb els anys que potser per mi és la millor cantant de tots els temps, almenys és a mi la que més m'emociona sense tenir gairebé ni gota d'anglès. Imagineu si l'entengués, ja seria... Ja aquesta, quan la sento, gairebé em fa plorar.
1: És que és molt potent.
0: Molt potent. De fet, és això, no? Comença amb aquesta tristor i després va pujant i pujant la força. Em recordo una mica a Los Miserables, les dues o tres cançons de la banda sonora són també, no?, molt colpidores, amb una força, un increixent.
1: Sí, que hi ha bandes sonores que, puf... Tela, eh?
0: Què escolta una persona que tan tranquil·la i tan pacífica com tu quan no escoltes aquests mantres? Ara que la Lourdes està posada en aquest brete de en què ballaries.
1: Bueno, la veritat és que m'agrada tota la música, eh? M'agrada el rock, per exemple, també m'agrada. M'agrada la música pop, en general la música clàssica... M'agrada tota la música.
0: Quan hi ha música de qualitat, per què escollir, no?
1: Sí, exacte.
0: Hi ha un temps una mica per tot. Sí, la poesia, sí. T'agrada?
1: També m'agrada.
0: Doncs mira, anem a escoltar a l'amic Andreu Martí, que com cada setmana vol col·laborar amb nosaltres amb la seva fantàstica secció.
2: Bon vespre a tota dona i a tothom i us dono la benvinguda a una nova estona de poesia. Avui parlarem d'una poeta en una edat esplèndida i desesperadament activa. Ha estat una de les dues conductores del darrer Barcelona Poesia, el d'enguany, juntament amb Manuel Forcano. Us estic parlant de la vilafranquina Anna Gual.
3: La passió. Llegia llibres. Comprava llibres. Subratllava llibres. Doblegava les pàgines dels llibres. Anava a la biblioteca i demanava llibres. Acariciava llibres. Es masturbava amb llibres. Escrivia sobre llibres. Passejava amb llibres. S'adormia amb llibres. Somiava que escrivia llibres. Es despertava i escrivia els llibres. De vegades només feia veure que escrivia llibres. Enviava llibres, rebia a casa llibres, deixava llibres, reclamava els llibres, intercanviava llibres.
2: Acabo de sentir un fragment del poema La passió, com podeu veure, una enamorada dels llibres, com un servidor. Ha publicat diversos poemaris. La trilogia de l'arrel de la Trinitat, formada per Molsa, el Tubercle i altres semideus. Un segon poemari, titulat Ameba, amb el qual va aconseguir el Premi Cadaqués a Rosa Leveroni, que no és poc. Sentim-lo ara.
4: Vença la claror amb més llum i allatar la ment amb el pit de vidre que s'esberla amb el temporal, que tot ho mou, que tot ho sacseja, que fa vessar dies en blanc per un esglai que diu que es queda, que té facilitat per obrir parets de marbre, ser de marbre i reencarnar-se en la destral que odia el marbre, tot en un, tot junt, tot ben junt, perquè quan vull la llet amb fel, en queda un tel que ens dignifica i que recorda que tots som cecs, malgrat els ulls que criden, mira, perquè aquest embrió que duc a dins és més viu que tots nosaltres, i poc hi veu, i poc hi sent, però és tan viu que m'ennuega.
2: El poema que acabo de sentir es titulava Tacte, dispenseu que se m'ha passat de dir-ho. També ha publicat L'ésser solar, amb què va aconseguir el Premi Pare Colom, i poc després el llibre també de poemes Les ocultacions. I aquí, com ja és un llibre important, agafo una cita textual que m'agrada molt. Diu, és un llibre que recorre els llocs ocults de la geografia personal de l'autora i que intenta posar llum als misteris de l'existència. Amb aquest llibre, l'Anna Gual va guanyar el Premi Miquel de Palol de Poesia l'any 2022. Escoltarem ara un fragment del poema La simbologia.
3: Doncs sí, el poema que he escollit del meu llibre Les ocultacions és un poema que per mi és molt important perquè està vinculat a la meva història personal, a la meva biografia personal, concretament doncs, a una vinculació molt estreta amb el meu avi, que ja no hi és, i Les ocultacions parla d'allò ocult de totes aquelles persones, però també estats d'ànim i sensacions, no? Que potser doncs, no les percebem amb els cinc sentits, però les sentim a prop. La simbologia. Qui traduirà els versos del meu territori? Qui desxifrarà les paraules incrustades als terrossos? Plorava l'aixada de ferro quan la guardaven a la paret i plorava el remolc en acabar-se la verema. Hi haurà algú que enregistri la música de les branques quan el vent esclata a mitjanit i les exalta? Arribarà el dia que algú s'adoni de les danses ocultes, de les arrels vigoroses que s'allarguen pel subsol. El dit, i tinc una cicatriu de 2 centímetres de quan, amb 8 anys, collia raïm amb l'avi. Aquella sang pintava els gotims i així els meus sanglots, les meves mans tremoloses, la meva diminuta mala sort. Odiaven el moment, odiaven les tisores, però ell, serè, amansia el desconsol tot prement el tall amb un pàmpol. Qui sabrà mai que això ha passat si l'avi ja és mort i la ferida tancada? Potser aquella soca ho recorda. Potser en aquell punt concret del paisatge hi han nascut 2 males herbes, una de gran i una de petita, que ara s'entrellacen.
2: Poesia i emotivitat han estat pur. Aquesta és una de les grans poetes que tenim actualment com a promesa. Ni també d'ella que és interessant una antologia titulada Poemes de dol per la pèrdua d'una criatura. En aquesta obra, 33 dones i 18 homes parlen de la pèrdua d'un infant durant l'embaràs, durant el part o fins i tot durant la primera infantesa. És colpidor aquesta antologia. Cita també que finalment ha publicat el 2020 una antologia. L'antologia es titula Innombrable i que a més ha participat, com la immensa majoria de poetes, en festivals de traducció poètica per tota Europa. Res més sobre ella. Anna, molta sort des d'aquí. Tens un futur força prometedor. I Miqui, em demanes 3 joguines. La primera, uns cotxets molt petits, de quan era molt petit jo, que tot just començava a caminar. Més endavant, sembla ser que gaudia moltíssim amb els Madelmans i els Big Jims. I després va arribar, com a la resta de companys, la primera bici, que la vaig combinar molt amb el primer monopatí, un de molt rudimentari, però sí, vaig combinar bicicleta i monopatí. Res més, fins aquí. Molt bona nit i moltíssimes gràcies per l'audiència.
0: Molt bé, Martí, doncs... Molt bé, Andreu, perdona. Andreu Martí. Molt bé, Andreu, moltes gràcies un cop més. Doncs aprofito ara jo també per dir-vos les meves joguines. M'ha sorprès quan he anat recordant quan era petit, que és el que més recordo, que és el que més m'agrada, perquè no té res a veure avui en dia amb mi, que són un pack d'esposes, una placa de policia i una pistola. Això, a més, era una cosa molt senzilleta que venia en un tros de cartró plastificat.
1: Recordo veure vist això com a sí, no? Joguina. Sí.
0: I clar, la vinculació que jo li trobo és que m'encanta el cinema, les sèries, i suposo que des de petit veus en teoria qui són els bons i tens... bastant clar que són els dolents, els que has de detenir. Suposo que aniré una miqueta per aquí. Després jo també m'assumo al tema del moviment amb un monopatí taronja que m'encantava, d'aquest de plàstic dur. I doncs el Cinexin, que fent aquest recordatori m'he adonat compte que també era taronja. Hauré d'anar a algun psicòleg a veure això del taronja que em diuen. Doncs del Cinexin em ve una altra passió, que és avui en dia el Cinenic.
1: Sí, el conec, el vas presentar i estava la presentació... Bueno, vas fer un anunci, diguem-ne, del que feies i em va agradar molt quan, amb el Cérvolo.
0: Anda, Déu-n'hi-do. Mira, sí. Jo és la segona persona que em diu això en pocs dies.
1: Sí, sí.
0: Si te'n recordes seves, no sé qui, amb qui va passar fa també unes poques setmanes, que també havia estat allà molt amb xulo. La presentació del gran amic... Felipe Cérvolo, que Felipe t'esperem algun dia aquí, ben aviat, que saps que ens encanta la poesia, per tant, ets més que benvingut, és una obligació ja que vinguis, ja fas tard. Maribel, anem a una mica acabar aquesta conversa. Com veus, aquí tot és molt ràpid, tot passa de seguida. A vegades cantem amb els oients, però tu t'ho he canviat una mica per a juguesca aquesta de fer a l'OM i de veure com prepares la classe. A nivell de Castelldefels, et deia abans que has estat a moltes... Quina és la cosa que més t'agradaria ressaltar del que has fet aquí, a la nostra ciutat, en aquests 30 anys que fa que aquesta ciutat, que jo, per mi sempre serà poble, com sempre dic, què t'agradaria del que no ha sortit que hagués sortit... De parlar o del que, sobretot, el que trobes més rellevant, que podíem haver estat una estona comentant o...
1: És que no entenc bé la pregunta.
0: Sobretot de les coses que has fet aquests 30 anys aquí a Castelldefels, sí? Que per el que sigui no hagi sortit a la conversa, què t'agradaria dir que creus que val la pena remarcar del que tu... has fet aquests 30 anys, ha sortit el tema de la xarxa d'intercanvi, el tema del ioga...
1: El ioga també el vaig estar fent aquí i bueno, el record més xuli que tinc és dels intensius que fèiem a la platja del ioga i a Cal Ganxo, amb les meves companyes de Teca, que vam estar molts anys pues allò, no?
0: Fent... Teca no ha sortit, és una cosa que amb el micro tancat em comentaves. Teca és potser de dintre de tot el que has fet allò que Castelldefels té més solera, no? De les entitats més antigues.
1: Sí, és molt antiga, és una associació molt antiga que vaig conèixer quan vaig arribar i bueno, vaig contactar amb elles, que hi havia dues persones en aquell moment, la Maria Elida i la Carme Saumell, que encara està aquí i continua amb Teca. I bueno, i la veritat és que vam fer moltes coses, elles de tai chi, de qigong i jo de ioga, i espais molt bonics com a Cal Ganxo, que fèiem intensius els dissabtes i a la platja. I la veritat és que és un record molt, molt maco aquest. L'etapa Teca va ser molt bonica per conèixer gent d'aquí del poble.
0: Ara que em dius platja i ara que em dius poble... Aquí hi ha una cosa que ens agrada molt, que com ens va dir en el seu dia la nostra amiga uruguaiana, la Matilde, el Sant Marcaven Pirata. Doncs pensant una mica en això, a veure què us sembla la tercera i darrera cançó abans d'acomiadar-nos. Terra!
5: El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni de senyal.

0: I amb aquest himne que el poso perquè el vam destrossar fa unes setmanes, volem cantar, acomiadem a la Maribel. Maribel, què tal? Com t'has sentit?
1: Molt bé, molt còmoda.
0: Una mica curt, no? Tot plegat.
1: S'ha passat molt ràpid, la veritat. Sí, sí.
0: La segona temporada els tornarem a convidar tots els que heu vingut aquesta primera, i serà un plaer tornar a rebre't. Ja tindrem altres coses de què parlar.
1: Molt bé.
0: Això, transmets molta pau, m'han donat moltes ganes d'apuntar-me. El Sebas i jo, que sàpies que ens apuntarem a fer...
1: Vinga, a fer clar que sí, així m'agrada.
0: Doncs res, un plaer i igualment, fins molt aviat.
1: Igualment, moltes gràcies a vosaltres i a tu.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Benvinguts una setmana més, amics del country de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb un gran clàssic, Adelaida, de George Strait. Tu, Adelaida, ets el somni de tots els homes. Tots et piropegen. I tu, amb els teus llavis, dibuixats per un perfeccionista, els somrius, tot presumint. Jo estic molt celós, doncs t'estimo de veritat. I més, més que ningú, malgrat vas embogint a tots els homes el teu pas. Anem-hi amb George Strait i Adelaida.

El destí d'aquest tren és la glòria. This train is bound for glory. Ens la canten Lonesome Train. Aquest tren té com a destí la glòria. Només hi puja gent honesta. No hi ha lladres, mentiders ni jugadors. Tots anem a la glòria. L'olor dels camps de cotó embolcalla a tothom el tren. Tots es deleixen per abraçar la nova vida que els espera. Els ulls els hi espaterneguen de felicitat a tots. És un cant espiritual negre amb una versió country. This train is bound for glory. Lonesome Train.

Escoltarem ara la profunda veu d'en Johnny Cash amb la cançó Cry, Cry, Cry. Plora, plora, plora. Ens diu en Johnny que la dona que estima ara no li vol fer cas, però que un dia, quan ella el vulgui estimar o el necessiti, ell li dirà no. I ella plorarà, plorarà i plorarà. Us deixo amb Johnny Cash i Cry, Cry, Cry.

El proper ball que es proposa es diu Candy's Light. La cançó es diu Fence Post, que vol dir estaques de tanca o puntes d'estaca. Ens la canta en Cody Johnson. Segons la lletra de la cançó, sembla que a una noia li agrada una casa al bell mig del camp, rodejada d'estaques. El noi la considera una ingènua i li diu que això no va amb ell. Fence Post i Cody Johnson.

Home is where the heart is. La llar és on està el cor. Ens la canta Ramon Mirabet. Diu molts cops que se'n va a casa seva i que la casa està on està el cor. Ens diu que si s'estima, mai és tard per tornar. Home is where the heart is. Ramon Mirabet.

You are the one, tu ets l'únic. La canta Carlen Carter i ens diu que tu ets l'únic que em va entendre. Jo ja he canviat, no sóc la mateixa, sé que t'estimo i poso la meva vida a les teves mans. Entendré que ara no em vulguis, però no em cansaré de repetir-te un cop i un altre que tu ets i seràs sempre únic per a mi. Carlen Carter, You Are the One.

vine a ballar Line Dance, com Do the Line Dance. Aquesta cançó ens la porta Bandit. No tinc amigues i amics més temps, us deixo doncs i us espero la propera setmana. Adeu i molta, molta salut. Bandit i Come Do the Line Dance.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
2: Aquest programa ha estat editat per el tècnic de so, Iker Momonker.
1: Ben trobats de nou, amiga i amic del country i de Ràdio Castelldefels. Et parla Ramon. Començo avui amb Jeff Wood, que ens canta ara el nostre primer petó, Our First Kiss. Segur que tots recordem el nostre primer petó i el que vàrem sentir. Per lo que diu la lletra de la cançó, us puc ben assegurar que en Jeff Wood no és diferent. Va sentir el mateix que vares sentir tu i tothom. Our First Kiss, Jeff Wood.

Tots sabeu que a mi m'encanten els vals texans. Pues ara us en toca un. Your Man, el teu home, amb Josh Turner. Nena, apaga els llums, posa música suau. No tenim enlloc més on anar. Apropa't a mi, doncs tenim tot el temps del món. Et puc ben dir que mai he tingut un sentiment tan profund com el que ara tinc per tu. Sóc el teu home i ningú et podrà estimar mai com t'estimo jo. Apropa't més i escoltem música suau. Your Man, amb Josh Turner.

Ella està enamorada del noi. She's in love with the boy. Ens ho diu Trisha Yearwood. Ella està enamorada del noi. I si han de fugir del poble, ho faran. Es casarà, segur, amb aquest noi, d'on se l'estima. Ell li ha regalat un anell i li promet que estarà sempre amb ella. Si vol casar, els pares d'ella li diuen que és un error, però ella està ben decidida i està enamorada del noi. Ella es casarà amb ell. She's in love with the boy. Trisha Yearwood.

George Strait ens canta ara I cross my heart. Jo atreveso el meu cor. El nostre és un amor incondicional. Ho estic veient als teus ulls. Compartim amor i rialles. Et dono tot el que et puc donar per fer realitat tots els teus somnis. No trobaràs mai un amor com el meu. I demà encara serà millor que avui. I cada dia més i més anirà creixent el nostre amor. Junts travessarem totes les tempestes que ens vinguin. Jo atreveso el meu cor per tu. I cross my heart. George Strait.

Vi de maduixa, Strawberry Wine, amb Dean Carter. Amb 17 anys, a la vora del riu, un estiu, vaig trobar l'amor creixent i salvatge. Era com el vi de maduixa. El primer glob és agradós. Ara, als 30 anys, ell em va deixar. Però any rere any, jo torno a aquest lloc. Només per recordar el gust del vi de maduixa que vaig provar quan tenia 17 anys. Quan la calorosa lluna de juliol va veure el meu primer amor. Va ser el meu primer gust de vi de maduixa. Va ser el meu primer gust de l'amor. Strawberry Wine, Dean Carter.

Tammy Wynette ens canta ara Divorci. Tenim un nen de 4 anys, però el nostre divorci és definitiu. El nen i jo marxem. Estic fent les maletes i paquets. El nen pensa que és Nadal, pensa que és el seu cumpleanys o que fem una festa. Li estic ocultant la realitat. Però la veritat és que és el nostre divorci. Estic plorant. No ho puc evitar. Però tots ho tindrem que superar. És inevitable el divorci. El nen i jo marxem. Jo, amics, també me'n vaig. Fins la setmana vinent, si així ho voleu. Us espero. Cuideu-vos i fins aviat. Divorce, Tammy Wynette.

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mykhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda als països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Son declaraciones de María Jiménez, voluntaria de la entidad, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part «heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat, us diré com us heu de comportar».
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
0: Trescat Info. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada llei trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i que un Tribunal Superior l'està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps, us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada, aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop, els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix. Clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts, a 11:15 del matí, ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachan de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món, en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile.
20: Canto esta canción que celebra la vida.
0: El Festival de Cap Roig

0: nosaltres busquem, pues, un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents, i han passat, han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
1: Pel festival, en aquesta programació eclèctica, ja han passat artistes d'estils ben diversos, des de Víctor Manuel, el tenor Juan Diego Flores, l'exambusto o Luz Casal.
2: I Madonna arrasa en les nominacions als Premis de la Música MTV, que s'han anunciat aquest dimarts. La reina del pop, que ha estat nominada a aquests premis durant 4 dècades, supera Taylor Swift, que ha aconseguit 9 nominacions. Montse Pujol.
3: Madonna ha obtingut 11 nominacions gràcies al seu ambiciós projecte Confessions 2, pel qual està nominada Artista de l'Any i per Cançó de l'Any per la seva col·laboració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a Vídeo i Artista de l'Any, a més de Millor Pop, Direcció i Direcció Artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter, amb 7 nominacions cadascuna. La Perla de Rosalia ha obtingut una nominació a la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.
2: Esports. Amb Pau Dax.
4: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
5: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
4: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
5: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
4: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial. Però, de totes maneres, no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
6: Es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
4: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
7: Rafa will do it, because normally...
8: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
4: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
9: I és volver a casa. Emocionalmente és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy uno de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
4: Seguint amb futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
10: The most important thing for me is to get to
11: el més important és que pugui rendir al màxim.

0: nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
1: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
2: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
3: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Brogi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem.
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3Cat Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, degana del col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
10: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
12: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
11: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
14: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
15: És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.
0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada Laura Bertran.
16: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Irles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soca-rel. Opta per un tercer camí.
17: El que no menys té, que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
16: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
18: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
16: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió. Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
19: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
20: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
19: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
21: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte, diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. Ituri és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
22: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
23: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Vete, baño, Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
2: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
2: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars, de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula, La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
4: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
5: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
7: esports.
0: Amb Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
6: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
1: Rodri, ¿te ganas que l'entreni Hansi Flick?
6: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
1: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
8: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
1: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
9: Rafa will do it, because normally...
24: Rafinha farà el Parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
1: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
25: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
1: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les 3 pròximes temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
26: The most important thing for me is to get to
27: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
26: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
1: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat al mitjapunta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lilerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
28: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
29: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb... ens llevem amb 17 graus a la Seu d'Urgell, 21 graus a Juneda, 25 graus a Reus. I tot apunta que tindrem un dia més de calor intensa abans que les temperatures comencin a baixar, però per això haurem d'esperar ben bé un parell de dies. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Però avui serà l'últim dia de 40 graus.
0: L'últim, doncs, això...
1: Per mi, almenys, és una bona notícia, sí. Especialment a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. A partir de demà, com deies molt bé, la temperatura comença a baixar i és que arriba aire una miqueta més fresquet que al mateix temps farà que augmenti la inestabilitat i, per tant, doncs, els propers dies, els ruixats, les tempestes aniran guanyant extensió i també intensitat. Això també ho haurem de mantenir en el nostre cervell, que les tempestes poden ser fortes. Però, de moment, avui torna a ser un dia de sol, de calor, amb mínimes que han estat altes, sobretot a la façana litoral, especialment de la Costa Daurada i la Costa Central. A la tarda, nuvolades que aniran creixent, sobretot en àrees del Pirineu Occidental, i, de fet, al vespre o la primera part de la nit reapareixen els ruixats i les tempestes en aquesta zona del nord-oest de Catalunya i també esporàdicament a la resta del Principat. I els dies que vindran, ja ho diem, dijous més ruixats, fins i tot amb el matí hi haurà ruixats a la Costa Daurada, algun punt de la Costa Central, i això anirà més de cara al cap de setmana. Potser l'espatllem, però almenys arreglarem aquesta calor intensa que hem tingut tants dies d'aquest estiu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, avui encara calor intensa, últim dia a 40 graus, però avui encara calor intensa. Per cert que portem ja 54 nits tòrrides registrades aquest estiu en ciutats com Barcelona. Al País Valencià avui està previst que les temperatures s'enfilin fins als 44 graus en algun punt, i en aquestes últimes hores estan sortint més estudis relacionats amb els efectes que la calor té a les altes temperatures i el que té, sobretot, la calor, els efectes que la calor té en les persones més grans, en les persones de més edat. Avui en parlarem d'una dada que hi ha donàvem ahir, que una de cada dues residències de Barcelona, dues residències de gent gran, una de cada dues, no té aire condicionat a les habitacions. Sí, a les zones comunes, però no a les habitacions. Avui en parlem amb la Cinta Pasqual, que presideix l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i amb la investigadora Elena Hernández, que ha fet un estudi justament dient que la mortalitat de persones grans en episodis d'altes temperatures és més gran en les persones que dormen en residències que no pas en les persones que dormen a casa. I encara relacionat amb la gent gran, avui continuarem parlant de la llei de dependència, després del testimoni ahir en aquest programa de la Cecília.
2: Anem tocant totes les tecles. Que cal anar a l'assistenta social, anem. Que cal anar a l'atur, anem. Que cal anar al metge, anem. Que cal... Però són papers i papers i papers per a lo millor aconseguir, pues, jo què sé, res.
0: És el que ens explicava la Cecília ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ella cuida de la seva mare, cuida també del seu marit, tots dos amb un grau de dependència alt, tots dos amb unes ajudes que ha hagut d'esperar durant molt de temps. Recordem que ara mateix a Catalunya el temps d'espera per resoldre un expedient, per resoldre una prestació de dependència, és de 600 dies. Això hi ha el compromís de millorar-ho, però des del Col·legi de Treball Social, la seva degana, Laura Morro, ja ens deia al matí de Catalunya Ràdio que el problema és que la llei de dependència va néixer coixa.
3: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: I també parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el govern, que ens ja deia que el pla que ha activat hauria de començar a donar resultats raonablement aviat.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: És el que ens deia també aquí al matí de Catalunya Ràdio la secretària de la Conselleria de Drets Socials, Carolina Omar. Tot això en dia al dia, que també en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, però també parlarem del judici històric que hi ha a les xarxes socials, del judici a Meta, l'empresa responsable d'Instagram i de Facebook.
5: Every day I watch my girls navigate a digital world where platforms are running a massive uncontrolled experiment on our children.
0: Ho explicàvem ahir va començar aquest judici a Califòrnia, una demanda de diversos estats contra Meta, en què diversos testimonis, com aquests que estem sentint, avalen i diuen que està demostradíssim que hi ha un risc d'addicció en aquestes xarxes socials de les quals no se n'informa. Per cert, dels Estats Units, és notícia de la nit, Donald Trump ha anunciat que suspèn temporalment els aranzels del 50% al Canadà.
6: frankly, we'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail.
0: És el que deia fa ben bé un parell de dies del primer ministre del Canadà. La notícia és que suspèn temporalment aquests aranzels del 50% al Canadà, que en teoria haurien d'entrar en vigor avui mateix. Tot això quan l'administració de Donald Trump ha rebut una primera demanda important de Disney.
7: The president of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs.
0: Aquest, com sabeu, és Jimmy Kimmel, de la cadena de televisió ABC, ABC, vaja, que és propietat de Disney. Ara l'empresa Disney es querella contra Donald Trump i contra el regulador públic, també, que depèn directament del president dels Estats Units, en considerar que els ha collat més del compte, en considerar que ha pres mesures que no serien constitucionals. I un dia més, aquí al matí de Catalunya Ràdio, estarem pendents de Ceuta.
8: The return, yes, I mean the return, this is regulated for EU, when it comes to EU law under the return directive.
0: Perquè s'hi ha afegit Brussel·les ara amb aquesta història. Aquest que sentiu és el portaveu de la Comissió Europea insistint que la repatriació de menors sí està regulada pel dret comunitari. D'aquesta manera, Brussel·les pressiona el govern de Pedro Sánchez perquè expulsi cap al Marroc totes les persones, incloent els menors d'edat, que van entrar-hi ja fa pràcticament 3 setmanes procedents justament del territori marroquí, de les persones que van entrar a Ceuta. Avui, per cert, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, torna a Ceuta i es torna a reunir amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, que és del seu partit, que és del Partit Popular. I avui també anirem fins a Lleida. Ja hi ha 12 persones detingudes per la batalla campal que hi va haver-hi aquest cap de setmana. Recordeu, més de 100 persones implicades en aquestes últimes hores i aquests últims dies. S'ha reforçat el control de seguretat en aquestes zones i a altres zones de la capital del Segrià, però de moment 12 persones detingudes ja per aquesta batalla que va implicar fins a 100 persones. I a les 7 i 7 minuts, avui també recordarem un crac de la màgia.
9: Que se te ha olvidado lo más importante. Yo le dije, ¿qué es lo más importante? Y me dijo él, hombre, pues el golpecillo. Di el golpecillo y entonces sí. Entonces había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. ¡Tararara!
0: Perquè avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag, considerat un referent mundial en la màgia de proximitat, va morir ahir als 83 anys. També ha mort Delfina Maia, de Los Amaya, i ha mort als 94 anys l'actriu Phyllis Diller, la mare d'Emma Thompson. Amb qui va compartir cartell a pel·lícules com aquesta que estem sentint. Molt soroll per no res. I a banda d'això, amb la Lliga començada, avui el Barça juga al Gamper. La idea és que Rodri sigui la gran atracció.
10: Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común. Y es un jugador que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección.
0: Així parlava Rodri de Sergio Busquets, amb qui sovint el comparen. Per cert, que a les últimes hores, Julián Álvarez, amb qui Rodri va jugar al Manchester City, va fer like al vídeo del club anglès per acomiadar el madrileny.
10: Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros, así que contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que el Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla.
0: Avui parlarem de tot això, eh? Farem Àgora Esportiva a partir de les 10 amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. I també de les últimes hores. Kanye West farà 2 concerts a Sant Petersburg aquest octubre. És important perquè serà l'estrella occidental més gran que actui a Rússia des de la invasió d'Ucraïna. I encara una cosa més de música.

0: 7 i 9 minuts, benvinguts al dimecres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Fra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares. De moment, però, ampliem alguns dels titulars que ara destacàvem en portada amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que el retornin.
3: La Comissió Europea avalava ahir que tots els migrants que queden il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors no acompanyats. Ho feia a través del portaveu Marcus Lambert, que afirmava que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
5: El govern espanyol no comparteix aquest posicionament europeu i el PP, en canvi, s'hi abona.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: El Ministeri d'Infància respon que està totalment en contra de deportar infants. En canvi, el PP aprofita per reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Cuca Gamarra és vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars i Juan José Vivas és el president de la Ciutat Autònoma.
7: Aquí solo hay una salida y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
6: Són declaracions fetes des de Ceuta. Avui serà el cap de files dels populars, Alberto Núñez Feijó, qui visitarà la Ciutat Autònoma. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En contra.
9: El Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible.
3: A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. María Jiménez és voluntària de l'entitat.
10: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esa afiliación.
5: Avui serà el president dels populars, Alberto Núñez Feijó, qui visitarà la Ciutat Autònoma. I mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia de violència masclista a Ceuta arran de la crisi.
0: En alerta.
9: El Col·legi de Metges de Ceuta asseguren que la situació epidemiològica de la Ciutat Autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna.
3: Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
11: La sarna, ja se podem hablar de que es una epidemia, en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Tocaran sostre.
5: Els termòmetres avui arribaran un altre cop als 40 graus abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà. Al País Valencià la calor també hi farà estralls perquè està previst que es freguin en alguns punts als 44 graus.
9: En ciutats com Barcelona aquesta ha estat ja la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Maria Costa.
12: Les nits tòrrides són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
13: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que ens pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que aquest no serà l'últim. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Es reuneixen.
3: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa hindú, ahir a la tarda amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes.
5: Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats des del cap de setmana. setmana ja hi ha hagut 12 detinguts.
0: Anem a Lleida, doncs, per Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
14: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
9: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les veïnes. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig.
3: L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, a través de les xarxes socials, ho va atribuir a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes.
0: Habitatge protegit.
5: Durant tot el 2025 només se'n va començar a construir en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap.
0: Són xifres dels promotors immobiliaris, Roger Santaló.
15: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatge en comptes de perseguir els propietaris.
16: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
15: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més ajudes.
9: De l'Ajuntament de Barcelona a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
3: L'objectiu és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
17: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: A judici.
5: En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta, la companyia de Mark Zuckerberg, que està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves.
0: Clàudia Serra.
18: Durant la primera sessió a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
19: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
18: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta.
9: L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies.
3: El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si en algun moment cauen de manera contundent a la borsa, l'estabilitat financera quedaria afectada.
0: Gemma Sagrera.
20: Segons 5 experts del BCE, les famílies europees tenen 440.000 milions d'euros invertits en les grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. Si s'hi sumen els diners que hi han posat bancs i asseguradores, la xifra supera el milió de milions d'euros. Segons Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, no seria estrany que les accions caiguessin en algun moment.
21: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
20: Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho desmenteixen.
5: Els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada.
0: Txell Garriga.
1: Els experts asseguren que són fenòmens habituals. També els últims que hi va haver ahir mateix a Granada, un de 3,4 graus a la població d'Ojijares i l'altre de 4,8 que va sacsejar Granada. N'ha parlat a 3CatInfo, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
4: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, en portem centenes.
1: El terratrèmol de Granada va deixar 3 ferits lleus, un dels quals menors d'edat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. Tot plegat va obligar a desallotjar prop de 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana eleccions.
9: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
22: Ja per econòmic, xenyi. Democràcia.
23: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: A rearma.
18: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca.
5: Tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig.
0: Berlín, Jordi Regàs.
24: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
25: Operacions encobertes per part de potències estrangeres és la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
24: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua pujant.
9: El preu del petroli mentre no es divisa cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà.
18: La cotització del barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta als $92 després que Donald Trump ha admès que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre, Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià.
5: Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu.
0: I es mantenen a l'alça.
9: Les exportacions catalanes, tot i el complicat context geopolític actual.
18: Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, això és un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, l'AMEC.
26: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
5: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català. Supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat.
0: Menys ingressos hospitalaris.
9: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any.
18: És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU.
0: Núria Paraire.
27: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de personal sanitari de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
28: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
27: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense control.
5: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos.
9: L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. I Turí és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora de la zona de Metges Sense Fronteres.
2: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como

0: ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
1: Rodrik arriba per 4 temporades i de cara al Gamper, Hansi Flick ha triat Rafinha com a capità provisional de l'equip.
2: Rafa will do it because normally
3: Rafinha farà el parlament. Sé que Franky és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Franky no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
2: With Eric and Pity.
1: Per tant, serà el brasiler qui faci el discurs aquest vespre.
4: Avui, Àgora Esportiva, a partir de les 10, amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid sense Julián a la convocatòria.
1: Els matalassers disputen avui la primera jornada de Lliga contra el Màlaga. L'argentí no hi jugarà perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
5: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios. No al lugar.
1: També en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El club gironí també ha presentat el mitjà punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al-Ittihad saudita. Tot això mentre continua el serial amb Víctor Sigankov, el club ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
4: I en handbol, dues victòries justament a Granollers.
1: Tant l'equip femení, que va superar el Zurich per 27-25, com el masculí, 34-31 contra el Thun Suís, van guanyar els seus partits al 36è torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 jugadores catalanes va empatar a 1 contra Bèlgica. Escoltem la jugadora Marta Segú.
6: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions. Llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
1: El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. I acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas i el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
9: Fonda ens agrada veure i menjar, però també fer-la petar.
8: Parlarem de gastronomia.
9: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
8: La Fonda.
9: D'una a dues.
8: Vinga, va, a la
10: caixa. Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
11: 15, 22, 24, 34 i 42. Els sols, el 4 i el 7.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: I arribarem a 2:15 amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
14: Saps si tornes de suspesa la circulació?
15: No saben res encara.
16: Com anava dient, connectem l'estació de Sants, allà hi tenim un informador de Renfe. Què tal, bon dia?
17: Hola.
18: Soc jo? Oh,
16: sí, vostè és informador de Renfe,
17: vostè,
16: no?
17: Vostè, sí. Em sap malament, però és que no estic en disposició de facilitar-li aquesta informació, pues... que en la central no m'han confirmat per l'extrem, senyora.
16: Que quin extrem i quina senyora. Escolti'm, informador, sí. Quina és la situació de Rodalies en aquests moments?
18: Em pot remetre una pregunta per tal que pugui ajudar-li?
16: Els trens, van els trens o no van?
17: Si van bé.
18: Bueno, en aquest moment, és que jo arribo ara, ¿vale? Perquè he anat a esmorzar un croissant, ¿vale? He anat al bate després i arribo ara...
17: Però esperi, abans de posar-se a plorar, que ja l'estic veient, no se'm trenqui, són carn de canó. Però escolti'm, senyor informador, abans d'anar a esmorzar, no anaven bé els trens. Això ho sap o no? És a dir, d'acord que vostè estava esmorzant, però abans d'esmorzar...
4: I amb això arribarem a 2:15.

0: Avui la notícia tornarà a ser el termòmetre. Avui la calor tocarà sostre abans d'una baixada de temperatures que ja ha prevista que comenci demà, però avui encara les temperatures arribaran als 40 graus, als 44, fins i tot en alguns pusos, en alguns punts del País Valencià. A Barcelona, aquest estiu hi ha hagut ja més de 50 nits tòrrides, 54, de fet, nit tòrrida vol dir que el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus, i els experts avisen que això no només afecta les persones que tenen malalties d'abans, sinó no també les persones sanes.
1: Però, a més, aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que et pot portar a tenir patologia cardiovascular.
0: És el metge de família Jordi Mestres en declaracions a Catalunya Ràdio. Tot això, mentre la Comissió Europea ara també pressiona el govern espanyol al voltant de la crisi de Ceuta i es mostra partidària que Espanya retorni al Marroc totes les persones que hi ha encara que van arribar procedents de territori marroquí a la ciutat, incloent els menors.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: Des del Ministeri d'Infància, però, insisteixen que estan absolutament en contra de deportar menors d'edat. I als Estats Units ja tenim activat i en marxa el judici contra Meta. La plataforma propietària d'Instagram o de Facebook està acusada de dissenyar les xarxes socials deliberadament per crear addicció, especialment entre els adolescents.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Aquest és un dels testimonis a les portes del jutjat. La demanda que han presentat diversos estats manté que Meta va prioritzar retenir els joves per damunt de protegir-ne la salut i el seu benestar. I els esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça disputa el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3, on en principi encara no debutarà Rodri, que va ser presentat ahir. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano.
0: Gràcies, Miquel. Anem al temps, el que dèiem abans de la calor d'aquestes pròximes hores. Tomàs Molina, com estàs?
5: Un altre dia de calor, però avui sembla que serà l'últim dia amb temperatures que arribin als 40 graus. Un dia avui i un altre, per tant, de temperatura de 40 al ponent a les Terres de l'Ebre, però, ja ho diem, l'últim, amb un temps majoritàriament assolellat avui, tot i que amb inestabilitat de cara a la tarda vespre, nuvolades s'acreixeran durant la tarda i que acabaran donant algun ruixat, alguna tronada, més probables cap a l'Alt Pirineu, l'Aran i esporàdicament també a la resta del país. La tendència de cara als propers dies és que es mantingui aquesta inestabilitat i fins i tot que vagi a més. Serà, doncs, un dijous que començarà demà amb intervals en núvols a la façana litoral, fins i tot amb alguna precipitació a la Costa Daurada, a la Costa Central, i després a la tarda, ruixats que reapareixeran al Pirineu i a les zones de muntanya. I la tendència de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, és que aquests ruixats, aquestes tempestes, es mantinguin i fins i tot augmenti la seva intensitat. Arribarà aire més fresquet que portarà una normalització de les temperatures de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem també la mobilitat d'aquesta hora. La mobilitat d'aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. A Barcelona, avui hi ha diverses alteracions del recorregut de diverses línies d'autobús per obres de millora. El 78 no passarà per l'avinguda de Barcelona de Sant Joan d'Espí. El D40 i el 117 no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Gràcies, Sílvia. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, només amb una petita retenció a Barcelona, la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres que s'hi fan, i compta amb la boira que hi ha a l'autovia 2 entre Montmaneu, a l'Anoia i Ribera d'Ondara, a la Segarra.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Afra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I com sempre comencem per les portades i les opinions destacades. Francesc Soler, Marisa Gil, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Què tenim avui?
9: Doncs mira, l'Ara dedica l'editorial al judici de Meta sobre menors i xarxes socials i subratlla que els líders d'aquestes empreses allunyen els seus propis fills de les xarxes mentre es fan ric amb elles. Així, a casa dels líders tecnològics imperen la moderació i les restriccions amb les pantalles amb les quals fan negoci.
10: Justament, el Punt Avui dedica la portada al repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials i les apps i recull algunes iniciatives que busquen promoure-ho.
9: El periòdico explica que el govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. Segons assegura, la Generalitat s'afegeix al projecte del Ministeri de Transports que preveu la construcció d'un ramal en ample internacional per accedir a la capital catalana des del nord. També que el Vallès tindria així una nova estació de viatgers.
10: L'editorial del Mundo se centra en l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, d'accelerar l'homologació de l'AVE perquè pugui operar a Portugal i vincula aquesta decisió al rebuig de França al fet que Renfe ofereixi els seus serveis al seu país. Pel diari, la poca habilitat diplomàtica del ministre Puente és la responsable que els trens d'alta velocitat espanyols encara no puguin operar per tot el territori francès.
9: La Vanguardia dedica el seu editorial a la guerra híbrida de Rússia i argumenta que Europa ha d'articular una resposta que elimini el benefici de l'ambigüitat que Moscou fa servir. També que el desgast a Ucraïna empeny Putin a una ofensiva encoberta al flanc oriental de l'OTAN.
10: El País explica que la Casa Blanca entra en tromba contra un senador demòcrata que ha gosat parlar de Natalie Harp, coneguda com la impressora humana de Trump, perquè sempre porta una de portàtil allà on va. El legislador acusa el president d'estimar-se més viatjar en el seu palau volant amb aquesta assessora en lloc de treballar.
9: El diari Público assegura que el govern espanyol veuria amb bons ulls una visita del rei Felip VI a Ceuta. El diari digital cita fonts presidencials que diuen que la Moncloa no dona instruccions al cap d'estat i que desmenteixen que Sánchez prohibís la visita del monarca a la ciutat en les hores posteriors a l'entrada massiva d'immigrants.
10: L'Espanyol assegura que en menys de 15 anys l'estat deixarà de recaptar més de 15.000 milions d'euros anuals en impostos a causa del ràpid envelliment de la població. Segons un estudi del Centre d'Anàlisi Funcas, el 2040, la recaptació fiscal per impostos baixaria un 3,3%.
0: 8:15. Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: La calor ens fa més agressius.
11: Doncs sí, per si no te n'havies adonat. Tot i que l'agressivitat no té una sola causa o origen, estudis internacionals estableixen una relació molt estreta entre la pujada de la temperatura i l'increment d'episodis agressius. Ara, un estudi que s'està enllestint a la UPC i que relaciona dades policials i meteorològiques des del 2009 fins al 2025 a Catalunya, diu que hi ha una correlació molt significativa entre el desconfort tèrmic en temperatura i humitat i el nombre de denúncies per agressivitat o per lesions. L'aixafogor és un dels factors que provoquen més estrès tèrmic. Ho recull el 3Cat Info.
0: José María del Nido s'ofereix per millorar les presons.
11: No sé si el recordes. És el que va ser president del Sevilla. És advocat de professió i va passar 3 anys a la presó entre 2014 i 2017 per malversació de cabals públics i prevaricació. Diu en una conversa amb el diari El País que la legislació està antiquada i que si el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li demanés que col·laborés amb institucions penitenciàries, estaria disposat a anar-se'n gratis 2 o 3 anys a viure a Madrid i que, fruit de la seva experiència i coneixements, posaria l'accent en la funció resocialitzadora de la presó.
0: Verdura i peix.
11: Sí, com canten els xiula, és el menú bàsic de l'exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos. Diu que menja, sobretot, carn, peix, verdures i fruita. Res de processats. Batuts de proteïnes i fa dejuni intermitent, però que de tant en tant es concedeix algun caprici perquè, si et cuides durant 29 dies, no passa res per donar-te un caprici al 30è, sentencia sàviament. El titular de La Razón, que és qui ho recull, diu si te cuides 29 dies, puedes darte un capricho el trigésimo. El comentari més estès entre els lectors és que Ramos no ha pronunciat la paraula trigésimo ni de conya.
0: I a aquesta hora continuem repassant la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Diana i el Carlos San Andrés.
12: La premsa nord-americana ja es fa ressò de l'anunci d'aquesta matinada de Trump sobre la suspensió dels aranzels del 50% al Canadà, que havien d'entrar en vigor avui. També la premsa del País, en concret el New York Times, es fa ressò del cas d'una dona australiana condemnada a cadena perpètua per assassinar 3 familiars seus a qui els va servir un plat amb filet Wellington i bolets verinosos. Ara la dona ha apel·lat la condemna, diu que el judici no va ser just i que va estar marcat, diu, per diversos diverses irregularitats. A The Guardian expliquen que l'exministre de Defensa d'Ucraïna, recentment destituït, ha demanat la convocatòria d'eleccions presidencials i com això s'ha doncs, convertit en el desafiament polític més directe a Zelensky des de l'inici de la guerra amb Rússia. I acabem a Le Figaro, que dedica la portada i un reportatge llarg als costos de la campanya per les eleccions presidencials del 2027. Parlen de mal de cap financer perquè els equips de campanya es veuen obligats a retallar la seva despesa. I els motius que hi ha darrere, doncs, la reticència dels bancs a concedir préstecs i la inflació. Per això demanen ajuda al govern per disposar de més pressupost.
8: I a la premsa econòmica, a més del judici a Meta que recullen tots els diaris, l'economista es fa ressò de la previsió del Banc Central Europeu sobre la inflació. Es calcula que es mantingui al voltant del 3% durant la resta de l'any. Ho ha afirmat el seu economista en cap, Philip Lane, que diu que, tot i l'estabilitat, ha recordat que aquesta xifra està molt per sobre de l'objectiu inicial del 2%. Entre els motius, l'impacte dels fenòmens meteorològics i l'impacte de la IA. Expansió, llegim que les caixes rurals multipliquen per 4 el seu benefici en 4 anys. Després d'anys d'austeritat, aquestes entitats tornen a obrir sucursals. El conjunt de cases rurals representa el 2% del negoci bancari i es calcula que entre els seus clients hi ha entre el 30 i el 40% de totes les pimes espanyoles. I una última notícia, segons recull La Vanguardia, el deute públic espanyol marca un nou màxim històric. La xifra supera el 1,5 bilió d'euros, la qual cosa suposa més d'un 4% respecte a l'any passat. Tot i l'augment de les xifres, en el context actual, el pes del deute es redueix a causa del creixement global de l'economia.
0: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Premsa esportiva, Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: Una oportunitat de guanyar-ho tot és el que suposa l'arribada d'un jugador com Rodri al Barça. Un fitxatge descomunal i d'abast global, titula Joaquim Piera l'Esport. El capità que va aixecar el títol al Mundial fa un mes a Nova Jersey, escollit pilota d'or de la Copa del Món. El Mundo Deportivo, Santi Nolla, destaca el contrast entre Barcelona i Madrid. Diu que la premsa madrilenya ha volgut presentar el preu de Rodri com si fos un fitxatge molt car, mentre que no apareix en cap portada la xifra que han pagat els blancs per Diomandé. També crida l'atenció que el Madrid ha presentat Mourinho de manera discreta i sense premsa, molt diferent de la presentació de Rodri ahir amb el Barça. També en futbol a l'Esportiu destaquen un nom que ha aprofitat l'oportunitat. Jordi Cano, que va debutar com a professional als 31 anys amb l'Andorra, va trigar 33 minuts a fer el seu primer gol a segona divisió. I qui ha donat una oportunitat és el Manresa de bàsquet. Martí Rauric és el jugador que podrà participar en la pretemporada del club vegenc després de superar diverses proves.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs el rei Carles III d'Anglaterra va començar ahir les vacances oficials a Escòcia, però un terratrèmol editorial li va esgarrar el dia. El seu excunyat, el comte Charles Spencer, va anunciar la publicació d'un llibre sobre la princesa Diana. El llibre es titula El cant del cigne Diana, la meva germana. Sortirà a la venda el dia 22 de setembre al Regne Unit. Segons Spencer, està fart de llegir mentides sobre Diana i ara ha arribat el moment d'explicar com era la seva germana. Un parell de comentaris. Primer, el llibre es publicarà, oh sorpresa, quan faltaran 11 mesos pel 30è aniversari de la mort de Diana. Fa tota la impressió que la guardiola Spencer deu estar una mica seca. Segon, no hi ha cap mena de dubte que el príncep Enric té un ADN 100% Spencer, és a dir, que aprofita qualsevol ocasió per fer negoci amb la memòria de la princesa. Potser, després de 30 anys, el millor homenatge que es podria fer a Diana és deixar-la de descansar d'una vegada per totes en pau.
3: Catalunya Ràdio.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Casa i el Sudan.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria. Del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
12: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
11: Tornen els draps bruts.
13: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
11: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
14: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
11: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, clavats, 7:45. Marta Viana, bon dia de nou.
17: Bon dia.
1: Aniversaris, qui fan avui?
17: Va, comencem amb un de casa nostra.

0: García. 70?
1: 71.
0: Mira, està propet, propet.
1: Seguim ara amb l'actor Peter Gallagher.
0: Home, el Peter Gallagher, el... També deu ser granadet, el Peter Gallagher, no? 73?
1: 70.
0: 70 coves.
1: Anaves bé, anaves bé. I acabem amb Bill Clinton.
0: Ah, aquest faig... Que l'he vist. Que
1: ah,
0: que
1: mira.
0: L'he vist el dia. Aquest em fa 80, que sí?
1: Molt bé, 80, clavadets.
0: Que he vist la notícia de l'expresident fa 80 anys. Vaja, aquí, aquesta no compta perquè l'he vist.
1: No, per fer res, ho hem fet bé, ho hem fet bé avui.
0: I el Santoral?
1: Avui és Sant Magí, Sant Juli, Sant Rufí, Santa Tecla, Sant Timoteu, Sant Donat i Sant... Sant Ezequiel.
0: Adéu, Marta, aquest estiu, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Molt bones, sóc la Míriam, llibretera de la Central del Raval, de Barcelona, i us vull recomanar per llegir aquest estiu un llibre il·lustrat, editat per Calandraca, que es diu En Flop i en Llac, de la Marianne Dubuc. Si algú la coneix, ja sabreu que les seves històries sempre són molt especials, i en aquest cas ens porta la història d'un conill que té una miqueta de por de ficar-se a l'aigua i banyar-se amb la seva família. Qui no ha tingut por alguna vegada, no? És un punt de partida per parlar de molts altres temes, acompanyat d'unes il·lustracions precioses, com sempre. Així que el recomano a qualsevol persona que hagi pogut sentir curiositat alguna vegada per algú que no ha fet mai. Així que espero que el gaudiu molt i molt bon estiu.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la minissèrie M, el hijo del siglo.
3: M de Mussolini. Està basada en una novel·la d'Antonio Scurati que explora l'ascens polític del dictador des de la creació del moviment polític que acaba liderant la dictadura feixista. Destaca per la seva força visual amb un estil gairebé teatral i barreja imatges d'arxiu amb recreacions històriques. Mussolini, interpretat per Luca Marinelli, trenca la quarta paret per explicar el seu discurs polític a l'espectador. Una sèrie molt original i arriscada de 8 capítols que és a Sky Showtime.
0: 3 minuts ara mateix passen de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: The return, yes, I mean the return, this is
6: regular. El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats.
7: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
9: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base.
6: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut.
10: Mira, mira, mira, con dos deditos. Aquí hay una carta que es roja, la única primera roja, el 5 de rombos, y la segunda roja, que es justamente el 10 de corazones, que era la carta que han dejado...
0: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Anem a les paraules del dia. Amb el Miquel Muñoz, repatriar.
11: Fer tornar a la seva pàtria, al seu país, algú o alguna cosa que n'havia de sortir. És el que vol la Comissió Europea per als migrants de Ceuta. Insisteixen que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
0: Addicció.
11: Estat de dependència fisiològica o psicològica o una substància o una pràctica més enllà del control voluntari. El judici contra Meta se l'acusa d'haver dissenyat les xarxes socials per crear addicció als adolescents.
0: Il·lusionisme.
11: Art de produir en l'espectador la il·lusió d'assistir a fenòmens extraordinaris i increïbles. Avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag va morir ahir als 83 anys, segons va anunciar la seva filla, directora de l'escola de màgia que tots dos van fundar a finals dels 80.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 50.
12: És el preu dels viatges més barats de l'Imserso pels pensionistes amb menys recursos. El 14 de setembre s'obre el termini per fer les reserves del programa de turisme per a gent gran per la temporada 2026-2027, que oferirà 879.213 places. Els viatges de 50 euros són una novetat que es va incorporar a la temporada anterior i que es manté juntament amb la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a determinades destinacions.
0: 70.000.
12: Són els milions de dòlars que han guanyat les 5 principals companyies petrolieres al segon trimestre del 2026, la xifra més alta que s'ha registrat mai. El benefici net combinat d'aquestes empreses va augmentar un 160% l'últim trimestre respecte al mateix període de l'any anterior fins a arribar als 47.000 milions de dòlars, tot gràcies a la crisi de l'Iran.
0: I 6.000.
12: És el nombre de maletes que no han arribat a destí des que va començar la vaga indefinida del personal de servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat fa 15 dies, el 4 d'agost, per demanar millors condicions de treball en qüestions com la salut o la seguretat i la conciliació. És el balanç que fa la CGT, que xifra també en 270 el nombre de vols cancel·lats i denuncia que l'empresa no vol negociar.
0: I ara les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera, un carrer amb una filera de cotxes i un camió de bombers al fons. Els cotxes estan acordonats amb una cinta policial, tenen els vidres trencats i estan abunyegats.
13: És una de les moltes conseqüències que ha deixat el terratrèmol que ahir va tornar a sacsejar Granada. El sisme de 4,8 se suma al de dissabte passat i en aquest cas sí que ha deixat ferits. L'Alhambra va ser desallotjada per precaució i els experts han començat a estudiar la possible influència del canvi climàtic en l'acceleració d'aquests moviments a la península. De moment, els primers estudis descarten que tingui cap relació amb els terratrèmols de Colòmbia o Venezuela.
0: A la segona imatge veiem un home amb corbata i un cafè a la mà. És a punt d'entrar al Tribunal Federal d'Oakland i ho fa envoltat d'una enorme expectació mediàtica.
13: És el fiscal Paul Smith que representarà Meta en el judici històric pels danys que han pogut causar milions de nens a tot el món. Són quatre els estats que s'han unit per denunciar les pràctiques de la companyia que, segons s'ha publicat, analitzava els cervells dels menors per crear productes que els enganxessin a les pantalles. El judici culmina amb una investigació d'anys i pot canviar la manera com funcionen les xarxes socials de Meta. Els demandants reclamen una compensació de 100.000 euros i, òbviament, la companyia s'ha mostrat molt crítica amb la demanda.
0: Tercera imatge, Barcelona, l'estació de Fabra i Puig. Es veu un autobús amb un cartell de Renfe. És a punt de sortir de l'aparcament, mentre un altre conductor es mira el vehicle amb una certa incredulitat.
13: És un dels busos permanents que posa la companyia per la poca fiabilitat de la línia R3 de Rodalies. El dispositiu per carretera funcionarà cada dia encara que no hi hagi incidències. Els robatoris de coure i la caiguda d'arbres, a més de les obres entre Barcelona i la Garriga, provoquen alteracions constants a la infraestructura. Ara s'intentarà solucionar amb aquests vehicles que garantiran la ruta.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
15: Aquest estiu, crims.
14: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
15: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
15: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
15: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
19: Ho sabem.
15: I per què?
20: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
21: Comencem. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
22: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
23: ara m'ha agafat per aquí.
22: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
24: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno.
25: Jo sóc de Banyoles?
22: Sí.
25: Tota la vida.
22: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
24: Doncs mira, més li fent cas.
23: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
24: Típic de l'escala.
23: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Banyoles vaig provar-ho amb la guitarra, també, i tampoc.
26: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
23: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
21: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Ets tu. 5 minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La Comissió Europea entra en la crisi de Ceuta i es declara partidària de fer tornar al Marroc tots els migrants, incloent els menors.
1: Marcus Lamert és un dels portaveus comunitaris.
27: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors.
0: Però el Partit Popular exigeix a la Moncloa que passi a l'acció.
1: I Cuca Gamarra, la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
7: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
1: Avui el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, visitarà la ciutat autònoma.
0: I avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que està prevista per demà.
1: Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Ja tenim en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada de dissenyar les seves xarxes socials, com Instagram o Facebook, deliberadament per crear addicció, sobretot entre els adolescents.
28: They did this knowing they were harming kids.
6: Ho van fer sabent que feien mal als infants. infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
1: És un dels testimonis que s'han sentit a les portes del jutjat. La demanda, de fet, sosté que l'empresa va prioritzar retenir els joves per sobre de protegir-ne la salut i el benestar.
0: I a Lleida, reunió entre els membres de les comunitats pakistanesa i Índia amb els Mossos i la Urbana.
1: Per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la capital del Segrià, els aldarulls, ja hi ha hagut fins a 12 detencions.
0: I dos comiats, d'entrada Delfín Amaya, membre de los Amaya, evidentment, que ha mort als 74 anys. I el segon...
2: Mira, mira, mira, con dos deditos.
1: Aquí el comiat de Juan Tamariz, de 83 anys, considerat un mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme.
3: Avui un altre dia de calor, però almenys sembla que serà l'últim dia en què la temperatura pugui arribar als 40 graus. Per tant, doncs, de mica en mica es van normalitzant les temperatures, però avui encara amb aquesta calor, amb un dia de sol, a la tarda, però amb nuvolades que tornaran a créixer, especialment en àrees del Pirineu, i que a la tarda, de fet, a la tarda vespre, acabaran donant ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, esporàdicament a la resta del Principat, tempestes que localment, en alguns casos, podrien descarregar amb moderada intensitat. De cara a demà començarà el dia amb intervals en núvols, amb núvols fins i tot més compactes a la Costa Daurada, amb alguna precipitació, amb alguna gota més aviat, primeres hores en aquest sector, i amb un temps variable a la resta del país. A la tarda, un altre cop, clarianes, estones amb sol, però amb nuvolades que tornaran a guanyar terreny i que reapareixeran els ruixats en àrees del Pirineu i esporàdicament també a l'interior de les Terres de l'Ebre o en punts de muntanya de la resta de Catalunya. Una situació d'augment de la inestabilitat que es mantindrà de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns de la setmana vinent, amb tempestes que localment podran ser fortes al llarg dels propers dies, però també amb l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any i, per tant, doncs, que aquestes calors tan intenses sembla que s'acabin de cara als pròxims dies.
0: I el trànsit, com el tenim? Mariluz, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs amb algunes noves incidències, tallada a l'N240 a Lleida per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat. Es fa pas alternatiu a l'L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la rondada entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres, i a la ronda litoral entre Diagonal Mar i Poble Nou, direcció al Nus del Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Silvia Andrés, com el tenim? Bon dia.
8: Bon dia de nou. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell, també l'R15, l'R16 i l'R17. Hi ha circulació amb demores de més de 30 minuts. Hi ha hagut una incidència per un atropellament d'una persona entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges, que ja ha estat resolta.

0: Vinga, va, que dedicarem una cançó. És l'Àlex, que ens ha enviat una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Si voleu fer-ho, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó, a qui li dediqueu i per què, i ho farem.
1: Hola, sóc l'Àlex i voldria dedicar la cançó Expectations de l'Olivia Rodrigo a en Gerard, perquè d'aquí uns mesos anirem al seu concert i crec que ens ho passarem molt bé.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: És 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Es fa pas alternatiu en la carretera L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per obres, i la ronda litoral entre Diagonal Mar i el Poble Nou en direcció al Nus al Llobregat.
1: La Unió Europea acolla Espanya perquè passi a tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. Ja està en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el Tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'any passat només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que alerta que els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els hauria robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties prèvies de base, sinó també les persones que estan sanes. Mor als 74 anys Delfina Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. I Miguel Ríos va posar el punt final ahir al Festival de Cap Roig amb un concert on el públic va poder gaudir de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i d'algunes del nou àlbum. L'últim vals en tota aquesta edició del festival ha atret més de 46.000 espectadors amb una mitjana d'ocupació als concerts del 86%.
3: Esports.
1: Montserrat Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri, que ahir van presentar com a nou jugador. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen avui el trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vania Derkusic com a nou jugador. A segona, el Sabadell presentarà dos nous fitxatges, Edgar González i Gastón Vallés, i el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure del Rayo.
1: I encara calor intensa avui, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. El matí serà solellat i la tarda amb nuvolades i ruixats al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, avui és 19 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Sense incidents greus durant la festa major. El dispositiu de seguretat i emergències ha fet balanç i tanca els 4 dies de celebració sense incidents greus. En total, s'han atès al voltant de 190 serveis amb una mitjana de 48 requeriments diaris gràcies a la coordinació entre policia local, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, els serveis sanitaris i altres equips d'emergència. ja es poden consultar els candidats de la nit de l'esport. La votació popular començarà dilluns 24 d'agost i permetrà a la ciutadania escollir un dels finalistes de les 5 categories individuals. El termini estarà obert fins al 6 de setembre i enguany incorpora com a novetat la categoria sènior més 45, masculina i femenina. I a l'agenda d'avui... Hora del conte a la Biblioplatja. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acull Contes a la Tovallola, a càrrec de La Minúscula, una proposta de contes per gaudir a la platja. Al Palm Market, Palm Lights, música amb espelmes. A 2:15 del vespre, la plaça de les Palmeres acollirà una nova sessió de Palm Lights, amb música amb espelmes dedicada a la història del pop. I fins aquí Castelldefels avui. Trobareu més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals oficials de l'Ajuntament. Que tingueu molt bon dia.
3: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dimecres 19 d'agost. Un programa d'actualitat comentada amb el seguiment de la darrera hora local. I avui tindrem entrevistes, diferents continguts i tot per posar-nos al dia de tot allò que passa a Castelldefels. Al control tècnic, com cada dia, ens acompanya Gerard Carreras. I us parla la Zeneida Martín. Com ja sabeu, tenim per davant dues hores de ràdio, doncs per poder continuar repassant doncs, aquesta actualitat, que ara a poc ja anem deixant enrere aquesta festa major, recuperant el ritme habitual, però encara tenim molts temes sobre la taula. Parlarem d'esport, d'activitats que han tingut també lloc aquests darrers dies. Perquè recuperarem com es va viure aquest torneig d'escà que es va celebrar diumenge passat. Va ser a la sala Margarida Sherwood de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado i va ser una jornada que va reunir aficionats als escacs i que ens permet doncs, també posar en valor aquest tipus de propostes. I després, des de l'esport, doncs, veurem també un dels grans atractius de Castelldefels que aquests mesos està en auge, que són les platges. Avui volem explicar-vos doncs, com tenim les nostres platges i sobretot doncs, parlar d'una qüestió que situa Castelldefels com a referent en matèria d'accessibilitat. Resulta que la ciutat doncs, compta amb la primera platja de Catalunya que obté la certificació ISO de platges sense barreres. Aquest és un reconeixement doncs, que posa el focus en l'accessibilitat universal i en la voluntat de que les platges doncs, siguin gaudides per tothom. I ara, en plena temporada d'estiu, és també un bon moment doncs, per recordar tots aquests serveis i recursos que tenim a disposició de les persones que venen a la platja, però també dels veïns i les veïnes que la gaudeixen tot l'any. I encara continuarem parlant una mica de festa major perquè ara que ja han passat aquests tres dies tenim un balanç doncs, que permet doncs, veure com ha estat des d'un punt de vista de la seguretat. Anirem, doncs, veurem doncs, com s'han hagut, quantes coses s'han hagut d'atendre en aquests dies, què s'ha concentrat en aquests quatre dies, si hi ha hagut molta, ja que hi ha hagut molta activitat als carrers. Anirem a coneixent doncs, totes aquestes dades i posarem una mica de perspectiva doncs, tot el que ha passat aquests dies. I també parlarem doncs, d'un altre tipus d'activitat que cada vegada té més presència i com a proposta d'oci, i són els jocs de taula. Perquè n'hi ha noves convocatòries i activitats doncs, relacionades amb aquest món que doncs, pretén reunir persones de diferents edats i justament al voltant d'aquesta mateixa ofició. I finalment doncs, tindrem un espai dedicat a la solidaritat i a la salut perquè recuperem una conversa que vam tenir aquests dies passats amb Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, amb qui vam parlar doncs, de l'evolució de les darreres campanyes de donació que es van fer aquí a Castelldefels. Una entrevista en el que coneixerem doncs, com ha funcionat aquestes campanyes, quina resposta hi ha hagut per part dels nostres ciutadans i també doncs, veure com aquests mesos d'estiu doncs, continua sent important donar sang. Perquè ja sabeu que mentre que nosaltres estem de vacances, gaudim de la platja o de les activitats d'estiu, als hospitals les necessitats doncs, continuen existint i les reserves de sang s'han de mantenir. Així que avui doncs, tenim una mica de tot. Tenim esport, tenim platges, accessibilitat, seguretat, festa major, jocs de taula i solidaritat. Una mirada molt diversa, una ciutat, tot i que haver deixat enrere aquests dies grans de festa, doncs continua tenint molta activitat i moltes coses per explicar. També aprofitarem doncs, per fer un repàs del que hi ha aquesta setmana al Palm Market. Que no ha aturat la seva programació en tot aquest estiu i encara ens queden algunes setmanes doncs, per veure com ha estat per veure més sessions del Palm Market i gaudir doncs, d'aquesta finestra que tenim al mar. I bueno, en definitiva també aprofitarem aquestes dues hores doncs, per anar recuperant altres informacions que ens han anat arribant aquests darrers dies i continuar doncs, fent seguiment d'aquells temes que formen part del dia a dia de Castelldefels. Així que ja ho sabeu, quedeu-vos amb nosaltres perquè tenim dues hores de ràdio per informar-vos, repassar l'actualitat i descobrir-vos doncs, algunes de les propostes que tenim a la ciutat. Nosaltres ja estem preparats, així que doncs, comencem aquest dimecres 19 d'agost amb tota l'actualitat de Castelldefels, així que comencem.
1: Castelldefels desperta.

0: I justament com us estàvem comentant, doncs el Pearl Market doncs ja entra en la seva recta final d'estiu amb aquestes noves propostes, perquè bueno, Castelldefels s'està convertint en aquestes setmanes d'agost, en aquest espai de la plaça de les Palmeres, doncs en un punt de trobada per les tardes i les nits d'estiu. Aquesta iniciativa va ser impulsada aquest estiu doncs, per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'àrea de comerç i va començar el passat 26 de juny i continuarà doncs, fins al 5 de setembre. Continuarà doncs, transformant aquest espai en un gran punt de trobada amb música, espectacles, gastronomia, comerç i activitats doncs, per diferents públics. I després de gairebé 2 mesos de programació, la resposta està sent molt positiva. I això és perquè milers de persones ja han passat per la plaça de les Palmeres, que aquest estiu està vivint una activitat especialment intensa. De fet, una de les claus del Pearl Market és precisament doncs, haver aconseguit donar un nou ús d'un espai que fins ara doncs, tenia activitat, però l'ha convertit en un lloc de trobada ciutadana. La plaça acull la pista de bàsquet de Marc Gasol, diferents elements vinculats a les estrelles de la ciutat i durant aquest estiu una oferta comercial gastronòmica que completa tota la programació d'oci. Pels que encara no heu passat per allà, aquesta fórmula doncs, combina cultura, música, gastronomia i comerç amb una proposta diferent cada dia de la setmana. Els dimarts són per la improvisació teatral, els dimecres per la música amb espelmes, els dijous per la cinema a la fresca, els divendres per la música en directe, dissabte les activitats familiars i els diumenges per la comèdia. I us volem recordar, que ja ho hem fet al butlletí, doncs que avui, a 9:45 de la nit, serà el torn del Palm Lights, amb música amb espelmes. I ens portarà doncs, la història del pop. És una proposta musical doncs, per gaudir d'aquests grans èxits del pop en un ambient doncs, molt diferent. I ja que estem aquí, doncs us recordem que demà el cinema sortirà al carrer amb Gris a partir de 9:45 de la nit. Una oportunitat per recuperar aquest clàssic del cinema musical en format de cinema a la fresca. I divendres doncs, tornarà a música en directe amb Fitos i el Fitipaldi, també a partir de 9:45. El cap de setmana doncs, estarà especialment pensat per compartir amb família. Dissabte, a partir de 8:15 del vespre, passarà Princesa Show, mentre que diumenge la setmana acabarà amb la nova versió del Pam Comedy, que en aquest cas amà el confessionari d'un improshow que començarà a 9:15. Tot plegat en un espai que, a més de la programació cultural i d'oci, doncs manté durant tota la temporada una oferta de parades de moda, artesania, cosmètica, food trucks, bars i zones de terrassa. Per tant, el Pearl Market afronta aquestes últimes setmanes d'estiu amb l'objectiu de mantenir aquesta activitat i consolidar la plaça de les Palmeres com un nou espai de trobada doncs, aquí a Castelldefels. Aquesta proposta doncs, va més enllà de veure només un concert o un espectacle concret. També és passejar, sopar, comprar, prendre alguna cosa, trobar-se amb altres persones en un espai públic doncs, que aquest estiu ha recuperat un protagonisme brutal. I encara doncs, pràcticament tot i que la resta del mes d'agost i bona part de setembre doncs, per continuar gaudint-ne, perquè el Pearl Market es mantindrà la programació fins al 5 de setembre. És a dir, que tenim aquesta setmana, la següent i la següent. En tenim aquestes tres setmanes doncs, per continuar gaudint del Pearl Market. I amb el protagonisme de la plaça de les Palmeres i el Pearl Market, doncs ja arribem a les 8:20.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs justament ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit doncs, per conèixer quin és l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara domina la fluidesa la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la ronda del de Barcelona la vivint intensitat entre Sarrià i Collserola en sentit Besòs per un vehicle variat que talla un carril. També hi ha retencions entre Horta i Collserola en sentit Llobregat per obres i la ronda litoral i intensitat de Rambla Prima Poble Nou en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia. Moltes gràcies i fins demà.
1: Fins demà. Gràcies.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Doncs, com ja sabeu, hi ha esports doncs, que necessiten un camp, o bé una pista, o una piscina, o una carretera, però n'hi ha doncs, que només necessita d'un taulell, 32 peces i dos jugadors disposats a pensar uns moviments davant de l'altre. I és que en parlem dels escacs. Un esport que, malgrat que sovint associem a la concentració, al silenci i a les llargues partides, també té una dimensió social i educativa molt important. I a més, Castelldefels té una història que remunta diverses dècades. Aquesta setmana doncs, posem el focus precisament en els escacs de la ciutat. Després de la celebració en el marc de la Festa Major, doncs, el 26è torneig d'escacs de Festa Major de Castelldefels. Un torneig de partides ràpides i que ha tornat a reunir jugadors de diferents edats i nivells. Però abans de parlar del torneig, val la pena doncs, aturar-nos un moment en pensar doncs, i en veure doncs, en què representa aquest esport. Perquè els escacs tenen una particularitat i és que els diferencia de moltes altres disciplines perquè doncs, davant del taulell, l'edat, el gènere o la condició física passen a un segon pla. El que compta és la capacitat de pensar, anticipar-se i prendre decisions. I així ho explicava Raül Castell, membre del Club d'Escacs de Castelldefels, en una de les entrevistes que li va fer la nostra companya Anna López, així que l'escoltem.
1: Els escacs són un esport molt, que aquí a Catalunya té molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la xera que

0: 16 peses, que són un rei, una dama, dues torres, dos alfils, dos cavalls i 8 peons. L'objectiu, doncs, és aconseguir el mat, és a dir, deixar el rei contrari sota l'atac sense possibilitat d'escapar. Però més enllà de les regles, n'hi ha tot un univers al voltant dels escacs. Estratègia, memòria, concentració, capacitat de càlcul i també gestió del temps i de la pressió. I això, doncs, explica en part que sigui una activitat que pugui començar-se des de ben petit i continuar practicant-se durant tota la vida. I a Castelldefels, doncs, aquesta relació amb els escacs no és nova. El club actual té els seus antecedents als anys 70, quan ja hi havia jugadors de la ciutat que participaven en competicions i en diferents espais on es practicava aquest esport. Amb el temps, aquells primers grups van anar evolucionant fins que va arribar la refundació de l'actual Club d'Escacs Castelldefels a l'any 1997. I l'entitat, doncs, ha mantingut des d'aleshores una activitat continuada i, de fet, l'any passat va celebrar el seu 25è aniversari. Escoltem, doncs, com Raül Castell ens parlava de la història del Club d'Escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys, per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que van fer un club durant molts anys i, bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir, doncs, constituir un nou club del Castelldefels, i a poc a poc, doncs, hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que, bueno, ara estem a 26 anys ja jugant els escacs a Castelldefels.
0: I aquesta trajectòria, doncs, ajuda a entendre que el torneig de Festa Major no sigui una activitat aïllada. És una cita que forma part d'una tradició més àmplia del club i que cada any, doncs, aconsegueix aportar fins a Castelldefels, doncs, jugadors amb diferents nivells i experiència. Però també hi ha un altre àmbit que el club considera especialment important, que són les escoles, perquè els escacs també poden ser una eina educativa. Aprendre a jugar significa entendre unes regles, però també aprendre a esperar, a observar abans de moure fitxa, assumir que cada decisió té conseqüències i, sobretot, mantenir la concentració durant una partida. Justament en un moment en el que les pantalles formen part del dia a dia dels infants i dels adults, els escacs ofereixen, doncs, precisament una activitat que obliga a aturar-se, a seure, a pensar i mantenir durant una estona l'atenció d'un mateix taulell. Així ens ho relatava Raül Castell.
1: Sí, amb les escoles fent classes, tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí les nens a donar classes aquí al club, que és la, doncs, fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, treballem bastant amb escoles, sí. Curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres, i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels dels escacs que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos, a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. La gent gran, hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-n'hi-do, i pensen, i raonen i tal, i és una activitat

0: mental muy, muy saludable.
1: I aquest treball amb els més joves té continuïtat durant tot l'any. El Club d'Escacs Castelldefels treballa amb diferents escoles i també desenvolupa activitat formativa pròpia. I no només amb els infants, perquè els escacs també tenen aquesta dimensió intergeneracional. Poden ser una activitat per a un nen que està començant a descobrir el joc, però també per una persona gran que vol mantenir activa aquesta ment. I després hi ha la competició. El club participa en diferents campionats i durant bona part de l'any els jugadors doncs, tenen una agenda marcada pels tornejos. Un dels principals és el Campionat de Catalunya per equips que es disputa durant els primers mesos de l'any i que permet als jugadors doncs, competir representant el seu club per diferents territoris de Catalunya. Escoltem com ens ho explicava Raül Castell.
0: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya. No? Llavors, una setmana jugues a casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, vas a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors acabes de jugar un torneig i comences un altre, està molt bé. Sí, sí.
1: I entre aquesta activitat competitiva doncs, també hi ha els tornejos individuals i el circuit català. I aquí arribem doncs, al torneig que ens serveix justament avui de punt de partida, que va ser el torneig, el 26è torneig d'escacs de Festa Major de Castelldefels, que es va disputar doncs, diumenge passat, que era 16 d'agost, i va ser a la sala Margarida Xirgo, a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Era un torneig doncs, obert tant a jugadors federats com aficionats. I aquesta és precisament una de les seves característiques principals. No cal ser un jugador professional ni tenir una gran experiència competitiva per seure davant del taulell. El sistema utilitzat va ser el sistema suís que permet doncs, anar creuant els participants segons els resultats que van obtenir durant les diferents rondes. I les partides eren ràpides, 5 minuts per jugador amb 3 segons d'increment per cada jugada. Un format doncs, que obliga a pensar, però a pensar ràpid. Escoltem com ens ho relatava Raül Castell.
0: És el torneig que ja anem per la 26a edició i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonita del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom, i doncs és un torneig que és un sistema suís que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt arreglat aquí a Castelldefels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat, o sigui que vull dir que està molt arreglat, sí, sí.
1: I la resposta un any més ha estat molt positiva. Les inscripcions estaven limitades per capacitat de la sala i, segons explica, el club finalment va arribar pràcticament al centenar de participants, jugadors de Castelldefels, però també persones vingudes d'altres municipis i no només jugadors. També van haver-hi famílies i acompanyants que van seguir aquestes partides. Escoltem com ens ho relatava els estudis de Ràdio Castelldefels, Raül Castell.
0: Al final vam fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
2: està
0: sí, sí, està molt bé. Sí. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest any hem estat molt, molt a gust aquest any. Que, bueno, i molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un... Bueno, ho van solucionar més o menys, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Maga i la Xeru, sí.
1: Doncs imagineu-vos, un centenar de persones davant dels taulells mirant el rellotge, intentant trobar la millor jugada, perquè en una partida ràpida cada segon compta. I aquí hi ha una de les particularitats dels escacs actuals. El mateix joc pot canviar completament dependent doncs, del temps disponible. No és el mateix tenir minuts per analitzar una posició que haver de prendre una decisió pràcticament immediata. La FIDE diferencia diverses modalitats doncs, segons el temps de joc i considera blitz les partides en què cada jugador doncs, disposa doncs, de 10 minuts o menys. I aquest component de rapidesa doncs, fa que els tornejos com el de la Festa Major doncs, siguin especialment atractius també per al públic. I ara doncs toca mirar cap endavant. El Club d'Escacs de Castelldefels ja té la vista posada a les pròximes competicions i al retorn de les activitats formatives. Durant aquests mesos d'estiu continua el circuit català amb diferents tornejos individuals i a més, més cap endavant doncs ja arribarà aquest nou treball amb les escoles. Escoltem com Raül Castella ens explicava com seran els pròxims events que tenen pensats.
0: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré a l'únic que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig, jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballant el tema dels escolars, que això no ho he comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca, dos divendres també col·laborem, i ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club, i després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí.
1: Així que després d'aquest 26è torneig d'escacs de Festa Major, doncs el taulell no es guarda, només es canvia la partida, perquè els escacs de Castelldefels doncs, continuen tot l'any, amb formació a les escoles, activitats al club, competicions individuals, campionats per equips i noves generacions que van descobrint un joc que després de segles d'història doncs, continua mantenint intacta una de les seves grans virtuts. I recordeu doncs, que si voleu contactar amb el Club d'Escacs de Castelldefels, us recordem que es troben a l'Avinguda Lluís Companys, número 16, i allà mateix doncs, podeu contactar per veure si voleu doncs, formar part d'aquests doncs, equips d'escacs de Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el temps de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jornada encara en temperatura a l'alça, amb valors per sobre dels 40 graus als sectors de Ponent i de l'extrem sud, Terres de l'Ebre, i encara en cel serè a la major part del territori, tot i que encara durant el matí esperem alguna nuvolada a sectors de l'interior que poden anar acompanyats de boira, especialment a les fondalades. De cara a la tarda és possible algun creixement de nuvolades que podrien deixar algun ruixat dispers i de precipitació intensitat feble i acumulació poc abundant, fins i tot minsa, a Pirineu i Prepirineu, i que de cara a les properes jornades encara mantindria demà aquesta temperatura elevada, però a partir de mitja tarda demà i especialment a partir de divendres esperem un canvi de temps que podria anar acompanyat d'un increment de la precipitació i especialment d'una davallada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Doncs ara canviem una mica de registre, perquè mentre Castelldefels continua avançant i preparant nous projectes per als pròxims mesos, doncs perquè dintre de poc ja comença una altra vegada la rutina, doncs avui volem posar també el focus en una activitat doncs, que sovint passa més desapercebuda, però que és imprescindible per al dia a dia de la ciutat. I aquestes són les obres, el manteniment i les millores dels equipaments i de l'espai públic. N'hi ha que són doncs, actuacions petites, d'aquelles que potser passen desapercebudes, com hem comentat, però que tenen un efecte directe en el nostre dia a dia. És a dir, reparar una vorera, substituir una pilona, millorar la il·luminació d'un pas de vianants o renovar el paviment d'un aparcament. I n'hi ha d'altres doncs, que tenen una dimensió més gran i que afecta doncs, equipaments municipals com les actuacions previstes al SEM de Can Roca. I després doncs, hi ha projectes doncs, que mira molt més enllà, infraestructures que no veurem acabades d'un dia per l'altre, però que poden tenir un impacte important en el futur de Castelldefels. Des de la nova estació de bombament del canal Interceptor Nord fins a la transformació de l'antiga pedrera de Can Aymerich en un gran parc metropolità. Així, doncs, avui volem fer una mica d'inventari perquè què s'està fent ara mateix, que començaran les pròximes setmanes i quins són els projectes importants que tenim ja en marxa o a punt d'arrencar. I això és perquè parlar d'obres doncs, és també parlar de seguretat, d'accessibilitat, de sostenibilitat, espai públic, equipaments i qualitat de vida. I comencem per una actuació molt concreta que aquests dies tenim justament al centre de la ciutat. Des de dilluns 17 d'agost s'estan fent els treballs de reparació al paviment de la llamborda de l'aparcament de l'església, situat justament darrere de Santa Maria, de la parròquia. De l'església, perdó. És un aparcament doncs, de 87 places en una zona doncs, molt cèntrica i molt pròxima a l'Ajuntament. I aquesta intervenció doncs, està prevista doncs, que duri aproximadament una setmana. I aquí hi ha un aspecte important per a les persones que habitualment utilitzen doncs, aquest aparcament, perquè no es preveu tancar-lo completament en cap moment. Els treballs s'han organitzat per zones, es van delimitar en els espais on s'està actuant, però la resta de l'aparcament continua disponible. Per tant, durant aquests dies hi haurà menys places disponibles en algun moment, però l'equipament doncs, continuarà funcionant. Això sí, si necessitem una alternativa, també doncs, tindrem l'aparcament públic del SEM Centre a l'antic Club Tenis Castelldefels, justament allà al carrer Doctor Barraquer. A més, aquest aparcament de l'església doncs, forma part de la xarxa d'aparcaments intel·ligents de Castelldefels i això significa que els panells informatius doncs, permeten consultar justament en temps real quantes places lliures n'hi ha i justament els principals aparcaments de la ciutat. Aquesta és una mesura doncs, que busca reduir el temps que passem donant voltes per trobar aparcament i, per tant, doncs, també reduir també aquesta part de la congestió que generen aquests desplaçaments. Una actuació petita, si la comparem amb altres projectes doncs, que explicarem ara, però que té un efecte doncs, molt directe en la mobilitat quotidiana. I de l'aparcament doncs, passem en un altre àmbit, els equipaments municipals. El SEM de Can Roca també entrarà pròximament en un període de treballs de millora. En aquest cas, les actuacions doncs, començaran el 31 d'agost. Aprofitant un moment de menor afluència, doncs el centre intenta reduir les afectacions al servei i justament seran quan es facin aquest tipus d'actuacions. Afectaran principalment a dos espais. D'una banda, la piscina d'ensenyament, que estarà tancada del 31 d'agost al 30 de setembre. I el motiu és la renovació doncs, de l'equip de deshumidificació.
Una actuació que busca doncs, garantir justament el correcte funcionament de la instal·lació i mantenir doncs, les condicions de seguretat i confort per tothom. I d'altra banda, doncs, es té previst que sigui la sala de cycling. I en aquest cas, doncs, les obres s'allargaran des del 31 d'agost fins al 14 de setembre i serviran doncs, per modificar la paret divisòria entre la sala de fitness i la sala de cycling. L'objectiu és guanyar superfície per la sala de fitness i augmentar-ne la capacitat. Llavors, durant aquests dies, per tant, quedaran suspeses les sessions de ciclisme indoor i també quedarà temporalment tancada la zona d'estiraments. Hi haurà, com és habitual en qualsevol obra, dins d'un equipament en funcionament possibles molèsties, sorolls o fins i tot una mica de pols. Però aquí apareix un criteri que, bueno, que també moltes altres... tenim en moltes altres actuacions, i és intentar concentrar les obres en moments en què l'afectació sigui menor doncs, per tal de causar les mínimes molèsties possibles. I això també ens porta justament a la pregunta que sovint ens fem quan veiem obres durant els mesos d'estiu i és per què moltes actuacions es programen precisament ara? I és doncs perquè especialment en els equips educatius, esportius i municipals doncs l'estiu doncs pot permetre aprofitar aquests períodes que hi ha menor ús doncs per fer aquestes actuacions que serien molt més complicades si l'activitat fos la normal, l'ordinària, en ple funcionament. Igualment, no sempre significa que una obra ja hagi de fer-se a l'estiu. Depèn molt també del tipus d'actuacions, però quan hi ha menys usuaris, vacances o una activitat reduïda, doncs es pot intentar minimitzar aquest impacte sobre la ciutadania. I ja que estem parlant de millores, doncs parlem doncs, de les millores de l'espai públic, perquè tenim una actuació molt més senzilla, però també molt pràctica. Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb doble brollador. Un dels sortidors està situat a l'alçada accessible per persones i l'altre és més baix i està pensat doncs, perquè hi puguin veure els animals de companyia. Dues d'aquestes fonts s'han instal·lat doncs, en espais reservats per als gossos, que seria el Parc Caní del carrer 11 i el Parc Caní del carrer Copèrnic. I les altres tres doncs, són a la via pública. Una es trobarà al carrer 11 amb el passeig de la Marina, l'altra al carrer 17 amb el passeig també de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. El projecte encara no està acabat perquè està prevista que la instal·lació de dues fonts més, una a l'avinguda Constitució i altra al Parc Caní del Poal amb el carrer Joan Maragall. Però d'aquesta manera, els 7 parcs canins de Castelldefels justament disposaran de fonts amb aquest doble brollador. I també hi haurà 4 nous punts d'aigua a la via pública en aquestes actuacions que poden semblar petites, però que tenen una utilitat molt clara i especialment ara, durant l'estiu, quan l'hidratació és realment important doncs, per les persones i també pels animals. I també doncs, tenim que entre el 3 i el 7 d'agost les parelles de manteniment de la via pública van fer 10 actuacions en diferents punts de Castelldefels. I trobem una mica de tot. Van substituir la placa LED d'un pas de vianants a l'avinguda Constitució. També es va substituir una vorada a la Constitució justament amb el carrer Narcís Monturiol. Es va posar una pilona al carrer Arcadi Balaguer. És a dir, ens han fet doncs, actuacions que potser no generen grans titulars ni tan grans com un nou parc o una nova infraestructura, però que mantenen doncs, la ciutat en condicions cada dia. I, de fet, bueno, no és una actuació puntual. L'Ajuntament manté un programa d'intervencions setmanals en setmanes anteriors perquè també s'han fet reparacions de voreres, calçades, pilones, passos de vianants, entre d'altres elements de l'espai públic.
I ara canviem l'escala, perquè entre totes aquestes actuacions també hi ha una que potser no veurem cada dia, però que és especialment important quan pensem en els episodis de pluges intenses. I parlem de la nova estació de bombament d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord. L'obra avança, té una inversió prevista d'uns 14,6 milions d'euros i l'objectiu és molt clar i és augmentar la capacitat de Castelldefels doncs, per evacuar l'aigua de la pluja i reduir el risc d'inundacions. Com molts de vosaltres ja sabeu, perquè ja ho hem parlat, actualment el sistema té una capacitat d'evacuació d'uns 13 metres cúbics per segon. I amb aquesta nova estació doncs es preveu arribar fins als 31 metres cúbics per segon, és a dir, més del doble. La infraestructura doncs, incorporarà 7 bombes submergibles, cadascuna amb una capacitat de 5,3 metres cúbics per segon. Així que aquí és important explicar perquè, evidentment, una infraestructura d'aquest tipus no és una obra que el ciutadà vegi i noti cada dia. No és una plaça nova, no és una vorera, no és un equipament on entrem. És una infraestructura doncs, que està pensada perquè funcioni precisament doncs, quan la ciutat es troba davant d'una situació complicada. I quan arriben aquests episodis de precipitació intensa, doncs, tenir una major capacitat d'evacuació pot ser determinant. El projecte forma part del Pla de Gestió de Risc d'Inundació de Catalunya del 2022-2027 i compta doncs, justament amb el finançament europeu FEDER en una documentació pressupostària de l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua. I això doncs, també ens permet introduir una qüestió que cada vegada tenim més present i és la prevenció. Perquè després de que aquest estiu hem tingut alguns avisos per situacions meteorològiques diverses, doncs aquesta qüestió és especialment rellevant. I volem acabar doncs, amb aquest repàs parlant de Canaimaric, perquè l'antiga pedrera, que durant anys ha estat un espai degradat i que posteriorment també ha tingut un ús com a aparcaments de camions, doncs està cada vegada més a prop de convertir-se en un espai públic. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat doncs, les obres del futur parc de Canaimaric per més de 3,36 milions d'euros. I la previsió és que els treballs comencin a l'octubre amb un termini d'execució de 7 mesos. I si el calendari es compleix, doncs, el nou parc doncs, podria estar enllestit durant la primavera del 2027. I aquí la paraula important és la transformació, perquè no estem parlant de simplement d'adequar un solar, sinó el projecte preveu convertir aquest espai en una zona que combini natura, esport, lleure i convivència. Hi haurà zones enjardinades, jocs infantils, un amfiteatre a l'aire lliure, espais per gossos, camins per passejar i per fer activitat física i pistes esportives. I justament aprofitant la pròpia orografia de l'antiga pedrera, doncs també es preveuen elements com el pump track per a bicicletes i patinets, grans tobogans integrats en el talús i miradors. És a dir, la idea és recuperar un espai que durant dècades ha tingut un ús molt diferent i convertir-lo en un nou espai verd de referència per la ciutat. Per tant, si fem un repàs, ens trobem amb una Castelldefels que durant aquests mesos continua fent actuacions de dimensions molt diferents, perquè tenim obres immediates com reparació del paviment de l'aparcament de l'església, obres que començaran a finals d'agost com les actuacions del SEM de Can Roca, manteniment urbà, que això es fa continu de carrers, voreres, passos de vianants i mobiliari urbà, i tenim doncs, nous serveis doncs, per fons per persones, tenim una infraestructura hidràulica que està en marxa i un projecte de transformació com de Canaimaric que ja mira cap al 2027. Així que doncs, hem fet una mica d'ordre de totes aquestes actuacions perquè quan passem per davant d'una tanca o d'una màquina o d'un carrer en obres doncs, sapiguem doncs, què s'està fent i sobretot el què. I amb això doncs, ja arribem a les 9 del matí i tanquem aquesta primera hora del Desperta. Així que anirem a escoltar doncs, el que és el repàs de l'informatiu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9 en punt. Us saluda, us informa Òscar Callau. I el nostre primer titular en aquesta hora és per al trànsit. Endavant, equip viari.
2: Els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards de 40 minuts a mitjana perquè hi ha una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. A les carreteres, només retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, i a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs.
1: La Unió Europea acolla a Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Unitree ha presentat aquesta mateixa setmana un robot anomenat Superman, que és capaç de córrer a una velocitat de més de 12 metres per segon. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. Mor als 74 anys Delfina Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José van contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. Madonna arrasa en les nominacions als premis MTV i n'ha aconseguit 11, entre d'altres, el Premi a l'Artista de l'Any o el de Millor Cançó per Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. La reina del pop ha superat Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions. Rosalia, amb el tema La Perla, ha aconseguit una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina.
3: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
4: El Barça es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri, que hi van presentar com a nou jugador. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen al Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkusic com a nou jugador. A segona, el Sabadell presentarà els dos nous fitxatges, Edgar González i Gastón Vallés. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo.
1: I pel que fa al temps, encara calor intensa avui, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí serà assolellat i la tarda amb nuvolades i ruixats al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i l'Aran.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

I doncs continuem amb aquesta segona hora a Castelldefels Desperta, i en el que posarem focus en dos temes molt diferents però que tenen en comú una mateixa idea. I aquesta mateixa idea és cuidar les persones i fer de Castelldefels una ciutat doncs, cada vegada més accessible i preparada per tothom. Començarem parlant de solidaritat i donació de sang, perquè recuperarem l'entrevista que vam fer a Marta Roca, promotora del Banc de Sang i Teixits, que ens donarà a conèixer doncs, amb més detall com va evolucionar doncs, aquestes darreres campanyes de donació a Castelldefels. També volem saber doncs, quina és la resposta que ha tingut la ciutadania, com està funcionant aquestes donacions durant aquests mesos d'estiu i sobretot doncs, recordar que les necessitats de sang doncs, no s'aturen durant les vacances. I després doncs, canviarem d'escenari, però ens quedarem a la ciutat, perquè parlarem d'un dels grans atractius de Castelldefels i són, com no, les nostres platges. I això és perquè aquests dies, en plena temporada d'estiu, les platges són un dels espais amb més activitats, però que avui doncs, volem posar l'accent en un aspecte que va molt més enllà del turisme o de l'ús recreatiu, i és l'accessibilitat. Castelldefels s'ha convertit en la primera platja de Catalunya que obté la certificació ISO de platja sense barreres, i això és un reconeixement doncs, que posa en valor la feina que s'ha fet per garantir que la platja doncs, sigui un espai accessible i que pugui ser gaudit pel màxim nombre de persones, independentment de les seves necessitats. Parlarem doncs, de què significa aquesta certificació, què hi ha darrere d'aquest reconeixement i quins serveis i recursos doncs, permeten avançar cap a una platja més inclusiva i sense barreres. I això ho farem doncs, repassant l'entrevista que el regidor de platges va concedir doncs, a la nostra companya Ana López. Així que aquesta segona hora parlarem de donació de sang, d'accessibilitat, dues qüestions que ens permeten doncs, continuar doncs, parlant de serveis de ciutat i sobretot de persones. Així doncs, continuem amb el Castelldefels Desperta i recuperem doncs, aquesta entrevista amb Marta Cocamp.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs com us hem anat comentant al llarg d'aquest matí, avui volem tornar a posar el focus en un gest que salva vides cada dia i és la donació de sang i de plasma. Aquesta setmana Castelldefels doncs, ha acollit dues noves campanyes del banc de sang i teixits i volem saber doncs, com ha estat evolucionant aquesta iniciativa, quines són les necessitats actuals i també doncs, quin paper hi juga la nostra ciutat. Per parlar-ne ens ha acompanya Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits. Molt bon dia, Marta. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia. Doncs, Marta, ja portem unes quantes setmanes immersos doncs, en aquestes campanyes d'estiu que hem tornat a tenir a la ciutat. I ens agradaria doncs, saber doncs, quin és el balanç que feu fins ara.
2: Doncs bé, nosaltres teníem un objectiu al començament de l'estiu, que era un total de 40.000 donacions entre els dos mesos, de juliol i agost. Vam acabar el mes de juliol una mica per sota del nostre objectiu, del que teníem previst, i la realitat és que ara també estem començant a l'agost, una mica per sota. No hem aconseguit tantes donacions com ens agradaria, però bueno, tot i així podem dir que tenim unes reserves més o menys estables i som positius, ja que encara queda tot el mes d'agost gairebé, i confiarem que al final, si no aconseguim l'objectiu inicial, ens quedarem molt a prop.
1: I també el que sí que volíem saber, doncs que justament l'estiu sempre és com un moment molt, molt delicat, perquè cada any doncs, sentim que l'estiu és una època crítica per les reserves de sang. Explica'ns què és el que passa per saber doncs, si algú ens està escoltant, doncs, perquè sàpiga realment quin és el motiu per al qual sempre a l'estiu escoltem això.
2: Hi ha diferents motius, però el principal és, al final, el canvi d'hàbits. Nosaltres estem acostumats a gairebé tot l'any, des de setembre fins al juny, més o menys tenim un ritme de vida establert, no? Però un cop arriba l'estiu, juliol i agost, són dos mesos de moltes vacances i, doncs, lògicament, la gent també canvia una miqueta els seus hàbits, no? I si marxen de vacances, doncs la donació de sang o de plasma no està dins de les seves, bueno, del seu dia a dia. Llavors nosaltres sempre intentem començar l'estiu, no?, recordant la importància de donar sang, recordant sobretot que és important donar sang abans de marxar de vacances, ja que després de les vacances doncs, és potser més complicat, segons el lloc que hem visitat potser no podem donar durant un temps. Llavors és important intentar fer-ho abans de marxar i així ens assegurem que després tindrem un estiu més o menys tranquil.
1: D'acord. El que sí que és cert de que de vegades pensem que la sang només es necessita doncs, quan hi ha un accident o quan hi ha doncs, algun tipus de catàstrofe, però la realitat és ben diferent. Ens podries dir doncs, quins són els casos en els que s'utilitzen principalment aquesta sang que nosaltres donem?
2: Doncs bé, com estàs dient, en el cas dels accidents i, per exemple, doncs ara a l'estiu no, hi ha molts accidents de trànsit, normalment en aquests casos es fan servir glòbuls vermells, però la realitat és que nosaltres aprofitem tots els components de la sang i cadascun d'aquests serveix per una cosa diferent. Ara, per posar-te un cas que és molt habitual i molts usos de les nostres donacions van en aquests casos, són els malalts de càncer. Necessiten transfusions, ja sigui de glòbuls vermells, sobretot de plaquetes, i necessitem unes entrades constants de sang per poder garantir tenir plaquetes per a aquests malalts de càncer que li estan fent una quimioteràpia i necessiten les transfusions de plaquetes.
1: Oh, és molt interessant saber justament això, perquè el càncer és una malaltia molt estesa i justament doncs, saber doncs, que podem ajudar a qualsevol que coneixem, doncs, que tenim molta gent al nostre abast doncs, que tenen, per desgràcia, aquest tipus d'enfermetat, doncs, saber doncs, que només amb aquest gest podem ajudar a persones, doncs, és molt motivador. El que sí que aquest any esteu fent doncs, com una mena més d'èmfasi amb el tema del plasma. Ens pots explicar? Perquè sona com molt sang, plasma. Què ens pots explicar sobre això?
2: Sí, el plasma és segurament el gran desconegut. No? El plasma és la part líquida de la sang, és un 90% és aigua i serveix d'una banda per fer transfusions, que rebran sobretot persones que han patit cremades molt greus i se'ls farà una transfusió de plasma, però una part molt important del plasma és que fem medicaments. Hi ha unes malalties que es diuen immunodeficiències primàries i necessitem un tractament, que són pastilles al final, però que estan fetes amb el plasma. Llavors necessitem unes entrades també regulars de plasma, no només per la transfusió, sinó també per poder garantir que podem subministrar aquests medicaments als malalts.
1: I el que sí que tenim entès, bueno, el que ens has explicat en altres vegades, és de que es pot fer la donació en el mateix dia que fem la donació de sang, però que requereix doncs, més temps.
2: Sí, exacte. Nosaltres, d'una donació sang total, que li diem, si fem una donació de sang, d'aquí agafarem els tres components. Agafarem glòbuls vermells, agafarem plasma i agafarem plaquetes, en quantitats inferiors, plaquetes i plasma. Però, bueno, però sí que és veritat que podem fer una donació només de plasma. En aquest cas, aquesta donació sí que és una mica més llarga, així com la donació de sang, el temps que estem punxats és entre 8 i 10 minuts. En el cas de la donació de plasma pot anar des de 45 fins a una hora.
1: D'acord, o sigui que si volem donar també plasma en el mateix dia, doncs hem de comptar doncs, que estarem una estoneta més.
2: Una estoneta més, que ningú no s'espanti, en realitat és una donació molt similar a la de sang. És més temps perquè el que fem és extraiem tots els components sanguinis, ens quedem només amb el plasma, que és el component que ens interessa, i retornem els glòbuls vermells i les plaquetes un altre cop al donant.
1: Ah, d'acord, interessant saber-ho. El que sí que també, justament visitant la vostra pàgina web, no només és plasma, no només és sang, també teniu més donació, més tipus de donacions. Explica'ns.
2: Sí, tenim un munt de donacions. Tenim, per exemple, el Redmo, la donació de moll d'os.
1: Sí.
2: Aquest és una donació molt especial. Podem aprofitar quan anem a fer una campanya de donació de sang i ens apuntem a un registre. És un registre que porta la Fundació Josep Carreras. Aquest registre és a nivell mundial i serveix per donar tractament sobretot als malalts de leucèmia. Aquests malalts necessitaran un trasplantament de medula òssia i el més probable és que no trobin una persona compatible entre els seus familiars. ¿Vale? La probabilitat és només d'un 25%. Llavors, per a la resta de persones, 75% que necessiten un trasplantament i no tenen una persona compatible, existeix aquest registre que es pot consultar, els metges quan hagin de fer un trasplantament, consulten a veure si hi hauria alguna persona que fos compatible per fer-li la donació de medula. En aquest cas s'activaria d'un procediment, trucarien a aquesta persona i li dirien per fer la donació de moll d'os.
1: Vale, d'acord. O sigui que seria una altra manera doncs, també de poder ajudar la ciutadania. Però això el que es fa és un registre i en el cas
2: sí.
1: de que hi hagués la
2: compatibilitat,
1: sí. doncs justament es posen en contacte amb tu.
2: Sí, exacte. Nosaltres només aprofitem la campanya de donació de sang per agafar una mostra de sang i elaborar un perfil. Llavors aquest queda registrat i en el cas d'aquesta persona, si fos compatible amb un malalt, llavors se li trucaria i ja faria la donació.
1: Vale, però seria o sigui que no és en el moment la donació.
2: No, no és una donació que a més es fa en hospital i és un altre procediment.
1: D'acord. I ara el que ens volíem centrar una mica és sobre la nostra ciutat, Castelldefels. Volíem saber dades perquè tenim entès que som una ciutat solidària, però ens agradaria saber doncs, quin és el paper que la ciutat té dins del conjunt de les campanyes que en teniu previstes per tot el territori i, bueno, doncs, dades de Castelldefels.
2: Molt bé. Doncs mira, sense anar més lluny, ahir vam fer una campanya de donació de sang.
1: Estava aquí al bus, sí, el vaig veure.
2: Aquí a la plaça i en aquesta concretament vam fer només una sessió de tarda, de vegades fem matí i tarda, aquest va ser només de tarda, i vam fer un total de 26 donacions. Vale? Nosaltres anàvem una previsió de 40, ens hem quedat una mica per sota, però és comprensible, tot i tenint, bueno, tenint clar que és estiu i que, bueno, pues que no hi ha tothom disponible.
1: I justament també teníem una gran onada de calor, justament aquests dies sí. És molt intens
2: sí,
1: la calor
2: fet,
1: que fa.
2: Els resultats de les campanyes d'estiu, no només que moltes al final no les podem fer per calor, sinó que moltes la gent ja no surt al carrer precisament per la calor que fa, que cada cop és més i no sé com ho farem l'any vinent, però bueno, anem fent.
1: No sé, jo tampoc, però és que cada vegada va més. Cada vegada més.
2: Sí.
1: Doncs el que ens agradaria saber, d'aquestes 25 donacions que vam tenir ahir, hi ha algunes que hagin sigut nous donants? Tenim nous adeptes?
2: Tenim nous. No tinc la xifra exacta, ho he mirat aquest matí, em sembla que 4 o 5. Està dins de l'habitual, eh?
1: Sí? Sí? O sigui, normalment són aquests 4 o 5?
2: Sí, depèn de la quantitat de donacions, és més o menys, sí.
1: I també ens agradaria saber que vosaltres també feu aquest tipus de, doncs, de formació o informació també a les escoles, a les universitats. Quin tipus de campanya feu aquí a Castelldefels?
2: Doncs bé, aquí a Castelldefels tenim unes quantes escoles que participen. Normalment les campanyes que fem amb escoles són habitualment entre el gener i el maig-juny. Aquest any han participat, per exemple, a l'escola Els Pins, que ho vaig comentar l'altre cop que vaig venir. La UPC també van fer la campanya a finals ja de curs. Bueno, al final és un projecte, en el cas de l'UPC no, perquè ja són adults, però en el cas de primària o secundària, el que fem és establim un dia per fer una xerrada als alumnes, els donem tota la informació sobre la donació de sang, per què serveix, bueno, tota una xerrada que és més o menys d'una hora, i l'escola planteja una sèrie d'activitats al voltant de tota aquesta xerrada i al voltant de la campanya de donació, que és com el punt final del projecte. Llavors, durant un temps, els nens i nenes doncs, estan preparant, no?, per aquest dia de la campanya, que fan de voluntaris, a més, i bueno, estan durant uns mesos fent molta feina per al final fer el punt final, que és la campanya de donació de sang, i fer-la dins de l'escola i de l'institut perquè vinguin els pares o els familiars a donar sang.
1: Bueno, és una manera de fer escola, de fer ciutat, de fer família i bueno, de fer escola, no? En
2: sí.
1: Definitiva, perquè és una manera doncs, de que es vegin els pares, també doncs, connectar amb la gent de l'escola.
2: És molt maco, la il·lusió que tenen els nens i nenes és increïble. Veure la il·lusió amb què fan aquest projecte és màgic.
1: Sí, sí, ja m'imagino, perquè els nens són els que agafen amb més ganes tot.
2: Sí.
1: El que sí que també tenim amb tot això de donar sang, donar el que hem comentat de la mèdula, donar plasma, sempre estem amb aquests típics mites de que diem no, és que si dono sang em quedo molt dèbil... Vull que em parlis justament doncs, per treure aquests mites perquè si algú ens està escoltant i encara esteu fent campanyes, doncs de quina manera pot realment quedar-se segur que donar sang és un acte que és bueno, doncs, altruista i que no pateix res al nostre cos.
2: No, el nostre cos no pateix res en absolut per fer una donació de sang. Al contrari, de fet, el fet de la donació ja fa que el teu cos torni a regenerar aquestes cèl·lules, o sigui, no ha d'haver-hi preocupació en aquest cas. Al final, el que implica són 30 minuts, més o menys el que triguem a fer la donació en tot el procediment. I al final hem de pensar que l'objectiu és que salvem 3 vides. I sobretot, també superimportant, la sang no la podem fabricar. Depenem sempre d'aquestes persones que de manera altruista venen a donar sang. Llavors, les pors al final les hem de deixar una mica de banda i sobretot també provar-ho, no? Perquè hi ha molta gent que de vegades és la por i no ho ha fet mai. I llavors, bueno, doncs això amb tot, hem de provar-ho i veure que realment és un moment i ajudem moltíssim fent-ho.
1: Sí, perquè ens has comentat, una donació pot arribar fins a 3 persones.
2: Sí, exacte. Com que separem la donació de sang en 3 components diferents, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, aquestes donacions normalment van a persones diferents. Llavors podem dir que amb una donació ja salvem 3 vides.
1: Bueno, és important saber-ho doncs, perquè cada vegada que anem a aquest bus doncs, sempre en tenim doncs, justament això, aquesta ajuda doncs, a 3 persones diferents. El que sí que m'agradaria és que ens recordessis doncs, els requisits que necessitem doncs, per ser un donant.
2: Vale. Principalment són molt bàsics aquests. Tenir més de 18 anys, menys de 70, pesar més de 50 quilos i en general trobar-se bé de salut.
1: Perfecte. El que sí que m'agradaria que ens expliquessis quin és aquest motiu dels 70, perquè això ha canviat.
2: Sí, això ha canviat una mica. Aviam, realment és fins als 65 si la persona no ha donat mai. Si és un donant nou, deixaríem fins als 65. I si ja és un donant habitual, fins als 70. Això és, simplement calculem que el cos triga en recuperar-se una mica més si ja han passat els 70 anys. Això serà diferent, no?, en cada persona, però el teu cos ja no es recupera tan ràpid com quan estàs per sota d'aquesta edat. I també, doncs, si ja estàs acostumat a donar sang, llavors el teu cos ja està acostumat a recuperar aquestes cèl·lules d'una manera més habitual, podem deixar aquest marge de 5 anys més per fer la donació.
1: I també, bueno, resulta que cada vegada vivim més. també.
2: També, exactament. Això no sé si amb els anys també ho haurem d'anar augmentant.
1: És el que estava pensant, no? Que podria ser doncs, que com vivim cada vegada més, doncs potser amb els anys...
2: I arribem a certes edats amb un millor estat de salut, que això també és important.
1: Sí, això sí, és veritat. Doncs si algú ara encara dubta, què els hi diria si, ja, si ens està escoltant ara mateix?
2: Que s'animin... que la donació és, ja ho, com deia, la donació de sang són 30 minuts. És molt important que la gent vingui a donar sang perquè és el que deia abans, no es pot fabricar la sang. Els hospitals en arriben, les necessitats que tenim, perquè la gent de manera altruista va i dona sang. Que recordin que al final són 3 vides, 30 minuts, 3 vides, i que això, que s'animin i que vinguin a donar.
1: I també volia comentar doncs, que en aquestes noves campanyes que heu fet, aquestes últimes, també heu incorporat tecnologia.
2: Sí.
1: Sí, no? Estic ben informada.
2: Sí, estàs ben informada.
1: Perquè justament heu incorporat experiències amb ulleres de realitat virtual i m'agradaria doncs, que ens expliquessis què és el que pot veure, doncs, per si trobem un estant de vosaltres, què és el que podem veure.
2: Vale, això no està tot les campanyes, en algunes, però no està indicat. Al final són unes ulleres virtuals que es poden posar bé a la camilla o bé al refrigeri. I bueno, hi ha una varietat d'imatges. Hi ha una que és, per exemple, com un paisatge amb una aurora boreal, donant les gràcies, no? És una frase que dona les gràcies per haver vingut. Hi ha unes altres bueno, pues, que són de la platja, em sembla, o de la muntanya, hi ha una altra. Són paisatges, són imatges molt tranquil·les
1: sí.
2: Que ajuden a la relaxació i no és el que estem habituats, no? Potser de les ulleres de moviment, no és el cas. Són paisatges molt relaxats per fer la donació una mica més, bueno, més entretinguda.
1: Bueno, em sembla molt bona incorporació, no? I a més, bueno, jo, per exemple, només vaig tastar una vegada unes ulleres d'aquestes, va ser molt random el tema, però sí que és cert doncs, que aquesta experiència doncs, pot fer doncs, que aquests 30 minuts doncs, passin com molt més aviat, no?
2: Sí, més ràpid, exactament.
1: I després el que m'agradaria doncs, saber, perquè el que és l'associació de donants de sang... funciona amb voluntaris.
2: Sí.
1: M'agradaria saber quin és el paper del voluntariat i també el paper vostre que feu, doncs aquesta difusió doncs, que esteu fent.
2: Pues sí, l'associació de voluntaris la veritat és que és una gran ajuda. No tenen la mateixa presència a tots els municipis, la veritat és que aquí a Castelldefels tenen molta presència i estan allà al peu del canó a totes les campanyes, ja sigui el Frederic Montpou o aquí al bus, donant un cop de mà. Al final fan la rebuda no, d'aquest donant, que potser alguns de vegades estan una mica perduts, si és el primer cop no saben ben bé com s'organitza. Ells són la primera persona que tenen allà i els expliquen una miqueta en què consisteix la donació i bueno, estan allà per ajudar-los i guiar-los si tenen algun dubte.
1: I són voluntaris.
2: Sí, i són voluntaris.
1: I són voluntaris, m'encanta saber això, perquè sempre sí. Trobem gent no? I no sabem doncs, quins són,

0: que sí que Castelldefels, l'índex de donació és bastant bo en comparació amb altres municipis del Baix Llobregat, i això pues, agrair a tots els ciutadans i ciutadanes que són donants habituals i els que no ho siguin, que s'animin a venir.
1: El que m'agradaria saber, en teniu preparat alguna nova data doncs, per donació de sang? En teniu aquestes dates ja preparades?
0: Sí, la propera que tenim serà el 12 de setembre al Centre Cívic Frederic Mompou. En principi aquesta és la que tenim prevista de moment, 12 de setembre.
1: Bueno, justament dissabte. El dia 8 comencem l'escola i ja quan comencem, doncs comença
0: la rutina.
1: Exacte, tornem a començar el curs i amb sí. La rutina. Doncs moltíssimes gràcies Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres doncs, aquesta estona, aquestes dades i sobretot doncs, aquesta informació doncs, per tal de que aconseguim més adeptes en aquest tema de la donació de sang. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Castelldefels desperta. La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem. Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jornada encara en temperatura a l'alça, amb valors per sobre dels 40 graus als sectors de Ponent i de l'extrem sud, Terres de l'Ebre, i encara en cel serè a la major part del territori, tot i que encara durant el matí esperem alguna nuvolada a sectors de l'interior que poden anar acompanyats de boira, especialment a les fondalades. De cara a la tarda és possible algun creixement de nuvolades que podrien deixar algun ruixat dispers i de precipitació intensitat feble i acumulació poc abundant, fins i tot minsa, a Pirineu i Prepirineu, i que de cara a les properes jornades encara mantindria demà aquesta temperatura elevada, però a partir de mitja tarda demà i especialment a partir de divendres esperem un canvi de temps que podria anar acompanyat d'un increment de la precipitació i especialment d'una davallada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

Doncs ara canviem de registre i posem el focus a la platja, perquè la platja és especialment durant l'estiu un dels grans espais de Castelldefels. És un espai de lleure, de trobada, de turisme, però també de servei públic que ha d'estar pensat perquè tothom pugui gaudir. I precisament en aquesta línia, Castelldefels ha fet aquest estiu un pas important en matèria d'accessibilitat. La platja de la Pineda, l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal, que és un reconeixement que acredita que el recorregut fins a la zona de bany es pot fer de manera accessible, segura i autònoma. Però aquesta certificació no és només un distintiu més. Al darrere hi ha actuacions sobre el terreny, millores en els accessos, nous sistemes d'informació, formació del personal i serveis específics perquè una persona amb discapacitat visual, auditiva o amb mobilitat reduïda pugui trobar-se a la platja amb les mateixes garanties que qualsevol altra persona.

0: I entre les novetats d'aquest estiu, doncs, hi ha també una tecnologia que pot passar desapercebuda, però que té una utilitat molt concreta, que són aquests codis navilents. Aquests es troben instal·lats als plafons informatius del litoral i ens poden fer molt de servei. A través del telèfon mòbil, aquests codis doncs, permeten escoltar informació sobre l'estat del mar, les banderes, les precaucions per al bany o bé els serveis disponibles. I avui doncs, ho volem repassar tot perquè aquest desplegament d'accessibilitat, però també... volem repassar-ho, però també parlar doncs, de la resta de serveis que fan funcionar la platja durant aquest estiu, que és salvament i socorrisme, la policia local, els punts accessibles, el bany adaptat i també l'activitat econòmica que genera el litoral. I ho farem doncs, recuperant doncs, parts de l'entrevista que la nostra companya Ana López va mantenir justament amb el regidor de Platges i Protecció Civil, Marcos Soler, als estudis d'aquí de Ràdio Castelldefels. Però abans d'entrar en novetats concretes, hi ha una idea doncs, que també és important posar damunt de la taula, que és que la platja no es prepara només per quan arriba l'estiu. L'arribada de milers de persones durant els mesos de calor obliga a tenir punts de servei, equipaments, accessos, informació, neteja, salvament i seguretat, però bona part d'aquesta feina es desenvolupa durant tot l'any. Castelldefels, per qui no ho sàpiga, té prop de 5 quilòmetres de litoral i és un dels grans atractius del municipi. Per tant, aquest atractiu ho és tant pels visitants com pels veïns i les veïnes que transiten doncs, pel litoral i també persones que venen d'altres municipis. I de moment el balanç de l'afluència dels primers mesos de temporada és molt positiu, tot i que encara no tenim les dades definitives. Escoltem com Marcos Soler, regidor de Platges i Protecció Civil, fa balanç de l'afluència.
1: Sí, muy contentos. Como cada año mucha gente viene a disfrutar de nuestras playas. Como tú has dicho, todavía no tenemos los datos hasta que no acabe la temporada. Pero bueno, nos consta que junio y julio ha sido unos meses bastante buenos y nada, nosotros contentos por el trabajo que se hace todo el año, ¿no? Todo el año el área de playa no trabajamos en verano, trabajamos todo el año para cuando llegue esta época, cuando llegue el verano, que vengan nuestros vecinos, los turistas y vecinos de municipios de aquí alrededor, que vengan a disfrutar de nuestra playa y que la encuentren en el mejor estado posible.
0: I és precisament aquesta elevada afluència la que fa que la platja necessiti una estructura de serveis importants, però més enllà de la quantitat de persones que hi arriben, també és important parlar de com poden gaudir d'aquest espai persones amb necessitats diferents. I justament aquí és on apareix una de les principals novetats d'aquest estiu. Els plafons informatius que trobem en diferents punts del litoral incorporen ara els codis navilents. És una tecnologia doncs, que pot recordar visualment un codi de QR, però que està especialment pensada per facilitar l'accés a la informació a persones amb discapacitat visual. I un cop descarregada l'aplicació, el telèfon doncs, pot identificar aquests codis i proporcionar doncs, la informació en format d'àudio. Això permet doncs, consultar qüestions que a la platja són especialment importants. Són quin és l'estat del mar, la bandera que oneja, si hi ha alguna precaució especial pel bany, quins són els serveis que hi ha disponibles o quines són les normes de conducta. I a més, la informació doncs, es pot consultar en diferents idiomes i nosaltres que rebem sempre turistes, doncs, aquest tipus d'informació en diferents idiomes doncs, pot ser molt útil. Aquests codis s'han instal·lat als panells informatius de diferents punts accessibles del litoral. Concretament han sigut els accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33. Per tant, la tecnologia sí que no substitueix els plafons tradicionals, sinó que amplia les possibilitats d'accedir a la mateixa informació. I aquesta actuació forma part d'un projecte més ampli que ha permès obtenir la certificació ISO de platges sense barreres. Així ens ho explicava Marcos Soler als estudis de Ràdio Castelldefels. L'escoltem.
1: Los códigos navilens vienen todo incorporado en lo que hemos sacado. Hemos sacado la ISO de Platja Sense Barreres. Somos la primera playa de Cataluña que lo tiene, que tiene este certificado, esta ISO, que para nosotros es muy importante. Llevamos muchos meses trabajando para conseguirlo. Y para conseguir esta ISO hemos necesitado hacer un montón de actuaciones, ¿no? Y una, como tú me comentas, son los códigos naviles. Los códigos naviles esto está hecho para la gente invidente, la gente que no tiene visión. Cuando vaya a la playa, cuando nosotros vamos a los letreros y nos pone el estado que está la playa, nos pone cualquier tipo de cosa, ellos acercan el móvil, leen el código QR y le explica pues el tipo de bandera que hay, si hay medusas, si no hay medusas, si estamos en bandera verde o en bandera amarilla y cualquier otra información que se tiene que dar, ¿no? Esto ayuda a la gente que no ve bien, que no puede leer, ¿vale? Para poder tener toda la información de la playa como cualquier otro vecino, como cualquier otra persona.
0: Aquesta és, per tant, una de les claus de la certificació. No es tracta només d'instal·lar un element concret, sinó d'analitzar tot el recorregut que tenen tots aquests serveis necessaris perquè l'experiència a la platja sigui accessible. Un dels punts on més s'ha treballat és l'accés 32 de la platja de la Pineda. La certificació d'accessibilitat universal ha verificat precisament que una persona amb mobilitat reduïda pugui completar un recorregut des de l'entorn urbà fins a la zona de bany. I això inclou des de les places d'aparcament reservades, la connexió amb el transport públic i l'itinerari correcte fins a la platja. Perquè quan parlem d'accessibilitat no n'hi ha prou que n'hi hagi una passarel·la accessible a la sorra, ni arribar fins allà, si arribar fins allà continua sent complicat o una gincana. És per això que s'ha treballat en la continuïtat d'aquest itinerari, en la senyalització i en els desnivells. També s'ha substituït la rampa d'accés al passeig marítim per un pla inclinat amb paviment podotàctil, una actuació que busca facilitar el desplaçament i millorar aquesta seguretat. I aquesta és una de les qüestions que explica el regidor quan parla de les actuacions que hi ha darrere d'aquesta certificació. Escoltem Marcos Soler, com ens deia als estudis de Ràdio Castelldefels.
1: Aparte de los zona de aparcamientos para gente con movilidad reducida, también se ha trabajado y que sea todo el acceso con el desnivel adecuado para que puedan ir en las sillas de ruedas. También se ha trabajado para que la gente que no tiene su propio vehículo, que tiene que ir en transporte público y tenga que ir, por ejemplo, en autobús, pues que tenga desde la parada de autobús hasta la parada de autobús que lleva a la playa todo el acceso hasta llegar al baño, que sea con las rampas homologadas y rampas accesibles para que puedan acceder como cualquier otro vecino que viene aquí al pueblo y quiere ir a la playa, pero si tú vas en silla de ruedas, pues tener la misma facilidad, ¿no? Se ha trabajado en un montón de sectores, por eso hemos conseguido esta ISO de Platja Sense Barreres y la verdad que estamos muy contentos porque estamos en contacto con asociaciones de gente que tienen estas problemáticas y la verdad que nos han transmitido la satisfacción y han agradecido todo el esfuerzo que se está haciendo, que para ellos es muy, muy, muy importante.
0: Per tant, l'objectiu és que l'accessibilitat no sigui només un punt concret, sinó un recorregut complet. I això també afecta a les persones que no tenen el vehicle privat. Una persona que arriba en autobús ha de poder fer el trajecte des de la parada fins a la platja amb les mateixes garanties d'accessibilitat. I a la platja de Castelldefels també hi ha diferents recursos pensats específicament per facilitar el bany i la mobilitat. Els punts accessibles disposen de cadires amfíbies que permeten doncs, entrar a l'aigua a persones amb mobilitat reduïda. A l'accés 32 també hi ha una cadira trial i els diferents punts disposen doncs, de muletes adaptades doncs, per facilitar aquest desplaçament per la sorra d'aquelles persones que la necessitin o que tinguin una mobilitat reduïda. Són elements doncs, que poden semblar petits, però que poden marcar la diferència molt gran per a una persona doncs, que, per exemple, pot caminar però té dificultats per desplaçar-se per la sorra. L'accessibilitat doncs, també implica poder comunicar-se i per això aquest estiu s'ha fet una formació específica en llengua de signes al personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme. L'objectiu és que una persona amb discapacitat auditiva doncs, pugui rebre informació i assistència també quan ho necessiti. És per això que ens ho explicava Marco Soler, regidor de Platges de Protecció Civil.
1: Aparte de los códigos naviles, ha trabajado también para tener esta ISO con todos los sectores y uno que era muy importante, se han hecho formaciones a los chicos de salvamento, chicos y chicas de salvamento y socorrismo y policía de playas para el idioma de signos. Para la gente que es sordomuda, que hay veces que también se tienen que dirigir a ellos para explicarle y no pueden escuchar la megafonía, ¿no? Pues se les ha formado para que puedan explicarles a la gente con problemas auditivos y también era un paso muy importante que hemos dado. También el tema de la accesibilidad. Tenemos en los 5 puntos accesibles que tenemos las sillas anfibias y en el 32, en el acceso 32 también tenemos la silla trial, aparte de que cada acceso tenemos las muletas para muletas especial para apoyar en la arena para la gente que bueno pues que es más mayor o que puede andar pero que quiere acercarse, darse un paseo por la playa, tenemos unas muletas para poder apoyar en la arena de la playa y poder acercarse al baño más cómodamente.
0: Per tant, parlem d'una accessibilitat que incorpora infraestructura, tecnologia i també formació a les persones que treballen al servei del litoral. I encara hi ha més elements. Justament, als punts accessibles també hi ha un sistema de banderes amb Color Ad, que és un sistema que permet identificar els colors mitjançant un llenguatge universal. Potser per molta gent això no és útil, però per a aquelles persones amb dificultats doncs, per distingir determinats colors és superútil. En el cas d'una platja té una aplicació directa i és poder doncs, interpretar quin és l'estat de la mar, saber si les condicions permeten el bany amb normalitat o bé si existeix algun tipus de restricció. A tot això doncs, s'hi afegeix les passarel·les accessibles fins a la vora de l'aigua, lavabos adaptats, zones d'ombra, línia de vida dins de l'aigua i el servei doncs, de bany assistit. És un conjunt d'elements que formen doncs, part d'una mateixa idea, que una persona no hagi de renunciar a gaudir de la platja per una barrera física, comunicativa o d'informació. I, esclar, si parlem de platja, accessibilitat i seguretat, doncs hi ha un servei que és inevitablement el que hem de posar en primer pla i aquest és salvament i socorrisme. Com us hem comentat abans, Castelldefels doncs, té gairebé 5 quilòmetres de platja i en temporada alta doncs, concentra una afluència molt important. Això doncs, significa que els incidents poden passar. Persones que tenen problemes dins de l'aigua, situacions mèdiques, menors que es perden, persones grans que necessiten ajuda. Per això, més enllà de les dades d'afluència, hi ha una dada especialment important, que és la capacitat de resposta davant d'una emergència. I aquest estiu el servei ja ha hagut d'intervenir en diverses ocasions. Escoltem com ens ho relatava doncs, Marcos Soler, regidor de Platges i Protecció Civil.
1: Siempre decimos que el servicio de salvamento y socorrismo es súper importante. Tenemos una playa de casi 5 kilómetros, que el año pasado llegaron casi más de 2 millones de personas. Al final, cuando llega tanta gente, llega gente con problemas, con patologías o con un montón de cosas, pasan incidentes. Y este año ya hemos tenido, no hemos tenido ninguna muerte, pero ya hemos tenido varias actuaciones de los chicos y chicas de salvamento y socorrismo que han salvado ya varias vidas por su rápida y buena actuación. Y la verdad que cuando nos pasan esas noticias y luego nos escriben, porque ha sido así, ¿no? O sea, a mí me ha llegado un escrito de una persona que estaba viendo como una persona le estaba dando un ataque en el agua y tal, y cómo se actuó, me felicitó de la rápida, la buena y cómo actuaron los chicos de salvamento y socorrismo. Pues nosotros, nada, felicitarlos y agradecer el trabajo tan importante que hacen, porque al final salvan vidas.
0: Doncs el missatge és clar. En una platja amb tanta afluència, disposar d'un equip de professionals preparats i presents sobre el terreny és un element fonamental de seguretat. I també és important doncs, recordar les recomanacions bàsiques. Respectar sempre les indicacions dels socorristes, consultar l'estat de la mar, les banderes i extremar la precaució justament amb els infants i les persones vulnerables. I també a la seguretat del bany s'afegeix doncs, la seguretat ciutadana, perquè durant la temporada alta Castelldefels compta també amb un servei específic de policia de platja amb patrullatge al litoral. L'objectiu és donar resposta a possibles incidències, però també actuar com un element preventiu. La presència policial permet actuar davant de situacions que poden produir-se especialment en espais amb molta concentració de persones, com poden ser els furts, conflictes o altres problemes de convivència. Escoltem com ens ho relatava el regidor de Platges i Protecció Civil, Marcos Soler.
1: Para nosotros es muy importante, la playa es uno de nuestros motores económicos, siempre hablamos de la gastronomía, la restauración y tenemos esos 5 kilómetros de playa donde viene mucha gente y es importante que la gente esté segura y que la gente pueda estar bien y que esté cómoda como en cualquier otro sitio. Entonces, para nosotros tener la policía de playa durante temporada, que pueden estar primero para ayudar a cualquier problema que pueda tener un vecino, pero para mantener orden, para evitar los robos, que siempre sabemos y siempre se habla de que hay delincuencia, como en todos lados, pues en la playa también hay, ¿no? Y tener ahí las patrullas de la playa que vayan paseándose por ahí, dándose cuenta, pues baja mucho los robos, eso está claro. Cuando hay más policía, menos actuaciones de robo hay. Entonces nosotros muy contentos, es un esfuerzo que hacemos desde el equipo de gobierno para tener a la policía de playa cada año y estamos muy, muy contentos con ellos.
0: Aquesta presència forma part, per tant, del dispositiu global de seguretat de la temporada de platja. I hi ha també una altra dimensió que també forma part de la realitat del litoral i és la seva activitat econòmica, perquè la platja no només atrau banyistes. Molts de vosaltres ja sabeu que al voltant n'hi ha restaurants, establiments de restauració, guinguetes i altres activitats que generen moviment econòmic durant l'estiu. I Castelldefels té una ubicació especialment accessible per carretera amb la C32 i això fa que moltes persones d'altres municipis del Baix Llobregat i de l'àrea metropolitana es desplacin fins a la nostra ciutat. I aquesta afluència té un impacte directe sobre el sector de la restauració. Escoltem com ens ho explicava Marcos Soler i també com ens explicava el fi de la temporada, quin dia seria.
1: Para nosotros lo hemos dicho muchas veces, la playa, la hostelería, tenemos un montón de licencias de restauración en Castelldefels, no solo van a comer los vecinos de Castelldefels, lo comentamos muchas veces, somos el comedor de la comarca, ¿no? Mucha gente de aquí de la comarca, por el fácil acceso que haya a nuestra playa por la C32, viene mucha gente, aparte de los turistas que pernotan aquí. Y la verdad que estamos muy contentos de la gastronomía, desde el gremio de hostelería se trabaja muy bien con todos los restauradores, tenemos un alto abanico de restaurantes de todo tipo, de chiringuitos. Los chiringuitos cada vez están innovando más, hay algunos que ya hacen paellas, que están haciendo más cosas. La verdad que gusta a la gente, a mí me lo transmiten, y la verdad que estamos muy contentos con el servicio que tenemos de gastronomía y de chiringuitos en nuestra ciudad.
0: I precisament aquesta última reflexió doncs, ens porta una idea interessant, i és que encara que parlem de temporada de bany i d'estiu, la platja és un espai doncs, que es pot gaudir pràcticament durant tot l'any. El bany té una temporada més concreta, però passejar, fer esport, gaudir de l'entorn o simplement seure davant del mar no depèn necessàriament de la temperatura de l'aigua o de la temperatura exterior. La temporada forta de bany acabarà el dia 19 de setembre, on es farà una petita festa, però el litoral continuarà formant part de la vida quotidiana de Castelldefels. I aquest final de temporada, doncs, tindré, com us hem comentat, tindrà aquest component festiu. Escoltem doncs, el Marco Soler com ens ho comentava.
1: Siempre tenemos la temporada de baño que le decimos, la temporada fuerte, ¿no? Pero sí, como has comentado tú ahora, Castelldefels es un municipio que tenemos un promedio, alguna vez he escuchado al alcalde que decía tenemos 300 días de sol al año, y durante todo el año es apetecible ir a la playa. Igual bañarse no tanto, pero pasear y estar en la playa es súper apetecible. Entonces, sí tenemos una playa de todo el año, la verdad, pero sí, como el año pasado y sacamos esta fiesta como, bueno, pues, que sé, para hacer un cierre, ¿no?, de temporada, y hubo mucha afluencia, la gente estuvo muy contenta. Este año se repetirá también, pues bueno, pues para hacer como un poco de despedida de temporada siempre está bien celebrar cosas. Bueno, que acabemos el verano bien, como está siendo, que la gente disfrute de nuestras playas un verano más, y nada, y felicitaros por el trabajo que hacéis aquí desde la radio.
0: Així que, si fem balanç, aquest estiu la platja de Castelldefels ens deixa una fotografia que va més enllà de l'afluència. Parlem d'un litoral que busca ser més accessible, més segur i més inclusiu, amb actuacions que van des de la tecnologia Navilens fins als itineraris accessibles, passant per les cadires amb fibres, les muletes adaptades, la formació en llengua de signes i els sistemes d'informació també accessibles. I al mateix temps doncs, es manté tota una estructura de serveis que fa possible que milers de persones doncs, puguin gaudir del litoral. Salvament i socorrisme, policia local, bany adaptat, informació turística i serveis de restauració. La certificació d'accessibilitat universal de l'Accés 32 és, en aquest sentit, un reconeixement a la feina que no acaba amb l'estiu i que haurà de continuar evolucionant. Perquè una platja accessible no és només una platja on es pot arribar a la sorra, és una platja on es pot arribar, informar-se, moure's, banyar-se, demanar ajuda i gaudir d'un espai amb autonomia. I aquest és precisament el repte que Castelldefels manté sobre la taula. Continuar eliminant aquestes barreres perquè la mar sigui realment un espai per a tothom.
2: Castelldefels desperta. Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar, i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels Desperta.

0: I ja estem arribant gairebé doncs, al final del nostre programa, però no ens volíem, no volíem marxar doncs, justament perquè volíem fer un recordatori, perquè a Castelldefels hi ha una proposta que aposta pels jocs de taula com una alternativa a l'oci, però també doncs, com una manera de compartir temps i relacionar-se. Us volíem parlar perquè justament queden 10 dies per aquesta cita. Tindrà lloc el pròxim dissabte 29 d'agost. Serà al local doncs, de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i acollirà doncs, una nova edició del Desconit, una iniciativa de Desconecta Castelldefels, una trobada que començarà justament a les 8 del vespre i que s'allargarà fins a les 2 de la matinada, amb 6 hores dedicades als jocs de taula i als TCG, que bueno, són aquests tipus de jocs de cartes col·leccionables. Hi haurà propostes per diferents nivells, des de jocs més senzills fins a altres que requereixen més estratègia i també doncs, cartes com Magic, el The Gathering, el Pokémon o One Piece. La iniciativa va néixer precisament doncs, amb la voluntat de recuperar aquests espais d'oci compartit i oferir una alternativa a les pantalles. És a dir, jugar al voltant d'una taula també és conversar, prendre decisions, cooperar, compartir i sobretot compartir una estona amb altres persones i amb amics i veïns. Aquesta activitat també manté la proposta habitual de Desconecta, que durant l'estiu ofereix trobades de jocs de taula els divendres a la tarda a Vistalegre. Per aquesta edició és especial, de Desconit. L'entrada té un preu de simbòlic de 3 euros i és gratuïta per a aquelles persones que són sòcies. Serà una nit doncs, per deixar una mica davant de les pantalles i recuperar una forma d'oci tan senzilla com seure, jugar i compartir. Així que us animem a tots doncs, a passar per Vistalegre i si voleu doncs, podeu trucar al 623 947 505 i posar-vos d'acord doncs, amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre.
1: Castelldefels desperta.
0: Doncs com ja esteu veient, estem arribant al final de Castelldefels desperta. Hem fet un repàs de tot el que hem tingut aquí, parlat de l'últim balanç de Festa Major, ja que han passat uns dies. També hem retomat doncs, aquesta conversa que vam tenir amb Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, i hem repassat una mica tot allò que passa a la nostra ciutat amb les obres, els tornejos d'escacs que van tenir lloc diumenge, hem repassat les platges, aquesta ISO de platges sense bandera, sense barreres, que hem aconseguit ser la primera platja a tota Catalunya i amb això doncs, ja ens despedim. Fins demà. Recordeu que al control tècnic sempre tenim el Gerard Carreras. Jo us he parlat, sóc la Zeneida Martín i us donem les gràcies per haver-nos acompanyat aquestes 2 hores. Fins demà.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: En punt les 10 del matí. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. En marxa als Estats Units, el judici contra Meta acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detencions. La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú a l'Urgell contra la plaga d'aquests animals i reclama que sigui permanent. En aquests dies s'han capturat més de 5.000 conills, però segons els pagesos no n'hi ha prou per lluitar contra una sobrepoblació que malmet els cultius. Mor als 74 anys el Fin Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José, va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. I Madonna arrasa en les nominacions als premis MTV, n'ha aconseguit 11, entre d'altres el Premi Artista de l'Any o el de Millor Cançó per Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. La reina del pop ha superat Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions. Rosalía, amb el tema La Perla, ha aconseguit una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina.
1: Esports.
3: Montserrat Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui la seva nova afició. Els blaugranes juguen al trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre al Camp Nou amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia el central eslové Vanja Derkusic com a nou jugador cedit pel Zenit. També presentacions al Sabadell, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona incorpora el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo.
3: Temperatura encara molt alta avui, a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb davallada a partir de demà. Avui, molt de sol amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i a la nit també a la Costa Daurada.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui, dimecres 19 d'agost, Palm Lights, música amb espelmes, amb història del pop, a 2:15 de la nit. La jornada de l'oci nocturn alternatiu Desconnect torna a Vista Alegre el 29 d'agost. La iniciativa a càrrec de Desconnect, l'Associació de Vecinos de Vista Alegre, té lloc al local de l'entitat veïnal, de 20 a 2 de la matina d'una nit plena de jocs de taula. I el cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza y ahora Castelldefels, així som. Temes de turisme, temes de medi ambient, també parlarem de transparència i d'una cosa molt important en aquesta temporada de tanta, tanta calor, de la protecció solar que han de tenir també els més joves. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
1: Bona tarda, Anna.
0: Com estem?

0: En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs de Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació. Ahir sí que vam fer un club durant molts anys i bueno, ahir vam celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorre és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club al Castelldefels, i a poc a poc doncs hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant als escacs a Castelldefels. Sí, sí.
0: Bé, molta afició, 25 anys, sí. Així sense aturar-se.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que els escacs són un esport molt... que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació, i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada, i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí. Mm.
0: I a més, un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
1: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano, com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no n'hi ha cap tipus de diferència, sí.
0: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
1: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí, sí.
0: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
1: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs els nanos són la base, i sí, treballem bastant amb escoles, sí.
0: Per a vosaltres, en el nivell que estem parlant d'educació, quins avantatges penseu que suposa per als nanos endinsar-se en el món dels escacs?
1: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres, i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos, a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. O sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-m'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí, sí.
0: Que els ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
1: Sí, exactament. Sí.
0: Pues parlem del torneig de Festa Major. Sí. En què va consistir?
1: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició, i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom. que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonica del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que són rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo. Acostumen a fer el diumenge pel matí, el diumenge pel matí. Sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat aquí a Castelldefels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat. O sigui que vull dir que està molt, molt arreglat. Sí, sí.
0: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per la sala de circo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat i pensava que ja no cap ningú més. Quants jugadors i jugadores van participar?
1: Al final van fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100, de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí, sí, 100 inscrits està molt bé. Sí, sí, sí, sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Sirgu, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest any hem estat molt, molt a gust aquest any. Sí, sí.
0: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
1: Correcte.
0: I sexe.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí. És lo bonic, és lo bonic, perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè s'obre a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
0: El que passa és que quedava, no sé si ho teniu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent veia les partides, no?
1: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un... Bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala amb el Gaire Xerú, sí, sí.
0: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
1: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré l'únic que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig, jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de festa major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballem el tema dels escolars, que això no ho he comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca, dos divendres també col·laborem, i ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club, i després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies a Raül Castell per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Bona tarda.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.

0: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: El lunes a las 8
2: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11 en punt. Benvinguts a l'antena de 3 que t'info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. L'any passat només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que alerta que els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mykhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral, una cosa que està prohibida en temps de guerra. Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Tarragona celebra la festa major de Sant Magí. Les quatre colles de la ciutat agafen el protagonisme en la Diada Castellera d'aquest migdia a la plaça de les Cols, amb algunes construccions de gamma extra entre les previsions. La Diada la podreu seguir a partir de 11:45 a 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: El Barça es presenta avui de l'afició amb Rodri com a principal novetat. El migcampista madrileny assegura que el Barça era la seva primera opció. El trofeu Gamper d'avui enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb la transmissió de la TVT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkušić com a nou jugador. El central eslové, de 26 anys, arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. I a les 9, a primera divisió, Atlètic de Madrid-Màlaga, partit de la primera jornada, no juga Julián Álvarez, que s'ha reincorporat a l'equip matalasser fa pocs dies.
1: Com dèiem fa uns segons, temperatura encara molt alta avui, amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb una davallada a partir de demà. Avui molt de sol amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i l'Aran, i a la nit a la Costa Daurada.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. El paviment de l'aparcament de l'església renova els treballs de reparació. Van començar el passat dilluns i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. La Festa Major de Castelldefels 2026 ha finalitzat sense cap incident greu després de 4 dies de celebracions i una àmplia programació d'activitats culturals, musicals, esportives i familiars que van aplegar milers de persones en diferents espais de la ciutat. Segons informa la policia local, durant la Festa Major es van realitzar al voltant de 190 serveis, fet que va suposar una mitjana aproximada de 48 requeriments diaris, incloent-hi el conjunt d'actuacions i serveis habituals dels dispositius de seguretat i atenció ciutadana. El balanç general ha estat molt positiu cívic amb una celebració que s'ha desenvolupat amb normalitat. Únicament es van registrar alguns incidents puntuals, especialment durant la nit de 13 d'agost, sense que aquests alteressin el desenvolupament general de les festes. I la votació ciutadana dels premis individuals de la 26a nit de l'esport comencen el proper dilluns, el 24 d'agost. El 6 de setembre, la ciutadania pot participar a l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuraran el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al CEM Can Roca. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Estic tipa dels incívics.
2: Per què? Què t'ha passat?
1: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
2: Ostres, això fa molta ràbia.
0: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Castelldefels, així som.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63%, i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotada per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts d'enquestació a 753 turistes entre el gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una mitjana de 4,6 nits predominantment en hotels, en un 62% dels casos. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, un 12%, els campis, un 5%, i les autocaravanes, un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, en un 25%, la darrera setmana un 21%, o entre un i tres mesos abans, un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que estarien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca 4 o més vegades. Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la cripta Gaudí de la Colònia Güell,
en un 8,4% dels casos, les coves de Montserrat a Collbató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio. Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones que estan sanes. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concret. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. I les quatre colles castelleres de Tarragona ja són a la plaça dels Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els xiquets del Serralló seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
2: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a principal novetat, el trofeu Joan Gamper. Enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahli egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanja Đerkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba a cedir del Zenit. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files.
1: Tarda de molta calor, els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de temperatura. Serà discret demà, més evident divendres i es notarà força més al cap de setmana.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui dimecres 19 d'agost, Palm Lights, música amb espelmes, història del pop, a 2:15 de la nit. La jornada d'oci nocturn alternatiu d'Esconi torna a Vistalegre el 29 d'agost. La iniciativa càrrec de Desconecta i l'Associació de Vecinos de Vistalegre té lloc al local de l'entitat veïnal de 20 hores a 2 de la matinada, una nit plena de jocs de taula. I el Cinema al Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Serà aquest diumenge a les 10 de la nit. La pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Més notícies ja a l'informatiu migdia. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, sembla que tenim com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Voliboom, un club de voli platja relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor... Però, en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blas.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de l'Assun Grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal? Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà segurs, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apunta-te-la, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important.

0: Controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon. Com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no? Amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no? Que al final coneixen tots els intríngulis, no? De tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
1: Mm-hmm. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
0: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, el legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no? Per fer el seguiment d'algunes qüestions, no? Per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no? La relació amb el lobby, doncs, la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no? Com ens influeixen els tercers, no? Com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels?

0: contado Corbins, que me ha contado Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i, i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
1: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
0: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, que en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests, aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
1: Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
0: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, qui li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. Mm-hmm. És així com arriba.
1: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
0: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'oficina antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà com un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
1: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Assun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
0: Jo el que penso és, sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns i dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
1: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
0: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. Si hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps?
1: I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
0: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo darlo, no? Això és la transparència màxima. Solo porque lo tengo no es solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo de ellos i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. Y no es baladí, no es baladí porque que yo te dé todo lo que tengo, si no se me ocurre nada más transparente, ¿no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però sí, van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres al 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat doncs una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? El tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
1: Doncs, Assun Grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
2: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
3: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
4: Castelldefels, així som.

Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 19 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels millora la xarxa de fonts amb nous punts d'aigua per persones, mascotes i espais de refugi climàtic. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb doble brollador, una actuació que s'afegeix a la recuperació de la Font de la Muntanyeta i a la futura remodelació de la Font de la Democràcia com un nou espai de refugi climàtic. Últims dies per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Light On Startup. Les persones emprenedores amb una idea de negoci o una startup en fase inicial tenen fins al 31 d'agost per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Light On Startup de Castelldefels. El programa ofereix 13 setmanes de formació. Castelldefels participa en una prova pilota europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans escollits per participar en el projecte europeu LOCRIS, que vol reforçar la transparència, el bon govern i la prevenció de riscos de corrupció en l'àmbit municipal. Comencem!

0: Castelldefels continua millorant els seus espais públics amb diverses actuacions vinculades a les fonts de la ciutat. Una de les, principals novetats és la instal·lació de 5 noves fonts tipus Minus Doc, amb doble brollador. Un a l'alçada habitual per les persones i un altre més baix perquè hi puguin veure les mascotes. Dues d'aquestes fonts s'han ubicat en els espais reservats per gossos, concretament al Parc Caní del carrer 11 i al Parc Caní de Copèrnic. Les altres tres s'han instal·lat a la via pública, al carrer 11 en Passeig de la Marina, al carrer 17 en Passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica que aquesta actuació forma part de la voluntat de fer una ciutat més amable també per als animals de companyia. L'escoltem.
1: Dentro de toda la intención que tenemos desde que hemos llegado a este nuevo gobierno es ir mejorando todo lo relacionado con nuestras mascotas. Todo el mundo sabemos que las mascotas pues son un integrante más de nuestra familia, que hacen pues vida con nosotros y salimos a la calle y ellos nos acompañan, y pues requería pues ciertos espacios y ciertos puntos que tengan una facilidad para que las mascotas también puedan beber, ¿no? Que no sea únicamente una fuente. Sí, es cierto que había unas fuentes en la ciudad que tenía la boca de donde bebemos está en un lateral y puede beber, pero muchas otras nuevas que se van colocando pues tienen la parte de arriba donde que tiene un vaso y entonces ahí las mascotas no podían acceder. Por lo tanto, lo que se ha intentado es poder integrar a más fuentes que tengan la doble bebedero para los humanos, por decirlo así, y para nuestras mascotas.
0: L'Ajuntament preveu ampliar aquesta xarxa amb dues noves ubicacions, una font a l'Avinguda Constitució i una altra al Parc Caní del Poal, a l'entorn del carrer Joan Maragall. D'aquesta manera, els 7 parcs canins de Castelldefels acabaran disposant de fonts amb doble brollador i la ciutat comptarà també amb nous punts d'aigua a la via pública. Segons Paredes, l'objectiu és facilitar els passejos amb les mascotes i garantir que tots els espais destinats als animals tinguin aquest servei. L'escoltem.
1: Y lo que se ha buscado pues son ciertos puntos en la ciudad que tengan un recorrido que podamos hacer, que sea habitual que das paseos con tu mascota, pues tener esos referencias, esos puntos para poder beber agua. Y luego lo que se ha hecho también es que en todos los espacios dedicados para las mascotas, en todos, en el 100% tengamos estos bebederos. Hasta ahora, de los 7 parques que teníamos para destinar a las mascotas, tan solo 2 tenían bebedero. Ahora será el 100% de los parques que lo tendrán y luego los puntos en la ciudad que hemos cambiado las fuentes que teníamos antiguamente por estas nuevas con el doble bebedero.
0: Aquestes actuacions s'emmarquen també en la renovació progressiva dels espais per mascotes. En aquest sentit, el consistori treballa en la millora del Parc Caní del Poal, un dels espais que quedaven pendents dins del procés de renovació dels 7 parcs destinats als animals de companyia.
1: En el Poal, de los 7 parques, como estaba diciendo, de los 7 parques dedicados para las mascotas, prácticamente habíamos renovado 5, solo nos quedaban 2, que nos quedaba el del Castillo y el del Poal, y ahora estamos acabando con el de Poal, que cuando acabe en septiembre, prácticamente inicios de octubre, ya estará completamente acabado. Y lo que se ha hecho es hacer de 2 espacios que teníamos, que se le daba uno, era oficial, que era para las mascotas, y otro, pues el uso que se le daba, que era un parque no infantil, pero sí que tenía juegos, pero sí que era una zona verde, se hacía un uso para las mascotas. Pues lo que se ha hecho es destinar 100% uno de ellos, el de Joan Maragall, que ya donde estaba el espacio, un pequeño espacio para las mascotas, era 100% para las mascotas, y el de Becker, se trasladan todos los juegos de Joan Maragall que habían infantiles a Becker, y el de Becker se hace 100% para un parque infantil con todo tipo de juegos, con porterías que es las que estaban en Joan Maragall, pasan a Becker.
0: La millora de les fonts de la ciutat no es limita als nous brolladors per persones i mascotes. En els darrers dies també s'ha posat novament en funcionament la font de la Muntanyeta, que feia temps que estava sense ús. Segons el regidor, s'ha fet treballs de reparació al bas de la font, que presentava fuites d'aigua, i també s'ha millorat la instal·lació amb nova il·luminació.
1: De hace unos días se ha llevado a cabo la puesta en marcha de nuevo de la fuente de la Muntanyeta, que durante mucho tiempo ha estado sin uso. Si es bien que en las fiestas se vació para evitar problemas de actos incívicos en la propia fuente, pero un tiempo antes se puso en marcha y se mejoró la fuente con iluminación. Todo el vaso se arregló porque tenía unas fugas que producían ese escape de agua y se ha pintado y creo que ha quedado una fuente mucho más digna de la que teníamos y más moderna.
0: Una altra actuació prevista és la remodelació de la Font de la Democràcia, unes fonts que fa molts anys que no funcionen. Les obres està previst que comencin a mitjans de setembre i la voluntat municipal és que deixin de ser només un element ornamental per convertir-se també en un espai d'ús ciutadà. La idea és que la Font de la Democràcia funcioni com una zona de refresc similar a les fonts de Vistalegre, especialment pensada pels mesos de més calor i per col·lectius com infants, joves i gent gran.
1: A finales de septiembre, mitad a finales de septiembre, yo creo que es más a mitad de septiembre, iniciarán las obras de la remodelación de las fuentes de la democracia, que hasta, es así que si la de la Muntanyeta llevaba tiempo sin uso, estas llevan muchísimo más, prácticamente poca gente en Castelldefels las habrá visto en uso, y que lo que haremos es que le cambiaremos, no será una fuente ornamental como tal, que no tenga uso ni se pueda disfrutar y que solo sea embellecer la ciudad con agua, sino que sean unas fuentes en las cuales serán más similares a las que hay en Vistalegre, que se podrán usar para el baño y para que en estas épocas de tanto calor como este verano, por ejemplo, pues tengamos unos puntos más donde poder refrescar a nuestros jóvenes, a nuestra gente mayor y a nuestros niños. Será una fuente que tendrá luz, tendrá iluminación, etcétera, pero su uso no va a ser únicamente ornamental, sino queremos que sea un uso como una zona más de recreo que tenga en nuestro municipio, que buena falta hace a la ciudad en época de mucho calor.
0: Amb aquestes actuacions, Castelldefels avança en la millora dels seus espais públics, reforça els punts d'aigua disponibles a la ciutat i incorpora noves solucions pensades tant per al benestar animal com per adaptar l'espai urbà als episodis de calor. S'acaba el termini per participar en la nova edició de l'acceleradora Light on Startup de Castelldefels. Les preinscripcions estan obertes fins al 31 d'agost i s'adrecen a persones emprenedores que tinguin una idea empresarial especialment vinculada a la tecnologia o a l'aplicació de solucions innovadores per resoldre una necessitat concreta. El cap de secció de promoció econòmica de la Guaita, Santi Amaro, explicava a Ràdio Castelldefels que la segona edició ja està oberta i animava les persones amb una idea de negoci a contactar amb el servei municipal. Escoltem el que ens comentava.
2: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. Uh-huh. Una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està obert el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora on Startup.
0: El programa tindrà una durada de 13 setmanes i repetirà el format de la primera edició. Les persones participants comptaran amb una classe setmanal, una tutoria setmanal, sessions grupals, formació pràctica i espais de treball per desenvolupar els seus projectes. L'itinerari finalitzarà amb un Demo Day, on podran presentar l'evolució de les seves propostes davant de possibles inversors i representants d'entitats empresarials. Santiago Amaro també detallava com funcionava aquesta nova edició de l'acceleradora i quin tipus d'acompanyament rebran les persones participants. L'escoltem.
2: Són 13 setmanes. Repliquem el que hem fet en aquesta primera edició, que ens ha funcionat molt bé. Uh-huh. I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIE Con Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Coworking Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: La nova convocatòria arriba després del tancament de la primera edició del Light On Startup, que va culminar el passat 14 de juliol amb un Demo Day. El mateix Santi Amaro explicava en què va consistir aquest Demo Day i com els projectes van poder defensar la idea davant de possibles inversors. Així ens ho explicava.
2: Aquest broche doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que hi han participat en l'itinerari i el que feien aquests projectes i els seus protagonistes doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre també, va poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència. I també, diguem, en un apartat de l'speech el que feien doncs, és... què exactament estaven oferint a nivell de finançament extern? Què estaven buscant?
0: Un dels objectius de l'acceleradora és ajudar les persones emprenedores a validar la seva idea, definir millor el model de negoci i identificar quin problema volen resoldre. Segons Amaro, aquesta és una de les claus de qualsevol projecte emprenedor, no centrar-se només en guanyar diners, sinó en donar resposta a una necessitat real. Escoltem aquesta reflexió del Santi Amaro.
2: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema en concret. Si ho fas, guanyaràs diners. A mitjà termini, a llarg termini, guanyaràs diners. Però és crucial saber quin és el problema que tu vols atacar. I, sobretot, com et diferencies tu de la teva competència.
0: A més, els projectes que ja han passat per la primera edició podran continuar el seu recorregut a través del programa Mentor, una segona fase d'acompanyament pensada per ajudar-los a construir l'activitat empresarial i començar a créixer. Amaro destacava que aquesta nova fase servirà per passar de la idea al projecte i del projecte a una possible empresa. Escoltem el que deia sobre aquesta continuïtat.
2: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja estan, s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també, i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Les persones interessades poden preinscriure's fins al 31 d'agost. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant l'emprenedoria local, la innovació i la creació de nous projectes empresarials a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels està participant en una prova pilot del projecte europeu LOCRIS, segles de Local Corruption Risk and Integrity Indicator Systems. Es tracta d'una iniciativa financiada per la Comissió Europea i impulsada a través de l'OCDE amb la col·laboració de diferents oficines antifrau i entitats municipalistes. La cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, Assumpta Grau, explica que el projecte ha començat a caminar amb una primera trobada entre l'OCDE, les oficines antifrau de Catalunya, el País Valencià i Andalusia, amb l'Associació Catalana de Municipis i els tres ajuntaments catalans seleccionats. L'escoltem.
3: Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: L'objectiu del projecte és crear una bateria d'indicadors estandarditzats i comparables que permetin als ajuntaments mesurar millor els seus sistemes d'integritat. Aquests indicadors han de servir per saber com estan aplicant les polítiques de transparència, com es gestionen els conflictes d'interès, quins són els controls interns que existeixen i quin impacte tenen aquestes eines dins de l'organització municipal. Segons Grau, una de les claus és poder explicar millor al ciutadà què s'està mesurant, com es mesura i per què aquests mecanismes són importants per un bon funcionament de l'administració pública.
3: Com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo y el impacto que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem ¿no? ¿Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem.
0: Castelldefels arriba a aquesta prova pilot després d'haver treballat els darrers anys diferents instruments de bon govern i integritat, com ara plans de mesures antifrau, mapes de riscos de corrupció o sistemes d'informació davant de possibles incompliments normatius. Ara el paper dels municipis seleccionats serà posar a prova aquest sistema d'indicadors i aportar la seva experiència pràctica. La idea és que el treball fet a Castelldefels, Corbins i Salou pugui servir en un futur per adaptar-se a aquesta metodologia a altres administracions locals. Escoltem la Songrau, cap de la unitat de transferència.
3: Les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres. No? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? La pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquell moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar, doncs, dificultats.
0: Durant el procés, l'Oficina Antifrau de Catalunya oferirà suport tècnic als ajuntaments participants i actuarà com a acompanyament en la resolució de dubtes. Les conclusions que s'estreguin d'aquesta prova pilot han de permetre detectar necessitats, reforçar els controls i avançar cap a un model comú d'avaluació de la integritat pública. Amb aquesta participació, Castelldefels referma la seva aposta per la transparència, el bon govern i la prevenció de la corrupció, alhora que contribueix a definir una eina que podria tenir recorregut en altres municipis de Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea. L'Ajuntament de Castelldefels fa una crida als comerços i establiments del municipi perquè s'adhereixin al carnet jove de Castelldefels, el carnet jove local propi de la ciutat. La iniciativa, impulsada per les àrees municipals de comerç i joventut, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut, permet als establiments oferir descomptes i avantatges a les persones joves titulars del carnet, sense cap cost d'adhesió. L'objectiu és fomentar el consum de proximitat, donar visibilitat al comerç local i reforçar el vincle del jovent amb Castelldefels. Els negocis que s'hi sumin tindran presència a l'app i al web del carnet jove, a més de difusió a través dels canals adreçats als joves del municipi. El carnet jove de Castelldefels amplia els beneficis del carnet jove de Catalunya amb avantatges específics al municipi. Actualment ja incorpora una trentena de descomptes en àmbits com la salut, la formació, la tecnologia, el turisme, la mobilitat, l'esport i el lleure. A Castelldefels n'hi ha 3.864 titulars del carnet jove, una xifra que representa el 27% de la població jove del municipi. A més, els avantatges locals també poden arribar a la resta de titulars del carnet jove de Catalunya i d'Europa. Els establiments interessats en formar part del projecte poden contactar amb l'Ajuntament trucant al 93 665 11 50 a l'extensió 1932 o enviant un correu electrònic a comercio@castelldefels.org. Amb aquesta campanya, Castelldefels vol continuar impulsant el comerç de proximitat i oferir noves oportunitats als joves de la ciutat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 19 d'agost, a Castelldefels. Castelldefels millora la xarxa de fonts amb nous punts d'aigua per persones, mascotes i espais de refugi climàtic. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb doble brollador, una actuació que s'afegeix a la recuperació de la Font de la Muntanyeta i a la futura remodelació de la Font de la Democràcia com nou espai de refugi climàtic. Últims dies per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Lighton Startup. Les persones emprenedores amb una idea de negoci o una startup en fase inicial tenen fins al 31 d'agost per inscriure's en la segona edició de l'acceleradora. El programa ofereix 13 setmanes de formació. Castelldefels participa en la prova pilot europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans escollits

0: fons.
1: Quan pensem en un hospital, acostumem a pensar en diagnòstics, tractaments o tecnologia, però cada vegada hi ha un altre concepte que guanya més pes, l'experiència del pacient. Com aconseguim que una visita a l'hospital sigui més humana? Com podem reduir l'estrès d'un pacient o dels seus familiars? Quin paper hi tenen la informació, l'acompanyament o fins i tot la cultura? Per parlar-ne, ens acompanya ara José Luis Moreno, cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans, unitat que ha impulsat diferents iniciatives que busquen posar la persona al centre de l'atenció. José Luis, benvingut a Ràdio Castelldefels, bon dia.
2: Gràcies per rebre'm.
1: Doncs comencem per la pregunta bàsica general. Quan sentim a parlar de l'experiència del pacient, de què estem parlant exactament?
2: Començarem amb la definició acadèmica i després la passarem, la traduirem. S'entén per experiència pacient la suma d'interaccions conformades per la cultura d'una organització que influeixen en la percepció del pacient, però al llarg de tot el procés assistencial. Això traduït, com se senten els pacients. Com has dit molt bé a la introducció, un hospital no és només una visita, una cita, una atenció, és quelcom més. Ja des de fa temps, a l'Institut Català de la Salut, després de la pandèmia, es va iniciar un projecte, un estudi de com estàvem d'humanitzats i vam arribar a la conclusió, als 8 hospitals, tant pacients com acompanyants, familiars i professionals, que havien perdut quelcom que és important i que és bàsic, i més en una professió com la professió mèdica, com la professió infermera, que són atendre no només a les necessitats, sinó atendre també als valors de les persones i, per què no, a les preferències. El pas de l'experiència del pacient és deixar de fer les coses per al pacient i començar a fer-les amb els pacients, que al cap i a la fi són l'objecte de la nostra atenció. Un exemple molt gràfic. Pensem que fem les coses molt bé, dissenyem l'entrada d'un edifici per un punt X i resulta que hi ha una drecera que a poc es va formant per l'ús. Aquest seria l'exemple més clar. I a partir d'aquí, i gràcies a l'impuls de la gerència de l'hospital, que té dos eixos estratègics clars en el seu posicionament, que són la medicina basada en valor i socialment responsables. Això ja impulsa cap a l'experiència, cap a la humanització. Tingues en compte, en el posicionament estratègic tenim tres eixos i dues palanques. El primer eix és experiència de pacient. El segon és desenvolupament del talent professional i el tercer és treballar en xarxa. No podem treballar aïllats com l'Hospital de Viladecans, estem en un sistema sanitari, en un bon sistema sanitari amb multiprovisió, molts proveïdors, diferents línies de serveis, diferents nivells, no s'ha de treballar en xarxa. Llavors, a partir d'aquí, experiència pacient no només vol dir projectes metodològicament ben dissenyats o ben armats, que també vol dir petites experiències o petites aportacions, com pot ser els pianos vius, com pot ser bueno, els punts de lectura a les sales d'espera. A partir d'aquí, com dic, la gerència va impulsar i teníem des de la unitat i des d'altres direccions de l'hospital atendre l'experiència de pacient. Nosaltres, per exemple, l'any passat ens vam focalitzar en dos projectes, un a urgències, al servei d'urgències, i l'altre al servei d'endoscòpies. Ara explicaré una mica com va anar. La metodologia és el design thinking, és una metodologia coneguda, no només en l'àmbit sanitari, que consisteix en anar obrint i tancant focus. Empatitzem primer el pacient, el segmentem, mirem què tipus de pacient tenim i a partir d'aquí intentem dissenyar el recorregut d'aquell procés del pacient i nosaltres mateixos com a professionals intentem veure si existeixen punts de dolor. Escolta, aquí, en aquesta fase, en la fase de l'admissió, què li pot passar al pacient, a la fase del triatge, parlo d'urgències ara, per exemple, a la fase d'espera, entre el triatge i l'atenció, i aquest disseny ens serveix per estructurar o una entrevista amb pacients o preparar un grup focal. En el fons, és una entrevista semiestructurada. Si optem pel grup focal, que a mi és la que més m'agrada i és la més operativa i la més és agafar d'aquests perfils que hem decidit de pacients i convocar, reclutar

0: tractar-ne uns 8, 10, 12 pacients i els fem aquestes preguntes sobre el que nosaltres hem detectat que pot passar al llarg del recorregut. A partir d'aquí ells ho poden validar, això que hem pensat. Hi ha vegades que ens portem sorpreses també. I a partir d'aquí proposem un seguit de mesures que prioritzem, va ser una escala de priorització en base a la factibilitat i a l'impacte que pot tenir en els pacients, i els tornem a convocar, un cop validades aquests projectes o aquestes situacions proposades o aquestes accions de millora, perquè ens ajudin a crear-les, que és la fase de cocreació. I a partir d'aquí s'implementen, es posen en marxa, fem algun indicador, i sobretot, i molt important, i a vegades moltes vegades ens oblida, intentem donar-los feedback al final. Escolta, de tot això que vam fer i que ens heu ajudat, llavors l'experiència és molt positiva. La gent surt encantadíssima. Mira, el projecte que haguem implementat ja del projecte d'experiència pacient d'urgències, hem incorporat la figura del dinamitzador, que són voluntaris que col·laboren i que acompanyen a la sala d'espera. Sabem que les esperes, sobretot en els nivells 4 i 5 de triatge, que són patologies no tan emergents, no tan urgents, les esperes poden ser llargues. Durant aquesta espera, la gent agraeix molt que algú se li apropi, que l'informi del temps d'espera, que li pregunti com es troba, que li indiqui a lo millor, però si sou de Castelldefels, a lo millor per aquest un cop triats pues, tenia el cuat més a prop. D'acord? I la veritat és que ens estem comprovant en base als indicadors de l'NPS, del Net Promoter Score, que hem augmentat, hem millorat l'experiència del pacient a urgències. Amb aquesta mesura, una altra que implementarem en breu i que primer hem de coparticipar amb els mateixos pacients, que els haig de tornar a convocar, és com un mural d'informació dels diferents nivells de triatge i què significa. Ho hem intentat fer d'una forma molt senzilla, molt gràfica, però volem que ells ho validin també, si els agrada, si no els agrada. Des del punt de vista del servei d'endoscòpies, que era l'altre projecte, ens va confirmar el que ja sabíem, que tècnicament ho fan molt bé, però és que també des del punt d'experiència de pacient, i mira que és un servei, estem parlant de colonoscòpies, gastroscòpies, que són proves invasives, no agradables, i la veritat que excepte algun punt de millora pel que fa a estructura que hem fet ja, que hem millorat, es queixava una mica de la intimitat en els recoveries, i hem articulat, teníem un petit biombo i hem articulat unes cortines, un sistema de cortines per garantir la intimitat, que és un tema important, i també s'ha servit per això. Enguany hem decidit tirar per l'hospitalització i estem fent, de fet, ara un projecte d'experiència de pacient, estem aplicant experiència de pacient a l'hospitalització dels pacients mèdics, d'especialitats mèdiques, per una banda, i també la unitat de diagnòstic ràpid, que és una unitat en què davant la sospita d'alguna malaltia important, greu, tipus neoplàsic, el metge de família deriva a l'hospital. I com ho fem tot això? I per una altra banda, també estem en un projecte immersos que ja ha fet l'Hospital de Bellvitge, que era telemonitoritzar els pacients amb insuficiència cardíaca. Estem aplicant experiència de pacient, diem l'EOS, aquest projecte, per veure com podem millorar sobretot la part del seguiment de la unitat que s'encarrega d'aquests pacients, que és l'Omico. Amb la qual cosa estem fent això així més metodològicament parlant, però bon, jo sempre dic, i tothom hi coincideix, que l'experiència de pacient no és només fer un projecte i escriure'l i fer la memòria i implementar-lo, que està molt bé, sinó que també en el dia a dia hem d'actuar amb aquest xip. L'experiència de pacient és molt semblant a humanització, vale? I a nivell d'humanització, doncs, a banda de les sales de lectura que hem incorporat, els pianos vius, tot el tema estructural amb el disseny, quan ja es va dissenyar les noves instal·lacions, que cada planta correspon a una de les poblacions, tenim els edificis més emblemàtics de cada una de les poblacions, també les sales de reunions internes, els hem donat noms de llocs singulars de cada població, tenim la sala Venus, per la Venus de Gavà, tenim la sala del Castell, pel Castell de Castelldefels, tenim la sala Mamut, per Viladecans, etc. La sala Cireres, no cal dir quina població. I més projectes així, doncs, l'Hospital Lladorre, intentar garantir que els pacients, o sigui, la zona és fonamental en el procés assistencial i de vegades se'ns oblida. El típic exemple de que entrem a donar-li la pastilla a dormir a un pacient que està dormint i el despertem per donar-li la pastilla. Doncs hem de parar atenció amb el nivell de soroll que tenim a les nits, hem de parar atenció amb les il·luminacions i hem de parar atenció també amb aquestes tasques, no? Que ens imposem per rutina i que poder organitzativament podem modificar. També a nivell d'humanització impulsat per la direcció d'infermeria, estan les rondes, incorporar la humanització a les rondes d'infermeria a planta, que para atenció a les 5 P's en anglès, bueno, al dolor, a la posició, com està de còmode, i tot això de forma proactiva, a les posicions, als objectes que tenen, les mesures de prevenció per evitar caigudes, etc.
1: Com arriba tot això als i les professionals? Perquè ara hem posat tot el focus a pacients, com els incorporeu a la metodologia, com treballeu, en comptes de per al pacient, amb el pacient, molt important aquest canvi. Venim d'anys on la qualitat hospitalària es mesurava només amb indicadors clínics. I aquí ja, José Luis, ens expliques uns canvis molt, molt importants, però clar, això perquè realment cali, perquè realment funcioni, va molt més enllà només del disseny o de la metodologia o de que amb el pacient es detectin necessitats, sinó que els i les professionals que estan en el dia a dia aprenguin i ho puguin implementar.
0: És la pregunta del milió. I la veritat és que a mi em va sorprendre. Jo era una mica pessimista en aquest sentit, perquè bueno, prou feina tenen tots els assistencials, però la veritat és que cada cop que pensem i decidim, ens decidim per un projecte, clar, això no ho fa la unitat d'atenció a la ciutadania, això ho fan els professionals assistencials. És a dir, aquesta detecció de punts de dolor durant el procés, qui ens diu quina és la trajectòria del pacient, són els assistencials, que són els que ho coneixen, i inclús participar, perquè de vegades són grups focals mixtes per co-crear, i diem, escolta, que estiguin professionals i pacients. I l'experiència per ells també és sorpresiva, la col·laboració és important, jo he creat, vaig demanar ajuda a un seguit de professionals per tenir un grup motor, dic almenys que siguem uns quants que... Però la veritat és que cada cop, tant en el projecte d'hospitalització d'enguany com en el de medicina, com el de l'UDR, com el d'urgències l'any passat, van col·laborar a professionals de cadascun dels serveis amb un resultat tant d'assistència com d'implicació molt important.
1: Amb això, després d'aquesta mirada general, amb una bona radiografia de tot el que teniu sobre la taula a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans, hi ha un altre projecte també destacat, que és l'aplicació al meu hospital, una eina que ens demostra que la tecnologia ha d'estar al servei de les persones. Quins serveis són?
0: Bàsicament, l'aplicació que compartim, bueno, cadascun de l'Hospital de la Gerència, tant Bellvitge com Viladecans, teníem els nostres tràmits online, que els dèiem, en el nostre cas fem-ho fàcil, i això va començar poc abans de la pandèmia, d'una forma força rústica, i ara els hem acabat de donar forma i d'homologar-los, i el resultat per mi és sorpresiu. Tenim una aplicació que qualsevol pacient de la zona d'influència pot baixar-se en la seva botiga d'aplicacions, simplement la nostra és el meu hospital, d'acord? I té un seguit de menús, és salut, que ara ho explicaré, vull anar-hi, les meves cites, les meves aplicacions, sala d'espera, tràmits en línia, guia del pacient, actualitat i la meva... incorpora l'accés a la meva salut. Coneixeu la meva salut com la carpeta personal del departament on tots els ciutadans de Catalunya tenim les nostres dades de salut, doncs també podem accedir a través de l'app. És a dir, que amb una única aplicació tenim força, força, força informació. La factibilitat, bueno, com estem ara? Perquè això és un projecte que va a largo. En vull anar-hi, tenim el mapa de l'hospital. Com s'ha de moure el pacient dins de l'hospital? Hem de tenir en compte que el juny del 24 vam estrenar instal·lacions, que estem en un procés de reforma, que comporta una segona fase, i com quedarà aquest hospital. Això per la part de vull anar-hi. Les meves cites, t'assenyala el teu codi alfanumèric que tenim tots els pacients i si tenim cites pendents ens informa, les tenim allà enregistrades. Sala d'espera, de moment la funcionalitat estava prevista tant pel pacient quirúrgic com el pacient d'urgències, de moment només funciona el pacient quirúrgic, d'acord? ¿Vale?
1: Que, perdona, faig un incís, perquè precisament la setmana passada que estava jo a l'Hospital de Viladecans no vaig recordar que, parlant amb vosaltres, ja m'havíeu comentat que hi havia una aplicació, però tot i així vam estar rebent els SMS també, que em va sorprendre molt positivament, perquè vam saber en tot moment l'estat.
0: Exacte. Doncs és la translació d'aquests SMS a l'aplicació perquè ho tinguis més a mà. Uh-huh. S'ha d'acabar de desenvolupar encara al 100%, però estem amb això. I llavors, com la joia de la corona, de moment, l'aplicació que té més funcionalitat i que per mi és important també perquè estalvia moltíssims viatges a la població. Jo sempre he estat del parer, porto molts anys, amb això de l'atenció a la ciutadania, que el pacient ha de venir als centres sanitaris en general, sigui l'hospital, sigui el centre d'atenció primària, quan realment l'hem de tocar. Però per la resta, burocràcia en el segle XXI, tràmits administratius, per això tenim tràmits en línia. En tràmits en línia podem fer qualsevol consulta sobre qualsevol cita que tingui pendent, me l'han programat, no me l'han programat, quan la tindré, qualsevol prova, el seguiment de la meva intervenció, estic en llista d'espera una intervenció, com és el tema, sol·licitud de nous informes mèdics, sabem que, bueno, que certes institucions, certs organismes, com l'ICAM, per una banda, Benestar Social, cada cop menys perquè estem integrats, demanen informes quan s'ha de fer una valoració de la capacitat o una valoració de la capacitat laboral o de la discapacitat. I també, evidentment, i no podia ser d'una altra forma, la veu del ciutadà que ens ajuda molt. Reclamacions, suggeriments i agraïments també es poden fer a través d'aquesta plataforma, recopilar o sol·licitar tota la informació que ja tenim, documents de proves, bàsicament, la història clínica, i inclús el canvi de facultatiu. Llavors, amb això estem parlant de que podem realitzar un 80% dels tràmits administratius que s'han de fer, que es poden fer ja a través de l'aplicació.
1: En quin any vau crear aquesta aplicació?
0: Bueno, això té història. Vam començar, les primeres intentones van ser sobre el 2018-19, després vam tenir l'aturada de la pandèmia, i jo crec que vam començar a funcionar en el format antic sobre el 2022, i ara aquesta darrera confusió que hem fet mantenint el mateix esquema per tots els hospitals i que li dona i que és molt més intuïtiva, molt més garantista també, perquè tenim un tema de protecció de dades darrere també que és important. Això ho hem acabat, està sortit del forn dues setmanes.
1: Fa dues setmanes, o sigui que...
0: No, l'aplicació existeix d'abans, però
1: sí,
0: la
1: però nosaltres... aquesta nova actualització... Amb...
0: Sí, els ciutadans, sí, evidentment, i ara parlo de la unitat d'atenció a la ciutadania, bueno, ho puc parlar en general, un 30% dels tràmits s'estaven fent ja en les plataformes antigues. O sigui, ja teníem l'aplicació del meu hospital, i des de la pàgina web també s'hi podia accedir, i es pot accedir a tràmits online en el format més antic. Aquest format més modern, més intuïtiu, més lògic i que i coincident entre tots els hospitals, ja et dic que hem tingut alguns problemes tècnics i hem estat com uns 6 mesos fins que hem pogut i vam sortir, ja et dic, fa dues setmanes.
1: I per aquesta actualització, també al repensar com havia de ser l'aplicació, també han participat els pacients?
0: Hem recollit 10 de pacients. Hem recollit 10 de pacients perquè era important. Sí que hi ha alguns aspectes, i torno a incidir en el tema de protecció de dades, que el pacient, el ciutadà, el pacient li pot semblar farragós, però clar, has de garantir. Però en principi l'accés no representa problemes. Una grata sorpresa és que molta gent d'edat també utilitza, no sé si mitjançant els seus fills, nets, o perquè ja s'hi han adaptat. I ja et dic que estem en un 30%, entre un 30%, sí, un 30% dels tràmits ja ens entren de forma virtual a través de tràmits online.
1: I ja... Perdona, José Luis, perquè ara estava pensant si ja teníeu algunes dades d'implementació, de quin és l'ús que estan fent els usuaris, però clar, estem parlant que fa dues setmanes d'aquesta actualització, bueno, no sé ben bé què teniu ja d'indicadors.
0: D'indicadors, hauríem de distingir de l'aplicació en si Encara hem de fer, i des d'aquí llenço una crida a la població, a que se la baixi l'aplicació en general. No és només tràmits online, ja hem vist. I se m'oblida una altra funcionalitat, que és la guia del pacient. Què haig de fer quan ingresso? Aquí parlem dels àpats, dels horaris d'acompanyament, parlem, vale, del document de voluntats anticipades, un seguit de temes d'interès. Hem d'augmentar. Ara no sabria dir-te el nombre de baixades, però parlant amb els companys que monitoritzen, que són els de comunicació, hem de fer feina, i amb això estem. Hem meditat un díptic, intentem facilitar-lo al màxim en el tòtem del hall d'entrada, i, bueno, i aprofitem aquests espais també per fer una mica de falca, perquè la veritat és que li trobem força utilitat a l'aplicació. Jo penso que és una eina molt útil pel pacient.
1: Una eina de completament pacient-cèntric, o sigui, centrada en el pacient. Jo entro com a pacient i tot m'ho poseu al meu abast, ara, a la meva disposició.
0: Recordatori de cites, guia del pacient, tràmits administratius, seguiment del pacient.
1: Amb això passem a un altre projecte també. Bueno, projectes en general, perquè ara jo posaré un exemple, a partir d'aquí també anem comentant altres que teniu sobre la taula. Però justament això que et comentava, vaig estar fa pocs dies i a l'entrada principal vaig veure un piano. I és una de les altres iniciatives que teniu que, a més, jo precisament puc dir que vaig ser afortunada en el moment que jo estava allà, va aparèixer un home que va començar a tocar i que tocava molt bé. Per tant, va ser maquíssim. A més, és que vaig percebre completament el canvi de l'ambient. Eren persones que estàvem en espera, són situacions de més angoixa, són persones familiars, pacients també que passaven per allà, i de cop un ambient en silenci, amb aquestes tensions, amb vicissituds diverses, i comences a escoltar el piano, i a més, maquíssima en aquest cas, no? Com va néixer aquesta iniciativa també?
0: Bueno, és una iniciativa que ja es feia en d'altres hospitals. Hi ha la Fundació Pianos Vius, que és la que ens ha proporcionat el piano i que s'encarrega del manteniment i tal. I bueno, vam pensar, disposem d'un hall, amb les noves instal·lacions, un gran hall, un hall amable i amigable, i ens faltava com una cirereta. I la cirereta, jo crec que el piano hi és poc després de fer el trasllat, ja hi és allà. O sigui que ja porta quasi 2 anys, no? 2 anys. Amb nosaltres. I és el que comentes, m'ajuda a mantenir un ambient relaxat. La música ajuda, sense cap mena de dubte. Igual que ajuda a fer una espera amb un llibre a la mà.
1: Un altre dels projectes que teniu, els espais de lectura.
0: I per això deia que la humanització, l'experiència del pacient, no és només fer un projecte metodològicament parlant, sinó aquestes petites coses que ajuden. I humanitzar, podem humanitzar des de les estructures, perquè hem comentat, bueno, es va dissenyar l'edifici mil·lenari, que és l'edifici d'hospitalització, i cada planta es va dedicar a edificis emblemàtics d'una població, com hem dit abans. No és només això, però també és un piano, també és posar uns llibres en una sala d'espera, petits gestos que aporten molt de valor. Mm-hmm. Perquè bueno, un pacient, quan acudeix a l'hospital, probablement està en una situació vulnerable. Vulnerable, d'estrès, com li vulguem dir. I tot el que puguem fer per suavitzar aquest ambient, per afavorir el confort, per afavorir la intimitat, que és molt important, la dignitat com a imperatiu categòric, no?, de la persona, a partir d'aquí neix tot. Doncs penso que són iniciatives que, bueno, i totes les que se'ns acudeixin en o que si li puguin acudir a qualsevol professional, perquè és una responsabilitat compartida. Jo no voldria que quedés la idea de això és la unitat d'atenció a la ciutadania. No. Això són tots els professionals de l'Hospital de Viladecans, amb un impuls important de la gerència. A nosaltres, per raó de sentit, ens toca com portar-ho, però que el mèrit és de tots.
1: Ara recupero, també estàvem parlant d'aquests espais de lectura. Actualment disposeu de 3 punts de lectura, més de 250 llibres, una iniciativa que a més ha nascut amb la col·laboració de diverses biblioteques. Entre aquí, a Ràdio Castelldefels, doncs destaquem la biblioteca de la nostra ciutat, que també ha col·laborat.
0: Exacte. Com dèiem abans, una persona acudeix a una cita o està al servei d'urgències, un dels punts està al servei d'urgències, els altres 2 a les plantes, i aquesta persona, doncs, pots minimitzar l'espera, minimitzar l'angoixa amb una bona lectura, amb una variabilitat que l'altre dia ho comentàvem, de temes, hi ha llibres monogràfics, hi ha literatura en el sentit ampli, literatura tant castellana, catalana com europea, nord-americana, i bueno, aviam, són aquests petits gestos en què han col·laborat també professionals. Vam fer una campanya al Nadal, a Sant Jordi, ja que havies de renovar la biblioteca a casa, normalment et compres un llibre, doncs aporta uns llibres, i també van col·laborar, a banda de les biblioteques, que el nostre agraïment a les biblioteques de l'àmbit de referència, ara particularment a la de Castelldefels, i també als professionals que hi van col·laborar.
1: O sigui que la ciutadania, els pacients que estem també a l'hospital, també podem col·laborar de manera, si volem portar un llibre...
0: En principi no ho tenim... Anem pam a pam, no ho tenim contemplat. Vam fer aquesta primera entrada de llibres gràcies als fons de documentals o fons de biblioteques i participació de professionals. Tinguem en compte que també no ho desem tot, els prestatges. Passar per un petit cribatge en funció de la temàtica, bueno, certes coses que tampoc no deixarem allà a l'abast, per una qüestió de prudència, no de censura. I tenim una mini comissió que quan arriba un llibre que ha sigut un professional, els de la biblioteca, evidentment, no passa en cap, doncs posem un gomet perquè diu, endavant pot passar. Ens acabes de donar una idea. que m'apunto.
1: Molt bé. Doncs amb això passem a un altre dels projectes també que teniu en marxa, perquè l'hospital surt dels seus murs, arriba també al carrer, a diferents espais, on, per exemple, aquí també a la Biblioteca de Castelldefels, ja hem tingut ocasió de gaudir d'algunes xerrades, activitats. Precisament la més propera que vam tenir era una xerrada vinculada amb la campanya de prevenció dermatològica, que a més feia en col·laboració amb Voleibum Castelldefels, el club d'aquí de Castelldefels de Voleibum Platja, que vau fer servir per fer una campanya gràfica, fotografies dels nens i nenes que participen al casal, la importància de fer servir la protecció solar. I va venir una doctora de dermatologia de l'Hospital de Viladecans que va fer la xerrada també aquí.
0: Efectivament. És una d'altra de les alternatives per apropar-nos a la comunitat. Si bé és cert que l'activitat comunitària forma part de la cartera de serveis de l'atenció primària, és un dels seus nuclis, l'hospital no pot estar tancat ni a les associacions de malalts, ni a les associacions de veïns, ni a les biblioteques, ni als ajuntaments, amb la qual cosa la intenció és aquesta. Temes interessants en els quals l'hospital, des del punt de vista clínic, pot aportar, i que potser se'ls escapa una mica més a la primària, doncs apropar-nos a la ciutadania a través d'unes xerrades a les biblioteques, i que estan tenint molt d'èxit, i que continuarem. Continuarem perquè, clar, tenim 5 poblacions de referència. L'hospital és l'Hospital de Viladecans, però és l'Hospital de Castelldefels, de Gavà, de Begues, de Sant Climent i de Viladecans. I bueno, tenim feina. I també la col·laboració dels professionals i la implicació està important, molt important.
1: Amb això ja, José Luis, tanquem aquesta entrevista. Avui hem comprovat que la qualitat d'un hospital no només es mesura pels avenços mèdics o per la tecnologia, sinó també per la manera com s'acompanya a les persones en moments sovint delicats, vulnerables, com ens explicaves al llarg d'aquesta estona aquí a Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te el temps que ens has dedicat, que ens hagis explicat, fet tot un recorregut de la importància de l'experiència del pacient i aquest canvi tan necessari en l'àmbit hospitalari, de passar d'indicadors clínics a indicadors que posen al centre el pacient, totalment. El pacient i la família. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: A vosaltres, sempre que vulgueu.
2: A fons.

0: S'acaba demà. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Després d'un estiu de rècord en què s'han tocat els 40 graus, almenys en un observatori de Catalunya en 21 dies diferents, el màxim des que hi ha registres, en què a Barcelona hi ha hagut 54 nits tòrrides sense baixar dels 25 graus i en què s'ha registrat la temperatura mínima més alta de la història, 32 graus i mig a Portbou a principis de juliol, la previsió és que avui arribarem al pic d'aquesta última calorada, que demà les temperatures començaran a baixar tímidament i que de cara a divendres i al cap de setmana el canvi serà més que evident. Per tant, avui, més que mai, temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I, Francesc Mauri, la notícia pot ser, si de cara al setembre no gira molt la truita, que les temperatures extremes d'aquest estiu ja no tornin fins l'any que ve.
3: Sí, bona tarda. Aquest seria el més raonable, però amb l'escenari que tenim els darrers mesos i els últims 5-6 anys, aquesta dècada del segle XXI, al setembre qualsevol cosa és possible, però sí, tens raó en el sentit que, com a mínim, els pròxims 10-12 dies semblaria molt improbable, per no dir gairebé impossible, que a partir de demà s'arribi als 40 graus en algun observatori català. I com molt bé deies, i això és important ressaltar-ho, demà que ningú s'esperi deixar de passar calor, perquè en farà molta. El que passa és que avui alguns observatoris arribaran a 40-41 graus i de cara a demà ja no es passarà dels 37-38, que vol dir molta calor igualment. I efectivament, divendres ja ho notarem més. La majoria del país hi ha entre 28 i 34 graus. Continua sent calor, però no tanta, i fins i tot més avall dissabte, diumenge i sobretot dilluns. De moment, els ruixats i tempestes tímids, avui a la tarda algun al Pirineu, demà a la tarda algun al Pirineu, demà més núvols, i potser entre divendres i el cap de setmana hi hagi més ruixats i tempestes, però de moment no seran generals.
0: Doncs aquest horitzó perquè s'acabi la calor extrema és la notícia. El dia que el govern espanyol ha anunciat un primer trasllat de la península de menors migrants que són a Ceuta, Laia Ortega.
4: Seran 500 nenes que seran acollides temporalment per ONGs. Una decisió que arriba l'endemà que la Comissió Europea instés Espanya a retornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: I és una mesura d'urgència, un trasllat provisional i per protegir mig miler de nenes que encara dormen al carrer en campaments improvisats i exposades a tota mena de riscos, violacions incloses, nenes com la Wafae, que va fugir del Marroc.
6: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit.
5: El Ministeri vol començar el trasllat cap a la península el més aviat possible i no caldrà l'aval dels governs del PP perquè les acolliran ONGs.
0: Al Catalunya migdia d'avui sentirem què diuen els experts d'aquestes devolucions de menors al Marroc. Mentrestant, a Catalunya, el govern estudia una nova porta d'entrada a l'alta velocitat a Barcelona.
4: Seria per un ramal que uniria Lleida, Igualada i Martorell abans d'entrar a la capital per la Sagrera, en una línia que travessa o que travessaria el Vallès. La Generalitat ha encarregat ja un estudi per analitzar-ne els costos i la viabilitat. El projecte inclou un ramal que uniria Lleida amb Girona per Manresa. Diu la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: I a aquesta hora tenim Castells en directe amb la Diada de Sant Magí. Anem a Tarragona, Josep Almirall.
8: Bon dia. Tercera ronda aquí a la Diada de Sant Magí. Els Xiquets del Serrallo han acabat ja la seva actuació, completant la primera clàssica de vuit del seu historial. Fins ara un gama extra, el 2-9 de la colla jove Xiquets de Tarragona.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García, és el dia del Gamper.
9: Presentació del Barça davant l'afició, amb Rodri com a principal novetat d'esta temporada. El jugador madrileny, presentat ahir de vesprada, s'ha entrenat ja amb l'equip, el sentirem. I també l'última incorporació de l'Espanyol, el central eslové Vanja Đerkušić, que arriba a cedit del Zenit de Sant Petersburg. Parlarem també de la segona divisió, amb el Girona i el Sabadell, I de bàsquet, ACB amb l'Ilerna Lleida, que ha començat els entrenaments de pretemporada, i també d'un vell conegut que es torna a vestir de curt.
0: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Manolut García.
10: Bon dia, doncs amb algunes aturades puntuals. A l'AP7 a Fogars de la Selva, direcció Girona per alguna possible incidència. A dos punts fronterers, Nacional 2, de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, i l'N145 a la duana de la Farga de Moles, direcció Andorra. I els trens de Lleida, Cervera o Manresa circulen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una incidència d'infraestructura entre Cervera i Bell-lloc d'Urgell.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 de l'últim dia que arribarem als 40 graus a Catalunya. És la notícia d'obertura d'aquest Catalunya a migdia, amb aquesta previsió que demà sigui l'últim dia de calor extrema i que després de cara a divendres i dissabte els mapes ja ens situïn en una situació de treva, com a mínim 10 dies. Ara mateix, però, quina és la situació arreu del país, Toni Fortesa?
11: Doncs Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que afectarà bona part del territori. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el pla enfocat es manté en prealerta per perill molt alt. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, la EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts al prelitoral. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i de calamarsa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
12: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
11: I al País Valencià avui avís vermell per calor amb màximes entre 42 i 44 graus al litoral de València i al nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori amb possibilitats de tempestes seques en alguns punts.
0: I en paral·lel a tot plegat, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. I és que al juny l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del que és normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem cap a Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
13: 33 graus a Sadragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
14: Fa dos mesos que nostres corrufollets entren dins aigua. Està també, no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va, més calentes.
15: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
13: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: I a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga de la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no fluixen, mentre a Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor també continuen pujant. Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
16: Bon dia. Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Ruckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
17: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
18: Deutschland auch zwingend notwendig.
16: El Rhin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Kaup, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
0: I en tot aquest context, atenció a la dada, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. És un cens del periòdico que constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. Haurien de tenir-ne per llei, Toni?
11: Doncs la normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment on hi ha la residència per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització concreta a les habitacions. És una normativa antiga. La presidenta de la patronal de residències, ACRA, Cinta Pasqual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses i valorant si ho fan, si ho han de fer amb la instal·lació d'aparells a les habitacions.
19: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
11: La situació de les residències, però, ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi, publicat aquest juny, conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. D'altra banda, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres.
0: 3 minuts i serà un quart de 3. Ara escolteu aquest testimoni d'una migrant menor d'edat, la Wafae, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
6: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe, intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
0: Com la Wafae, són moltes les nenes que encara dormen al carrer i s'exposen a agressions sexuals. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península els propers dies perquè les acollin diverses ONGs. Un pedaç encara sense data i que arriba 19 dies després de l'entrada massiva. El PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Anem a Madrid, Pau Brujat, bon dia.
5: Bon dia, és una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que 3 setmanes després malviuen en campaments improvisats sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Les acolliran ONGs en centres propis i, per tant, no caldrà el sí dels governs del PP perquè les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és protegir i acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
20: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
5: Però la decisió d'avui xoca amb el relat de ministres com Alvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants, inclosos menors. S'hi ha sumat també la pressió de Brussel·les a favor de deportar nens i nenes, i el Partit Popular ja rebutja que arribin a la península aquestes primeres 500 menors. Alicia García, portaveu del PP al Senat.
21: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
5: Però molts menors no venen del Marroc, han arribat a Ceuta fugint de països en guerra. El PP que reclama que es deporti menors immediatament i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Doncs efectivament, en aquest context, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és millor per cada infant, Pilar García.
9: Doncs sí, això és el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
1: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
9: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
3: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB, que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
9: I sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és millor això que res.
1: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
9: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com sentíem i com detalla Patricia Fernández.
3: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
9: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
0: Mentrestant, a Catalunya, després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. I la proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès, on també es preveu una nova estació d'AVE. Cristian Roldán.
22: Una de les finalitats de l'estudi és precisament determinar on s'hauria d'ubicar aquesta estació vallesana d'alta velocitat. L'objectiu és que sigui un intercanviador amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. Paral·lelament, el nou itinerari també permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne també la seva viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
7: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
22: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i, alhora, disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón.
23: Una connexió a la Catalunya central, a Noia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
24: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
22: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap al Martorell, al Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona.
0: Encara en clau de mobilitat, el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'un milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu de lloguer. El recàrrec el cobraven per les despeses, deien, de gestió de la multa. Roc Fargas.
25: L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva, perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu, perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitoria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar a Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
0: Mentrestant, en crònica internacional, pressió a Zelensky a Ucraïna, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president ucraïnès des de l'inici de la guerra. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport, mentre el Parlament ha confirmat el seu successor. Zelensky ha sumat un altre mal de cap, doncs, amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà, amb la repressió contra els ciutadans que van voler votar en contra de Putin i que volen votar també contra la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Suprem per defensar el dret a votar el seu dret a votar el partit Diàblica, l'única formació pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat detinguts i empresonats. Ens centrem, doncs, en aquest element. Anem cap a Moscou. Cristina Solies.
2: Bon dia. Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar dues setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
4: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
2: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
25: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
2: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
8: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
2: Segons les enquestes, dos de cada tres russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
0: I mentrestant, al Pròxim Orient, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. L'últim semestre s'han triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
10: Bon dia. La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
12: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
10: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han de parir al terra. Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
12: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
10: Més enllà de les difícils condicions de vida, hi ha, òbviament, el risc d'una mort directa per un bombardeig. Ahir, 6 palestins van morir en un atac contra una cafeteria de Ciutat de Gaza. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja 1.265 palestins.
0: I un últim apunt de la crònica internacional ara amb Donald Trump de protagonista. perquè el president nord-americà ha anunciat un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina a fer per arribar a un acord formal, Albert Banyà.
13: Les tarifes, ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel i la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units al mercat canadenc. El líder estatunidenc vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final. Les relacions entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència de Trump.
0: I ara sí, tornem a Catalunya. Per explicar-vos que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè en la majoria dels casos no hi ha una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica i pionera. Mònica Mas.
14: Sí, la majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
15: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades s'ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
14: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental, i és que la majoria de pacients arriben, com deies, a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnòstic. És el cas de la Pilar, té un pinçament al nervi púdic que li impedia seure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pelvià crònic i demana que se'n parli per fer-ho possible, visible.
16: Tu quan tens un mal de cap dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
14: El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat millor.
0: I us parlem ara del model d'atenció a la salut mental de Girona, que evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Pereira.
17: Bon dia. A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'atenció primària, de serveis socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
18: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
17: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
0: I del gironès al Pallars Sobirà, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts. Ara retiraran tota aquesta fusta per reduir un risc d'incendi, que és molt alt aquest estiu. Anem cap a Llavorsí, Joaquim Alblate.
26: Bon dia. L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
27: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
26: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
27: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre, perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
26: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
0: Doncs bé, ni al Pallars Sobirà ni a cap altra comarca de la demarcació de Lleida. Ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem a Lleida, Estela Busoms.
1: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada

0: assegura que s'han matat uns 5.000 conills i que això no resol el problema. Ens quedem a Lleida, Noelia Casellas.
1: Hola, Joan. De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills. Però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
2: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir per això, que hauria de ser una cosa contínua, que es continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
1: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.
0: I ara anem cap al sud, perquè tenim en marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs, amb la recollida de l'arròs bomba. I és una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera, que viu en zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic, poden afavorir els productors ebrencs. Tarragona, Jordi Barranca.
3: La campanya ha arrencat amb optimisme en el sector pel que fa a les dades de producció, però no pel que fa als preus. En aquest sentit, denuncien que viuen en una inestabilitat permanent i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Les previsions indiquen una baixada que pot quedar esmorteïda per la sequera en altres zones productores, com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
4: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris prohibitius. De què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
3: En principi, enguany els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 euros la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i també aquestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
0: Ara passen 3 minuts de 2:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb la plaça de les Cols de Tarragona. Tenim Castells en marxa, és la diada de Sant Magí.
5: Catalunya migdia.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Avui, a la Festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
9: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
8: Però el guanyador té un problema.
9: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
10: Nosaltres!
8: Només cal fer-se passar pel mort.
9: Però qui truca a la porta?
8: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.
0: No sé si exactament amb aquest ritme, però el cas és que tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona. Les quatre colles locals actuen amb l'ambició d'aixecar a casa els seus millors castells. I Josep Almirall, amb les gralles més normalitzades, com està anant la jornada?
11: Bon dia, doncs som al final de la tercera ronda, pràcticament, però tant la Jove de Tarragona com els Xiquets de Tarragona ens hi caldrà com a mínim un altre per acabar els tres castells. Ara la Jove de Tarragona acaba de coronar en aquests moments el 5-9, és una estrena del dia. Els Xiquets de Tarragona, després d'haver descarregat a la primera i segona ronda el 7-8 i el 4-9, ha acabat amb intent desmuntat el 3-9 que volia estrenar la tercera ronda, i els Xiquets del Serrallo, com us havíem informat, ja han acabat les tres rondes, 4-8, 3-8, 2-7, primera clàssica de 8 completada del seu

0: historial i d'aquesta temporada. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau també a l'espera de concloure la seva tercera ronda, després de descarregar el 5 de 8, estrena del dia, més el 4 de 8 amb l'agulla, i en aquests moments la colla jove, Xiquets de Tarragona, descarrega el 5 de 9, és el segon gama extra que veiem aquesta temporada, la primera vegada que aconsegueix la supercatedral aquest 2026. Recta final, doncs, d'aquesta tercera ronda a la plaça de les Cols a Tarragona.
1: Gràcies, Josep, i com és habitual en els castells en directe, mentre sentim la crònica de fons, podem anar intuint què ens està a punt d'explicar en Josep a les 3, el butlletí a les 3, l'actualització de tot el que hagi donat de si. Ara tenim més temes. I us parlem de fotografia, com se'n diu, perquè el món de la fotografia està canviant i molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge, i des que hi ha intel·ligència artificial tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom amb un senzill mòbil a la mà pot millorar una foto. Però, paral·lelament, també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia. Valèria Obreda.
2: La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
3: Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tot. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
2: El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
4: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Image, fiques una foto i et diu on està feta.
2: Però també hi ha una part negativa.
4: La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
2: Per ara, la publicitat és la que més fa servir la IA. En canvi, la fotografia documental de casaments o retrats no en depèn tant. A cop de rock.
1: I un últim apunt abans dels esports. A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses.
5: Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va plegar fa just un any. La idea va néixer fa 2 temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors. El muntatge es manté fidel a l'original sense canvis ni al guió ni a les cançons. Ho explica Catalunya Ràdio Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock.
6: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, ens toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Les entrades estan venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
5: La història passa en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock. En escena hi haurà 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, amb temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau. La companyia vol tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.
1: Mentre intentem tornar-nos a sentir joves, arriben els esports. Avui és el dia del Gamper i també de sentir Rodri. Marta García.
7: L'últim fitxatge del Barça, que ja s'ha entrenat amb l'equip i ha manifestat que el club blaugrana sempre ha sigut la seva primera opció. Se va fer esperar unes quantes hores, però finalment, ahir a les 7 de la vesprada, presentació de Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, com a nou jugador del Barça, i enmig de molta, molta expectació, i després d'un dia llarg entre la revisió mèdica i la firma del contracte, ja de vesprada, com vos dèiem, va aparèixer el flamant nou jugador del Barça, Joan Fitó.
8: un Rodri molt tranquil. Molt agraït a tothom, a l'afició i també als periodistes que el van rebre ahir al Camp Nou. I, sobretot, Rodri, doncs amb les idees molt clares. Ha explicat com ha viscut l'estiu, com ha viscut aquest fitxatge pel Barça i ara el sentirem. Deia Rodri que el conjunt blaugrana sempre havia estat la seva primera opció.
9: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
8: Missatge molt clar de Rodrigo Hernández, que explicava en aquesta roda de premsa de presentació doncs que ja havia parlat amb Hansi Flick, que no ho havia pogut fer abans, que també, evidentment, doncs, havia mantingut contacte amb tots els seus companys de la selecció espanyola, i dos noms propis, el de Marc Bernal, perquè deia Rodri que Marc Bernal és un gran jugador i que doncs, podrà ser una mica el seu mentor, i de Lamine Yamal, paraules doncs, boníssimes de Rodri cap a Lamine Yamal, diu Rodri que té moltíssim futur Lamine Yamal. Un dels temes que preocupava a l'afició del Barça era com està Rodri d'aquella petita operació que es va fer a finals de juliol després de guanyar el Mundial amb Espanya. Rodri diu que no té cap problema i que es pot posar ja mateix a les ordres de Hansi Flick.
9: Yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, a los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor, así que y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
7: Doncs Rodri, que té ganes de jugar, que tranquil·litza d'esta manera l'afició, que vol ficar-se a les ordres de Hansi Flick. De fet, ho ha fet ja este matí en el primer entrenament. I el tècnic alemany ha parlat ja, Joan Fitó, del seu nou jugador, però atenció perquè no ha sigut l'únic que n'ha parlat.
8: No, n'ha parlat Hansi Flick i també, ara el sentirem, n'ha parlat José Mourinho, ho va fer ahir el tècnic portuguès del Real Madrid a una entrevista al Chiringuito de Mediaset. Però comencem pel tècnic alemany del Barça, un Hansi Flick encantat. Evidentment, amb l'arribada de Rodri, demanava Flick, després de la temporada passada, que necessitava lideratge per aquest vestidor, que necessitava experiència pels dies grans. Doncs vaja, evidentment, Rodri és aquest perfil, un Hansi Flick que, com dèiem, encantat amb l'arribada de Rodrigo.
10: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
8: Flick, encantat amb el fitxatge de Rodrigo, un Rodri que, com ell mateix reconeixia, doncs tenia altres opcions. Una d'elles era la del Real Madrid. Ahir, José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, va parlar-ne, va parlar de Rodri, va explicar que fins i tot Mourinho havia parlat dues vegades amb el futbolista en aquell moment del Manchester City, però que els dubtes, diu Mourinho, de Rodri per fitxar pel Real Madrid li van generar dubtes a ell, a Mourinho, per fitxar el migcampista ara mateix del Barça.
11: El club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
7: Rodri, doncs, presentat com a jugador del Barça, amb els dubtes de Mourinho, i avui el que toca és el gamber. Un trofeu Joan Gamper en què difícilment veurem a Rodri vestit de cul, però que l'equip agarra amb moltes ganes és la presentació davant l'afició, i al davant Fitó hi haurà l'Al-Ahly egipci.
8: Sí, el que és l'exconjunt de Hamza Abdelkarim. Avui és la última prova del Barça abans de començar la Lliga diumenge a 2:15 al Martínez Valero contra l'Elx. Un dia especial, sobretot, doncs per les cares noves, per Adeyemi i per Gordon, no hi serà encara Rodri. A les 7 començarà la presentació de l'equip. Recordem, ahir explicava Flick que l'encarregat de fer el discurs inicial en aquest Gamper serà Rafinha i no Frenkie de Jong. Un Flick que, doncs, no ho amaga, té moltes ganes de Gamper.
10: Per mi també és especial, perquè és el primer partit a casa amb els aficionats a l'Spotify Camp Nou. És fantàstic, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits a casa i això va ser molt important per guanyar també la Lliga. I els suports dels culers va ser fantàstic. Això és també el que necessitem avui. Necessitem la seva passió, la seva energia i el seu suport. És el que necessitem.
8: Última prova del Barça abans de començar aquesta Lliga. Retorn avui al Camp Nou per començar la temporada 26-27. També torna avui la TDT, primer partit de la TDT avui a Catalunya Ràdio. Aquest Barça al Ahli, el partit començarà a les 8 del vespre en directe, com sempre, a Catalunya Ràdio.
7: Fem una pausa ara i després...
12: I felt very happy, very surprised, let's say.
7: Avui ha sigut dia de presentació en l'Espanyol.
13: Catalunya migdia.
14: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
15: És hora de presentar-se davant l'afició.
16: El club un guany donarà resultats.
15: És hora del Gamper.
17: Soc en la línia bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
15: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
18: Sota la vinga!
15: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: M'expliques un conte, papa?
20: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank. Catalunya migdia.
7: Dotze minuts i arribarem a les 3. Com vos dèiem, avui ha sigut un dia de presentació en l'Espanyol, la del central eslové Vania Darkušić, de 26 anys, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg en qualitat de cedit, i amb ell el club encara no dona a Josep Gaya la plantilla per tancada.
10: Sí, Vania Darkušić ja ha estat presentat com a nou jugador blanc i blau. És el cinquè fitxatge de l'Espanyol per aquesta temporada. Com deies, arriba cedit del Zenit per uns 300.000 euros i l'Espanyol disposarà d'una opció de compra un cop acabi la temporada. Darkušić és un jugador que destaca per la seva polivalència. Pot jugar tant de central com de lateral, compta amb experiència a la Lliga de Campions, on hi va jugar amb l'Estrella Roja fa dues temporades. I, a més, és el central titular de la selecció d'Eslovènia. Durant la roda de premsa, el futbolista eslové s'ha mostrat il·lusionat i també ha dit que es veu preparat per debutar aquest proper dissabte contra el Real Madrid. També ha estat present Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, on ha parlat dels possibles fitxatges del conjunt blanc i blau i ha destacat que la primera opció és incorporar un extrem.
22: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
10: Monchi no ha volgut donar cap nom d'aquests possibles fitxatges, però ha destacat que l'equip ha millorat respecte a la darrera temporada.
7: I també se preveuen molts moviments al Girona. Ahir, de fet, van anunciar el fitxatge de Moomin. I avui ha parlat Quique Álvarez, el tècnic, dos dies abans del partit del divendres en el camp del Córdoba. I segueix Eduard Solà la situació de provisionalitat.
23: Amb diversos jugadors a la rampa de sortida, que veurem si demà entren o no a la convocatòria. El Girona juga divendres a Córdoba, on obrirà la segona jornada de la segona divisió. I avui ha tornat a parlar l'entrenador Quique Álvarez, que ha insistit que diumenge passat hi va haver un malentès amb Benat, que està entrenant bé, que no vol parlar més de Sigan Kofi, que remet a l'expedient disciplinari que li ha obert al club, i que veurem si Unagi, Àlex Moreno o Arnau, entre d'altres, que negocien amb altres clubs el seu traspàs, aniran o no a Còrdoba. Encara hi haurà moviments d'aquí a l'1 de setembre.
0: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
23: David López és molt dubtós i no creu que els dos últims fitxatges, el mitjapunta Unai Hernández, presentat ahir, i el central Abdul Mumin, anunciat ahir a la tarda com a nou jugador per les tres pròximes temporades, puguin entrar a la convocatòria perquè els falta ritme. A la primera jornada, el Girona va empatar diumenge amb el Leganés a Montilivia.
7: També en segon, el Centre d'Esports Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. D'esta manera, els arlequinats volen fer aixina un pas més en el procés de creixement i professionalització del club. I ara, entrem en territori bàsquet. Perquè després de passar les pertinents revisions mèdiques i proves físiques, Willy Lerna Lleida de l'ACB ha fet el primer entrenament en pista. L'equip de la Terraferma afronta una temporada amb algunes mancances i Oriol Corral amb molt de realisme.
3: Amb una plantilla de 13 jugadors, 8 d'ells repetint de la campanya anterior i un pressupost encara no tancat, però sí lleugerament ampliat en uns 500.000 euros més, segons ha explicat el president Albert Aliaga, per aquesta tercera temporada consecutiva a l'ACB. En aquesta primera sessió, les velles cares conegudes i disponibles, perquè Dianyer i Quat estan convocats amb les seves seleccions, s'hi han sumat els nouvinguts Aurimas Majauskas, Zacarí Pierrin, Marc Hughes i Darius McGee, a qui presentaran demà. Gerard Encuentra segueix sent el tècnic de l'equip.
4: I estic segur que també un punt de mancances en seguirem tenint, no? Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igual a lo de l'anterior Caprabo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a la CB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
3: Per cert, un apunt més, perquè el Barça incorpora Kuzey Kilic a l'àrea esportiva com a responsable d'escouting i anàlisi de dades.
7: I després d'un any en blanc, torna un il·lustre per vestir la samarreta del club en què va començar. Parlem de Xavi Rabasseda, campió del món amb la selecció espanyola l'any 2019, que ha passat pel tot costa Carles Vila per valorar el present i futur del bàsquet de casa.
18: L'ex-blaugrana jugarà a l'Espanyol a la tercera FEB, és l'antic equip del Cornellà. Pont Rabasseda va començar a competir quan era a les categories inferiors del Barça. Als seus 37 anys i després d'un any sense competir, ara ha decidit tornar a jugar sense la pressió del bàsquet d'èlit.
24: He intentat doncs, aportar el meu granet de sorra a un equip en el que ja antigament vaig estar, que em va donar l'oportunitat de, després de les categories inferiors del Barça, a foguejar-me a lo que era l'antiga Leport i Le Plata, i ara doncs torno una mica als orígens i bueno, amb un excompany també que vaig començar, que és l'Àlex Llorca, sí. I és una mica també el motiu pel qual doncs m'he animat a donar el pas, perquè segurament si no hagués sigut per ell difícilment hagués tornat a jugar.
18: Xavi Rabasseda ha tingut una exitosa carrera amb un títol de campió del món, amb l'equip espanyol, com el seu gran moment esportiu. El seu últim club fa un any va ser el Bilbao. El Barça, però, ha estat el seu equip de referència, un equip blaugrana que ara viu un moment complicat.
24: Quan vaig marxar encara hi va haver algun any que va estar competint i guanyant títols, però llavors sí que s'ha travessat una etapa una mica fosca, no? Doncs que no s'ha aconseguit doncs, tenir una identitat, no s'ha aconseguit que el projecte fos lo suficientment sòlid, però bueno, són etapes. El Madrid fins fa 10 anys tampoc el coneixíem com un equip competint per tot i ningú se'n recorda ara, no? Només tenim una memòria curta.
18: Xavi Rabasseda també va reflexionar ahir sobre la poca presència actualment al Barça de jugadors formats als equips inferiors. Diu que és una situació general, que ara els joves no pensen en els grans clubs europeus, només volen jugar a l'NBA.
7: En hoquei herba ja s'han disputat dues jornades del Mundial de Bèlgica i els Països Baixos. Ahir van jugar els dos combinats espanyols i Montserrat cap dels dos va guanyar.
1: La selecció espanyola masculina va caure per 0-1 contra Austràlia en un partit molt igualat, però finalment un penal stroke a 13 minuts del final va decantar la balança cap al conjunt australià. El català Jordi Bonastre valora així la derrota.
2: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
1: Els Red Sticks, que venien d'imposar-se a Sud-àfrica per 3-1, ocupen ara la tercera posició de grup, empatats amb Irlanda, el seu proper rival. Demà, últim partit de la fase de grups, a les 5 de la tarda.
7: I qui tampoc va guanyar va ser la selecció femenina, que això sí, va sumar un puntet després d'un empat a un contra l'anfitriona i líder del grup, Bèlgica.
1: Les belgues es van avançant a partit amb un gol a minut 25 del segon quart, però les Red Sticks van poder reaccionar a temps i van esgarrapar un empat gràcies al gol de Lucía Jiménez. En parla Marta Segú.
5: La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions. Llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
1: Les espanyoles també arribaven al duel amb una victòria després de guanyar contra Irlanda per 3-2 i ara són segones de grup empatades amb Bèlgica. El pròxim partit serà demà contra Nova Zelanda a les 2 del migdia. Els dos duels de demà seran clau per passar de ronda.
7: La disputa dels últims anys entre els circuits tradicionals i el Live Golf podria viure els pròxims dies un moment clau per al golf mundial, perquè alguns jugadors, Carles, estan a punt d'anunciar on volen competir la pròxima temporada.
18: És evident que el Live Golf viu el seu pitjor moment després de perdre el suport del fons d'inversió de l'Aràbia Saudita. Aquesta setmana, coincidint amb l'últim torneig de la temporada a Indianapolis, jugadors com John Ram poden desvetllar quin serà el seu calendari per l'any que ve. El jugador basc, campió a les tres últimes edicions del LIV, es planteja, segons alguns mitjans britànics, fer el salt al DP World Tour i mirar d'arreglar la seva situació amb la PGA. Al començament de l'estiu, Ram ja va deixar clar que no tenia intenció de posar diners en el projecte LIV i ara tampoc té clar que amb els nous inversors el circuit pugui tirar endavant.
6: Yo no tengo ni idea de cómo atraer inversores, no tengo ni idea de cómo funciona el negocio, ¿no? Lo mío es jugar a golf y hay que tener la confianza en los que estén a cargo, ¿no? Así que si llegamos a un punto en el que igual hay que tomar decisiones drásticas, pues se verá.
18: El LIV ja va cancel·lar l'últim torneig a Michigan de finals d'agost, on s'havia de decidir la classificació per equips. Si Ram marxa, també podria arrossegar altres estrelles com Bryson DeChambeau o el xilè Joaquín Nieman, una pèrdua que podria implicar la sentència de mort per aquest tercer circuit mundial. Recordem que John Ram va acceptar finalment pagar les multes acumulades al DP World Tour i jugar més tornejos a Europa. Ara l'objectiu seria negociar, com ja van fer altres jugadors com Brooks Koepka, la seva tornada al PGA. Els nord-americans estan buscant acords individuals amb condicions diferents per cada jugador. En el cas de Ram, amb dos majors guanyats i 11 victòries a la PGA, no sembla difícil imaginar que podria haver ingrés per poder-lo recuperar per al circuit americà.
7: I pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva del dia, Oriol, comencem pel ciclisme.
3: Amb el català d'Ullastrell, Abel Balderstone. Fins ara era l'equip Caja Rural i ara fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. A l'UAE també destaquen Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Abel Balderstone, de 26 anys, firma un contracte de 3 anys fins al final de la temporada 2029. D'altra banda, Mikel Landa liderarà el Sudal Quickstep a la Vuelta, que arrenca aquest mateix dissabte a Mònaco.
7: I nova jornada avui en el Masters 1000 de Cincinnati en tennis.
3: En partits dels setzens de final que avui disputen l'alemany Alexander Zverev contra l'estatunidenc Tommy Paul, l'australià Alex de Minaur contra el francès Arthur Fils o l'espanyol Rafa Jodar contra l'italià Flavio Covoli, entre d'altres. En el quadre femení, avui jugant Iga Świątek, Jessica Pegula o Mirra Andreeva, també a la ronda dels setzens. El barceloní Marcel Granollers disputa el torneig de dobles amb l'argentí Horacio Ceballos. Els setzens d'avui s'enfronten a la parella formada per Austin Krajicek i Nikola Mekic.
7: Doncs fins així la informació esportiva del dia, el dia en què se juga el trofeu Joan Gamper, això és la presentació del Barça davant la seva afició, no jugarà Rodri, però sí que el presentaran, és l'últim fitxatge blaugrana, el flamant blaugrana, tot això, el partit és a les 8, però tot això començarà a les 7. També ho farà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 3. Avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. A França, l'onada de calor actual suma 22 dies i és la segona més llarga en la història del país. A Alemanya, amb les temperatures més normalitzades, l'aigua del Rin continua sota mínims i els pagesos demanen ajudes davant d'una collita de blat que va a la baixa. Una de cada dues residències d'avis de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant les nits cada vegada més caloroses. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i Drets Socials alerta que la calor extrema provoca més mortalitat entre les persones grans dependents que viuen en residències que no pas les que són a casa. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc de tots els infants cap al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. El govern català recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. Pressió a Zelensky amb la petició del ministre destituït de Defensa perquè hi hagi eleccions enmig de la guerra a Ucraïna. El president ucraïnès ha sumat avui un altre mal de cap, una investigació per corrupció que ha fet caure l'exsotscap de la seva oficina. Es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades.
0: Esports.
2: El Barça s'estrena al Camp Nou amb la disputa del Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Rodri, que s'ha entrenat aquest matí, no s'espera que jugui avui. Cancelo encara no s'ha fet oficial, el partit és a les 8 del vespre, a partir de les 7 la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Đarković com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg com a cedit. Monchi, director esportiu de l'Espanyol, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el ciclista d'ulla estrell Abel Balderstone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files.
1: Pel que fa al temps, tarda en punts de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de la temperatura. De moment, demà, aquesta caiguda de les temperatures serà lleu, serà discreta i es farà més evident divendres i ja es notarà amb més força cap al cap de setmana.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en algun punt de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi ja demà. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, l'AEMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i alguns punts del prelitoral i de l'Empordà, unes precipitacions que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i calamar-se. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
3: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementar lleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
1: I al País Valencià, avui hi ha avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori, amb possibilitat de tempestes seques també en alguns punts. En paral·lel a això, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Al juny, l'aigua del Mediterrani va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
4: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
5: Fa dos mesos que no estàs corrufollets entrant en l'aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufau quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va, més calentes.
6: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. Des de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
4: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
1: Gràcies, Caterina. I a França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs allà. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues, justament per la falta de pluja. Les morts per la calor també continuen pujant a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
7: Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred, però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Huckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
8: Que ens retallin els impostos del gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
7: El Rin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Caop, a Renània-Palatina, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
1: I encara sobre aquestes altes temperatures us expliquem que una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico fet a 125 residències revela que n'hi ha 58 que només tenen aire condicionat a les zones comunes. La normativa, que data del 2015, obliga a mantenir per sota dels 27 graus la temperatura de l'establiment, però no estableix que les habitacions hagin d'estar climatitzades. La presidenta de la patronal de residències, Cinta Pascual, ha explicat a Catalunya Ràdio que estan estudiant com afrontar les nits cada vegada més caloroses i si cal instal·lar aparells d'aire a les habitacions.
9: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: La situació a les residències ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi publicat aquest any conclou que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que no pas entre les que viuen a casa seva.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I escolteu ara aquest testimoni d'una migrant menor d'edat. És la Wafae, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
10: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
11: When everyone wake up, I slept.
1: Doncs com elles, són moltes les nenes que encara no tenen un sostre i estan exposades a agressions sexuals a Ceuta. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants des de Ceuta cap a la península perquè les acollin diverses ONGs. El PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat, que de moment no té data. Madrid, Paula Brujats.
12: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
13: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislació.
12: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala deportar nens i nenes, i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
14: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
12: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
1: Gràcies, Paula. Doncs bé, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc. S'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per l'infant. Ens ho explica ara la Pilar García.
15: És el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
16: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
15: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
17: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB, que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
15: Sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar, però és millor això que res.
16: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
15: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com detalla Patricia Fernández.
17: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
15: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
0: 3CAT Info.
1: D'aquí un minut haurem arribat a 3:15 de la tarda. Després de gairebé 20 anys en un calaix, el govern recupera ara el projecte d'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès. El nou itinerari permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera i preveu també una nova estació d'alta velocitat al Vallès. Encara se n'ha de concretar la ubicació, però la intenció és que tingui connexió amb Rodalies i amb Ferrocarrils de la Generalitat. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne la viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
18: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
1: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón.
19: Una connexió a la Catalunya central, a Anoia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
20: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
1: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25, l'eix transversal. Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien almenys fins al 2030.
0: El temps.
1: Hem superat ja el punt d'un quart de quatre de la tarda. La crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
21: Els 40 graus tornen avui a Catalunya i d'una manera més important, sobretot a l'oest, a Ponent, comarques pròximes. No descartem fins i tot algun 41. A ressaltar que avui és el dia en què la calor serà més extrema. Demà, la calor de ple estiu, intensa o molt intensa, no s'allunya, però sí que disminuirà entre 2 i 4 graus la temperatura respecte a avui, però poc es notarà. Divendres és el dia en què es notarà més aquest descens, perquè continuarà baixant la temperatura, i sobretot dissabte i diumenge. De moment, avui amb poques precipitacions. De fet, avui esperem només ruixats i alguna tempesta al Pirineu, irregulars, mentre que fora del Pirineu pot créixer alguna nuvolada, però dia assolellat, sobretot fora les zones de muntanya. De cara a demà, força més núvols, matí bastant ennuvolat a la costa prelitoral, meitat sud de Catalunya, potser més clarianes al nord-oest. I segurament, de cara a la tarda, podríem tenir alguns ruixats a prop del Pirineu, massís del port, a l'espera de més tempestes divendres, dissabte i diumenge, però ni de bon tros a tot arreu ni a tota hora. Això sí, potser allà on descarreguin localment siguin fortes.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Ara passant un parell de minuts d'un quart de quatre de la tarda, tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí de Tarragona, que sembla que està sent un èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques pel món casteller de la ciutat. Anem doncs cap a Tarragona, allà tenim seguint aquesta jornada el Josep Almirall. Josep, bona tarda.
22: Bona tarda, Eloi. Recta finalíssima ja d'aquesta Diada de Sant Magí. És el tercer i darrer castell que veurem avui en aquesta plaça. És el 3 de 9, que és a punt de carregar David Prats, la colla jove, Xiquets de Tarragona.
23: La cotxadora que està col·locada d'aquest 3 de 9 de la jove. Només falta que l'enxaneta faci les 3 passes. Ara les fa. Aleta, 3 de 9 carregat de la jove de Tarragona. Un castell que se'ls tanca un pèl per dalt. Dinàmica la construcció, però ara surt l'enxaneta, també surt la cotxadora, sortint amb suavitat la canalleta d'aquest castell. Ara els dosos també comencen la seva sortida, traient el pom de dalt a la jove de Tarragona d'aquest 3 de 9, que seria el 9è que descarreguen aquesta temporada i completarien una Diada de Sant Magí màgica amb el 2 de 9, el 5 de 9, després d'un intent desmuntat, i aquest 3 de 9, que amb la sortida de les sisenes ja està descarregat, Josep.
22: Podem donar-lo ja per descarregat, ben controlat aquest castell. Per tant, podríem dir, David Prats, dos games extra, estrena del 5 de 9, objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona.
23: Pas endavant de la jove de Tarragona, que té dissabte i diumenge, també dos compromisos importants, el Catllà i l'Arbós, on caldrà veure si afegeixen el 4 de 9 amb l'agulla, i també el 30 d'agost la jove serà la Diada de Sant Fèlix, i amb aquest castell que acabem de veure a continuació, a veure si també li pugen un pis més.
22: Els xiquets de Tarragona aconsegueixen renovar el 4 de 9, però acaben aparcant el 3 de 9.
23: Igual en la millor actuació que tenien aquesta temporada, amb el 7 de 8, el 4 de 9, el tercer de l'any que ha arribat a la segona ronda. En la tercera ronda han intentat el 3 de 9, que han desmuntat entrant els dosos. No estava bé l'estructura i han acabat la seva participació a Sant Magí 2026 amb el 3 de 8.
22: Gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i dels xiquets del Serrallo. Totes dues colles han assolit la millor actuació. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau amb l'estrena formidable del 5 de 8.
23: A falta del pilar de 6, Sant Pere i Sant Pau ha encarat de sortir del 5 de 8, el quart que descarreguen en la seva història. La segona ronda, 4 de 8 amb l'agulla, el tercer de l'any l'han clavat els del barri cooperativista i han finalitzat amb el 3 de 8.
22: I els xiquets del Serrallo, la colla del barri Mariner també aconsegueix la primera clàssica de 8 del seu historial.
23: Millor actuació de la seva història, dels de la camisa blau marí, han descarregat de sortir del 4 de 8, segona ronda, 3 de 8 i han acabat amb el 2 de 7.
22: Doncs a l'espera d'aquests pilars de comiat, podríem dir que la diada de Sant Magí ja s'ha acabat, una diada molt calorosa. David, hem fregat els 30 graus amb una xafogó que s'ha acusat al 80%. De fet, ara en aquesta plaça hi queden pràcticament només els castellers. De públic ja pràcticament no n'hi ha. L'hora que és, aquest any també s'ha acabat pràcticament una hora més tard que l'any passat. La majoria del públic, la immensa majoria, ha anat a dinar o com a mínim no aguanta aquesta recta final d'aquesta diada amb aquest bat de sol que hem tingut.
23: Mira, Josep, dades de les 3 de la tarda que em passa l'Òscar Saladier del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. 32,46 graus en el sensor ubicat a les escales del Pla de la Seu, un 66,7% d'humitat, però la màxima ha estat amb 33 graus amb 65,7%. La humitat que ha estat també una de les grans protagonistes d'aquesta actuació, d'aquesta festa major de Sant Magí a Tarragona.
22: Ha estat, doncs, una diada dura pel públic, però especialment també pels castellers. Això és tot des de Tarragona. Fins aquí la diada de Sant Magí.
1: Gràcies, companys. Bona tarda.
22: Bona tarda.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més notícies, una que ens arriba del Brasil d'última hora, on almenys 23 persones han mort i 5 més han resultat ferides aquesta matinada al Brasil en el xoc frontal entre un autobús i un camió. Segons la Policia Federal de Carreteres, el camió ha envaït el carril contrari. La majoria de les víctimes mortals viatjaven a l'autobús que pertanyia a la Secretaria de Salut i transportava pacients a hospitals d'aquella regió, d'aquella zona. El conductor del camió també ha mort. La carretera continua tancada després de l'accident i hi ha diversos quilòmetres de retencions en tots dos sentits. El governador de l'estat de Paraná, que és on s'ha produït l'accident, ha decretat 3 dies de dol oficial. I a Ucraïna, pressió sobre Zelensky, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president del país des que va començar la guerra, fa més de 4 anys. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport a aquest líder opositor. I Zelensky ha sumat un altre mal de cap, ara amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà amb la repressió contra els ciutadans que volen votar en contra de Putin. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Tribunal Suprem per defensar el dret a votar al partit Yablaka, l'únic pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat ara detinguts i empresonats. Moscou, Cristina Solies.
2: Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar 2 setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
3: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
2: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
5: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
2: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
6: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
2: Segons les enquestes, 2 de cada 3 russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
1: Gràcies, Cristina. I el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i, per tant, suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor justament avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina per fer per arribar a un acord formal i definitiu. Les tarifes, els aranzels ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel o la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units dins el mercat canadenc. El líder nord-americà, Donald Trump, vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final amb els seus veïns del nord. Les relacions, recordem-ho, entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència nord-americana de Donald Trump.
0: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 amb l'Oriol Corral. Bona tarda.
4: Bona tarda. Rodri, l'últim fitxatge del Barça, s'ha entrenat aquest matí ja amb els seus nous companys. Avui serà presentat davant l'afició al Camp Nou, juntament amb la resta de la plantilla, abans del trofeu Joan Gamper. El partit començarà a les 8 del vespre contra l'Al Ahly egipci i cap a les 7 començarà la presentació. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, parla de Rodri, el nou migcampista de l'equip blaugrana.
7: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Un Rodri que no s'espera que jugui al Gamper d'avui. Serà el primer partit al Camp Nou per a altres jugadors, com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bisibu i per l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al Ahly. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia com a capitans provisionals fins que la plantilla estigui tancada i puguin votar-los. El partit Barça-Ahly començarà a les 8 del vespre i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat Vanja Derkusić com a nou jugador. El central de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg, és internacional amb Eslovènia i està molt agraït de ser a l'Espanyol.
8: I felt very happy, very surprised, let's say.
9: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
4: D'altra banda, el director esportiu Monchi, en aquesta presentació, diu que volen incorporar un extrem, segur i probablement algun altre jugador.
24: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
4: Tanquem la primera divisió amb l'Atlètic de Madrid, que té avui el primer partit de la primera jornada de Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la segona divisió, el Girona va anunciar ahir el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano, i també va presentar Unai Hernández, mitjapunta de 21 anys, que arriba cedit per l'Al Ittihad. Avui, el tècnic Quique Álvarez ha dit que aquests dos jugadors encara els falta per estar a punt.
10: Són dos jugadors que vindran a sumar, que la veritat és que estic content amb la seva incorporació. Els hi falta pues, acondicionament una mica, llavors és difícil que per aquest cap de setmana estiguin, no? Perquè bueno, venen de no entrenar gaire i d'estar una mica parat, inclús un Aya d'un problema que va perdre bastants quilos i s'ha de posar una mica bé. No? Són dos jugadors que necessitaran un temps, esperem que poc, per poder ajudar-nos. Crec que per demà serà difícil.
4: El Girona juga divendres a les 9 del vespre al camp del Còrdoba. A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. I acabem amb ciclisme perquè el d'Ullastrell, Abel Balderstone, fins ara el Caja Rural, fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files, ha firmat fins al 2029 i assegura que ser l'Emirates és un somni des que era petit.
11: Són 3:45. Aquesta hora 3Cat Info us destaquem que avui serà ja l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. En paral·lel, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El Partit Popular hi està en contra i reclama el retorn en bloc de tots els infants cap al Marroc. Els experts, però, recorden que cap normativa permet...

0: risc d'incendi en aquella zona d'alta muntanya. I bones notícies pels amants dels musicals i del rock català, perquè torna l'espectacle A Cop de Rock. 15 anys després de la seva estrena, l'obra concebuda per Degoll de Gom torna, però només amb 5 funcions, al Teatre Coliseum de Barcelona a principis de setembre. En esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Que el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada amb la disputa del Gam per avui contra l'Al Ahly a les 8 del vespre. S'espera que Rodri, que ja s'ha entrenat aquest matí, no jugui avui. A partir de les 7, la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I el titular del temps diu que tenim diversos observatoris que ja han arribat o superat els 40 graus a aquesta hora. Ens espera una tarda de calor, de més calor, un cop més molt intensa. Demà, atenció, sembla que comença aquest discret, progressiu, lent i paulatí descens de la temperatura, que no serà ja més contundent fins divendres i sobretot el cap de setmana, que ho notarem de manera més clara. De moment, sol i aquesta tarda alguna tronada al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 3:45. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, cosa que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia que arribarem als 40 graus en alguns punts de Catalunya i la previsió és que la calor extrema s'acabi ja demà. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. A més, tenim risc d'incendi forestal elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el Pla Infocat es manté en prealerta pel perill molt alt i extens d'incendi. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona Ponent i alguns sectors de la Catalunya Central. A més, l'Agència Espanyola de Meteorologia manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu i Prepirineu, però també en algunes zones del prelitoral i de l'Empordà. Aquestes pluges poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i fins i tot de calamar-se. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
2: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
0: I al País Valencià, avui tenen avís vermell per calor, amb màximes d'entre 42 i 44 graus al litoral de València i al litoral nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori, amb possibilitat de tempestes seques en alguns punts. Això a casa nostra, però és que a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims 2 mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del riu Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor a Alemanya també continuen pujant. Però més enllà de les temperatures, del que marquen els termòmetres, hem d'estar pendents també del que passa al mar. Avui hem sabut que un informe internacional alerta que el mar Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. El mes de juny, l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem, doncs, cap a Can Picafort, a Mallorca. Des d'allà ens ho explica la Caterina Carman Jaume.
3: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó. Rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
4: Fa 2 mesos que els nostres corrufollets entren en aigua. Ha estat no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufau quan entraves dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va, més calentes.
5: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. Des de matí, hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
3: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: Gràcies, Caterina. I afegim encara que l'incendi forestal declarat ahir al terme municipal de Pinofranqueado, a Càceres, Extremadura, avança sense control i creix fins a les 2.200 hectàrees. El foc ha afectat almenys 6 habitatges i manté evacuades 700 persones. Tot i que la investigació està en curs, sembla que les investigacions apunten que aquest foc podria haver estat intencionat, com us dèiem, a Càceres, Extremadura.
6: 3Cat Info.
0: I escolteu ara aquest testimoni d'una noia migrant, la Wafae, que té 28 anys, que va sortir del Marroc cap a Ceuta i que fa setmanes que està vivint al carrer intentant evitar els perills que s'hi pugui trobar.
7: There is a lot

0: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
1: Doncs com ella, encara hi ha nenes menors d'edat que no tenen sostre i que estan exposades a agressions sexuals a Ceuta. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes cap a la península perquè les acollin diverses ONGs. El PP hi està en contra, però ara no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Madrid, Paula Brujats.
2: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que malviuen en campaments improvisats i sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Encara no hi ha data per fer-ho. Les acolliran ONGs en centres propis i les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. Per tant, no caldrà l'aval dels governs autonòmics. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
3: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
2: Però xoca amb el relat de ministres com Álvarez i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants. Brussel·les també pressiona i avala deportar nens i nenes, i el Partit Popular s'hi suma. La seva portaveu al Senat, Alicia García, rebutja el trasllat de les primeres 500 menors.
4: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
2: Però molts dels menors no venen del Marroc i han arribat a Ceuta fugint d'altres països en guerra. El Partit Popular, que reclama que es deporti menors d'immediat i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
1: Doncs els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és el millor per cada infant. És el que han explicat a 3CatInfo Marcus González, professor de dret a la Universitat de Barcelona i expert en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
5: No és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, no hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i, sobretot, sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors.
6: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
1: Els experts creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que viuen per les platges i els polígons de Ceuta.
7: 3CAT Info.
1: El Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu, el recàrrec el cobraven per les despeses de gestió de la multa. L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer hi està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada pel client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'aquesta empresa de lloguer de cotxes, Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitoria va declarar la nul·litat d'aquella clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa que ara es podria recórrer als tribunals. I viatgem ara cap al Pirineu, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí, al Pallars Sobirà, ha deixat un centenar de tones d'arbres caiguts enmig del bosc. Ara s'ha de retirar tota aquesta fusta per reduir el risc d'un incendi. Ens ho explica des del Pallars Sobirà el Joaquim Albalate.
8: L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
9: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i a les aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
8: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
9: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc, per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
8: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
1: Gràcies, Joaquim. I us expliquem ara que, en tota la demarcació de Lleida, ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies. I la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no està obrint de forma permanent. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
10: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
11: Desde noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
10: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
12: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això. Però igual també aquest és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
10: No hi ha servei privat i, a més, l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, a la Noguera, tot i que està previst, encara no té urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
12: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tenir un hospital de 24-7. Aquí hi ha una mancança.
10: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: I ha estat marxar al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs amb la recollida de l'arròs bomba. És una campanya marcada per la inestabilitat i per la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixarà, però la sequera que es viu a zones com Llatinoamèrica o al sud-est asiàtic poden afavorir els productors ebrencs. Ens ho explica des de Tarragona Jordi Barranca.
13: Aquesta setmana ha començat la campanya al Delta amb preocupació pel que fa als preus. Els pagesos denuncien la inestabilitat permanent amb la que viuen i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Els preus baixaran respecte a l'any passat quan van estar al voltant dels 500 euros la tona d'arròs rodó i els 310 la d'arròs llarg. Un descens que pot quedar esmorteït per la sequera en altres punts del món. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
14: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
13: En principi estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i tempestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
1: Gràcies, Jordi. Som ja gairebé a 3:15 de la tarda. Altres que tinc fou un apunt de la informació viària perquè a aquesta hora l'autopista AP7 està tallada en els dos sentits a Gelida per l'incendi d'un camió. A la C-17 a Balenyà, a la comarca d'Osona, tenim un carril tallat en sentit Barcelona per un accident. Hi ha circulació intensa en aquest punt de la C-17. I també a aquesta hora trobareu congestió a la P7, però en aquest cas a les comarques de Girona, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, per un carril tallat. Això, com us dèiem, a la P7.
7: El temps.
1: Ara la previsió amb el Francesc Mauri.
15: Avui és el dia en què toca sostre la temperatura. Avui és el dia d'aquesta setmana en què els 40 graus s'assoliran a més observatoris de Ponent i algunes comarques del voltant, no necessàriament a tot arreu, fins i tot algun 41. Dia, per tant, especialment càlid, assolellat, algun ruixat o tempesta aquesta tarda a l'àrea pirinenca. Demà, però, més núvols, un matí bastant ennuvolat, sobretot a prop de la costa prelitoral sud de Catalunya. No és impossible alguna gota arran de mar. I demà a la tarda, algun ruixat, no gaire cosa, alguna tronada, a prop del Pirineu. Demà s'inicia un discret descens a la temperatura que no allunyarà la calor intensa, si la més extrema, per exemple, d'avui. Serà divendres quan notarem més aquest descens i, sobretot, quan el notarem més i amb diferència dissabte i diumenge. Sembla que entre divendres i diumenge podríem tenir algunes tempestes a Catalunya, però no a tot arreu, no a tot hora, i, en definitiva, ho anirem seguint.
1: Mirem ara cap al conflicte del Pròxim Orient. Avui, 9 persones han mort en 2 atacs israelians, un a la ciutat de Gaza i l'altre en un camp de refugiats al centre de la franja. S'afegeixen a les 6 d'ahir en l'acció contra una cafeteria. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja de Gaza prop de 1.300 palestins per atacs de l'exèrcit israelià. En aquest context, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. En l'últim semestre s'ha triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Ens ho explica des de Jerusalem, Jordi Brascó.
16: La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Han Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
17: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
16: Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
17: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
16: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han hagut de parir al terra.
1: De tornada a casa nostra, parlant també de l'atenció sanitària a la ciutadania, el model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, professionals sanitaris i entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Peraire.
18: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
19: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
18: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent. 3CAT Info.
1: Obrim ara pàgina cultural. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma extra i marcant fites històriques pel món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, que ha aconseguit la Jove de Tarragona. Ha seguit aquesta jornada el Josep Almirall.
20: Objectius acomplerts de la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha firmat una gran actuació amb l'estrena del 5 de 9, que ha acompanyat del 2 de 9 i el 3 de 9. Millor actuació de l'any dels de la camisa lila. Tant els castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo també han firmat les millors tres rondes del seu historial. Sant Pere i Sant Pau ha estrenat el 5 de 8, ha tornat a descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i ha acabat amb el 3 de 8. I la colla del barri Mariner ha pogut ajuntar per primer cop els castells de la clàssica de 8, és a dir, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. Finalment, els Xiquets de Tarragona han igualat els seus millors registres de la temporada, 7 de 8, 4 de 9 i 3 de 8. Els ratllats, però, han deixat el 3 de 9 en intent desmuntat.
1: Gràcies, Josep. I ara música. A cop de rock, vull viure. A cop de rock, per sempre. A cop de rock, el musical del rock català, tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseu, però només amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses. A cop de rock.
21: Aquesta vegada, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va baixar el taló fa tot just un any. La idea de recuperar el musical va néixer fa dues temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors, i això els va animar a fer el salt a Barcelona. L'espectacle ha volgut mantenir-se fidel al muntatge, sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock, explica per què han volgut fer aquest homenatge.
22: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, es toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Doncs s'estan venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
21: Una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posaran a escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, que faran sonar temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau.
22: Nosaltres no som els importants. Importants són les cançons. Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feien. I, evidentment, doncs, que és un repte, ho agafem amb molt de respecte, però també amb moltíssima il·lusió. I, sobretot, doncs, això, volem compartir amb un públic que sabem que vindrà, doncs, esperant rebre aquesta dosi d'energia que suposa la com aquest.
21: Una manera de tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: D'aquí poc més de 5 minuts arribarem a les 4 de la tarda.
0: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
2: Bona tarda. Rodri, l'últim fitxatge del Barça, serà presentat avui davant l'afició al Camp Nou, juntament amb la resta de la plantilla, abans del trofeu Joan Gamper. El partit començarà a les 8 del vespre contra l'Al Ahly egipci i cap a les 7 començarà la presentació. L'entrenador Hansi Flick parla de Rodri, el nou migcampista del Barça.
3: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
2: No s'espera que Rodri jugui al Gamper d'avui, però serà el primer partit del Camp Nou per altres jugadors, com Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que han arribat aquest estiu. També per a Jesse Bisibu i per a l'egipci Hamza Abdelkarim, que jugarà contra el seu anterior equip, l'Al Ahly. En aquest Gamper, qui farà el discurs com a capità serà Rafinha. Hansi Flick ha triat el brasiler Pedri i Eric Garcia, els tres com a capitans provisionals, fins que la plantilla estigui tancada i es puguin votar. El partit comença a les 8 del vespre contra l'Al Ahly, com dèiem, i el podeu seguir en directe des de les 7 de la tarda a la TDT, la transmissió de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Espanyol ha presentat Vanja Đerković com a nou jugador. El central, de 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. És internacional amb Eslovènia i està molt agraït de ser a l'Espanyol.
4: I felt very happy, very surprised, let's say.
5: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: D'altra banda, el director esportiu de l'equip blanc i blau, Monchi, diu que volen incorporar un extrem segur i probablement algun altre jugador.
6: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser. Y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello. Con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
2: També a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid té avui el partit de la primera jornada de la Lliga contra el Màlaga a les 9 del vespre. No hi ha anat convocat Julián Álvarez, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Tot i que el Barça està interessat en el davanter argentí, el tècnic de l'Atlètic, Simeone, vol que Julián es quedi.
0: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, el Girona va anunciar ahir el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo, i va presentar Unai Hernández, mitja punta de 21 anys, que arriba cedit per l'Al-Ittihad saudita. Avui, el tècnic Quique Álvarez ha dit que encara els falta per estar a punt per ajudar l'equip.
7: Són dos jugadors que vindran a sumar, que la veritat és que estic content amb la seva incorporació. Els hi falta pues, acondicionament una mica, llavors és difícil que per aquest cap de setmana estiguin, no? Perquè bueno, venen de no entrenar gaire i d'estar una mica parat, inclús un Aya d'un problema que va perdre bastants quilos i s'ha de posar una mica bé. No? Són dos jugadors que necessitaran un temps, esperem que poc, per poder ajudar-nos. Crec que per demà serà difícil.
2: El Girona juga divendres a les 9 del vespre al camp del Còrdoba. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià. El tècnic, Gerard Encuentra, explica quin és l'objectiu per a la nova temporada a la màxima categoria del bàsquet estatal.
8: Doncs ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser
9: igualar lo de l'anterior Capravo Lleida, ¿no? Que va ser 4 temporades a la CB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Capravo Lleida, ¿no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
2: Acabem amb ciclisme, perquè el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'Emirates és un somni des que era petit. A l'equip UAE Emirates també hi ha Joao Almeida, Isaac del Toro, podi a l'últim Tour de França, i el també català Marc Soler.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui, dimecres 19 d'agost, Palm Lights, música amb espelmes, amb història del pop, a 2:15 de la nit. La jornada de l'oci nocturn alternatiu Desconnect torna a Vista Alegre el 29 d'agost. La iniciativa càrrec de Desconnecte, l'Associació de Vecinos de Vista Alegre, té lloc al local de l'entitat veïnal, de 20 a 2 de la matina d'una nit plena de jocs de taula. I el cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Telecels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza y ahora Castelldefels, així som. Temes de turisme, temes de medi ambient, també parlarem de transparència i d'una cosa molt important en aquesta temporada de tanta, tanta calor, de la protecció solar que han de tenir també els més joves. Comencem, welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
1: Bona tarda, Anna.
0: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació, ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorreix és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club del Castelldefels. I a poc a poc doncs, hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs, mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant als escacs a Castelldefels. Sí, sí.
0: Bé, molta afició, 25 anys sí. Així sense aturar-se.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que els escacs són un esport molt... que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet em sembla que a Netflix, no sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí. Mm.
0: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
1: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí.
0: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
1: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors, una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé, sí.
0: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
1: Sí, amb les escoles fem classes. Tenim diverses escoles on

0: sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja et dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels dels caps que estan molt bé, i per als nanos és ideal, perquè els nanos, a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren, i els escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual, a la gent gran, hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i, déu-n'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí,
1: Que
0: sí.
1: els ajuda a mantenir la salut cognitiva, també, d'alguna manera, no?
0: Sí, exactament. Sí.
1: Pues parlem del torneig de Festa Major.
0: Sí.
1: En què va consistir?
0: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonica del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que és amb rellotge, perquè si no no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer els diumenges pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyant, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè el que comentava abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat a Castell de Fels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat, o sigui que vull dir que està molt, molt arreglat, sí.
1: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per Santa Maria de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat
0: Sí.
1: i pensava que ja no cap ningú més. Quants
0: Sí.
1: jugadors i jugadores van participar?
0: Al final van fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
1: Està i
0: 100 inscrits
1: tant.
0: està molt bé. Sí. A més, aquí a la sala, a la Sirgu, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest, hem estat molt, molt a gust aquest any. Sí.
1: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats i
0: Correcte,
1: sexe.
0: correcte. Sí. És lo bonic perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club, a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, perquè és obert a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí.
1: El que passa és que quedava, no sé si ho teníeu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent vegi les partides, no?
0: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs, els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és bueno, ho van solucionar més o menys, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Maragall de Xiru, sí.
1: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
0: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré a un que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig, jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que... I ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballem el tema dels escolars, que això no ho havia comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca. Dos divendres també col·laborem. I ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club. I després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Raül Castell, per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest
0: Sí.
1: torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
0: Moltes gràcies, Anna. Ja
1: Moltes
0: estarem.
1: gràcies. Bon
0: Gràcies.
1: dia.
0: Bona tarda.

0: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: no et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: El lunes a las 8
2: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El paviment de l'aparcament de l'església renova els treballs de reparació. Van començar el passat dilluns i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. La Festa Major de Castelldefels 2026 ha finalitzat sense cap incident greu després de 4 dies de celebracions i una àmplia programació d'activitats culturals, musicals, esportives i familiars que van aplegar milers de persones en diferents espais de la ciutat. Segons informa la policia local, durant la Festa Major es van realitzar al voltant de 190 serveis, fet que va suposar una mitjana aproximada de 48 requeriments diaris, incloent-hi el conjunt d'actuacions i serveis habituals dels dispositius de seguretat i atenció ciutadana. El balanç general ha estat molt positiu cívic amb una celebració que s'ha desenvolupat amb normalitat. Únicament es van registrar alguns incidents puntuals, especialment durant la nit del 13 d'agost, sense que aquests alteressin el desenvolupament general de les festes. I la votació ciutadana dels premis individuals de la 26a nit de l'esport comencen el proper dilluns, el 24 d'agost. El 6 de setembre, la ciutadania pot participar a l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuraran el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al CEM Can Roca. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Estic tipa dels incívics.
2: Per què? Què t'ha passat?
1: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
2: Ostres, això fa molta ràbia.
0: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Castelldefels.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63%, i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona.

als apartaments un 12%, als campis un 5% i les autocaravanes un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada en un 25%, la darrera setmana un 21% o entre un i tres mesos abans un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que estarien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca quatre o més vegades. Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la cripta Gaudí de la Colònia Güell, en un 8,4% dels casos, les coves de Montserrat a Collbató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat, en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui dimecres 19 d'agost, Palm Lights, música amb espelmes, història del pop, a 2:15 de la nit. La jornada d'oci nocturn alternatiu Desconnect torna a Vistalegre el 29 d'agost. La iniciativa que arregla Desconnecta i l'Associació de Vecinos de Vistalegre té lloc al local de l'entitat veïnal de 20 hores a 2 de la matinada, una nit plena de jocs de taula. I el Cinema al Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Serà aquest diumenge a les 10 de la nit. La pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Més notícies ja a l'informatiu migdia. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no? De que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja arrelat a Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor... Però, en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran part d'aquest projecte: Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de l'Assun Grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal? Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, una, no, de les qüestions que es posa de manifest és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apúntate-la, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, com lo estoy midiendo i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar, és a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no?, que al final coneixen tots els intríngulis, no?, de tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis, i amb un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
0: Mm-hmm. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no?, amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no?, això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no?, per fer el seguiment d'algunes qüestions, no?, per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no?, la relació amb el lobby. Doncs la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no?, com ens influeixen els tercers, no?, com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no?, sinó que de vegades, no?, doncs els controls encara han de ser més austers, no?, encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no?, com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no?, s'implicar la ciutadania perquè testi una mica, no?, aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
0: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, qui en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat, no? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no?, volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de

0: experta en la matèria ni molt menys, no? Doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no? És a dir, nosaltres fem una crida, no? Sabem, no, que existeixen una bateria de suports, no? Perquè els suports existeixen, i nosaltres no anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no, qui li ha dit a la OCDE, no? Perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, val? L'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no, pues fa la crida a la OCDE, que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica. No? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. No? De l'OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. Mm. És així com arriba.
1: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
0: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà com un consultor. És a dir, l'Oficina Antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí. Mm-hmm.
1: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Asun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
0: Jo el que penso és sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació, i això és claredat, i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i

0: poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
1: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
0: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta, doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de bienes i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps?
1: Mm-hmm. I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
0: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol... petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo darlo, no? Això és la transparència màxima. Solo porque lo tengo no es solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo d'ells i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. Y no es baladí, no es baladí porque que yo te dé todo lo que tengo, no se me ocurre nada más transparente, ¿no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat, doncs, una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? Al tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
1: Doncs, Assun Grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
2: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl? Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas. Castelldefels.

Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 19 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels millora la xarxa de fonts amb nous punts d'aigua per persones, mascotes i espais de refugi climàtic. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb doble brollador, una actuació que s'afegeix a la recuperació de la Font de la Muntanyeta i a la futura remodelació de la Font de la Democràcia com un nou espai de refugi climàtic. Últims dies per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Light On Startup. Les persones emprenedores amb una idea de negoci o una startup en fase inicial tenen fins al 31 d'agost per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Light On Startup de Castelldefels. El programa ofereix 13 setmanes de formació. Castelldefels participa en una prova pilota europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans escollits per participar en el projecte europeu LOCRIS, que vol reforçar la transparència, el bon govern i la prevenció de riscos de corrupció en l'àmbit municipal. Comencem!

0: Castelldefels continua millorant els seus espais públics amb diverses actuacions vinculades a les fonts de la ciutat. Una de les, principals novetats és la instal·lació de 5 noves fonts tipus Minusdoc, amb doble brollador. Un a l'alçada habitual per les persones i un altre més baix perquè hi puguin veure les mascotes. Dues d'aquestes fonts s'han ubicat en els espais reservats per gossos, concretament al Parc Caní del carrer 11 i al Parc Caní de Copèrnic. Les altres tres s'han instal·lat a la via pública, al carrer 11 en Passeig de la Marina, al carrer 17 en Passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explica que aquesta actuació forma part de la voluntat de fer una ciutat més amable també per als animals de companyia. L'escoltem.
1: Dentro de, toda la, intención que tenemos desde que hemos llegado a este nuevo gobierno es ir mejorando todo lo relacionado con nuestras mascotas. Todo el mundo sabemos que las mascotas pues son un integrante más de nuestra familia, que hacen pues vida con nosotros y salimos a la calle y ellos nos acompañan y pues requería pues ciertos espacios y ciertos puntos que tengamos una facilidad para que los mascotas también puedan beber, ¿no? Que no sea únicamente una fuente. Sí, es cierto que había unas fuentes en la ciudad que tenía la boca de donde bebemos está en un lateral y puede beber, pero muchas de otras nuevas que se van colocando pues tienen la parte de arriba donde que tiene un vaso y entonces ahí las mascotas no podían acceder. Por lo tanto, lo que se ha intentado es poder integrar a más fuentes que tengan la doble bebedero para los humanos, por decirlo así, y para nuestras mascotas.
0: L'Ajuntament preveu ampliar aquesta xarxa amb dues noves ubicacions, una font a l'Avinguda Constitució i una altra al Parc Caní del Poal, a l'entorn del carrer Joan Maragall. D'aquesta manera, els 7 parcs canins de Castelldefels acabaran disposant de fonts amb doble brollador i la ciutat comptarà també amb nous punts d'aigua a la via pública. Segons Paredes, l'objectiu és facilitar els passejos amb les mascotes i garantir que tots els espais destinats als animals tinguin aquest servei. L'escoltem.
1: Y lo que se ha buscado pues son ciertos puntos en la ciudad que tengan un recorrido que podamos hacer que sea habitual que das paseos con tu mascota, pues tener esos referencias, esos puntos para poder beber agua. Y luego lo que se ha hecho también es que en todos los espacios dedicados para las mascotas, en todos, en el 100% tengamos estos bebederos. Hasta ahora, de los 7 parques que teníamos para destinar a las mascotas, tan solo 2 tenían bebedero. Ahora será el 100% de los parques que lo tendrán y luego los puntos en la ciudad que hemos cambiado las fuentes que teníamos antiguamente por estas nuevas con el doble bebedero.
0: Aquestes actuacions s'emmarquen també en la renovació progressiva dels espais per mascotes. En aquest sentit, el consistori treballa en la millora del Parc Caní del Poal, un dels espais que quedaven pendents dins del procés de renovació dels 7 parcs destinats als animals de companyia.
1: En el Poal, de los 7 parques, como estaba diciendo, de los 7 parques dedicados para las mascotas, prácticamente habíamos renovado 5, solo nos quedaban 2, que nos quedaba el del Castillo y el del Poal, y ahora estamos acabando con el de Poal, que cuando acaben septiembre prácticamente, inicios de octubre, ya estará completamente acabado y lo que se ha hecho es hacer de 2 espacios que teníamos, que se le daba uno, era oficial, que era para las mascotas, y otro, pues el uso que se le daba, que era un parque no infantil, pero sí que tenía juegos, pero sí que era una zona verde, se hacía un uso para las mascotas, pues lo que se ha hecho es destinar 100% uno de ellos, el de Joan Maragall, que ya donde estaba el espacio, un pequeño espacio para las mascotas, era 100% para las mascotas, y el de Becker, se trasladan todos los juegos de Joan Maragall que habían infantiles a Becker, y el de Becker se hace 100% para un parque infantil con todo tipo de juegos, con porterías que es las que estaban en Joan Maragall, pasan a Becker.
0: La millora de les fonts de la ciutat no es limita als nous brolladors per persones i mascotes. En els darrers dies també s'ha posat novament en funcionament la font de la Muntanyeta, que feia temps que estava sense ús. Segons el regidor, s'ha fet treballs de reparació al bas de la font, que presentava fuites d'aigua, i també s'ha millorat la instal·lació amb nova il·luminació.
1: De hace unos días se ha llevado a cabo la puesta en marcha de nuevo de la fuente de la Muntanyeta, que durante mucho tiempo ha estado sin uso. Si es bien que en las fiestas se vació para evitar problemas de actos incívicos en la propia fuente, pero un tiempo antes se puso en marcha y se mejoró la fuente con iluminación. Todo el vaso se arregló porque tenía unas fugas que producían ese escape de agua y se ha pintado y creo que ha quedado una fuente mucho más digna de la que teníamos y más moderna.
0: Una altra actuació prevista és la remodelació de la Font de la Democràcia, unes fonts que fa molts anys que no funcionen. Les obres està previst que comencin a mitjans de setembre i la voluntat municipal és que deixin de ser només un element ornamental per convertir-se també en un espai d'ús ciutadà. La idea és que la Font de la Democràcia funcioni com una zona de refresc similar a les fonts de Vistalegre, especialment pensada pels mesos de més calor i per col·lectius com infants, joves i gent gran.
1: A finales de septiembre, en mitad a finales de septiembre, yo creo que es más a mitad de septiembre, iniciarán las obras de la remodelación de la Fuente de la Democracia, que hasta, es así que si la de la Muntanyeta llevaba tiempo sin uso, estas llevan muchísimo más, prácticamente poca gente en Castelldefels las habrá visto en uso, y que lo que haremos es que le cambiaremos, no será una fuente ornamental como tal, que no tenga uso ni se pueda disfrutar y que solo sea embellecer la ciudad con agua, sino que sean unas fuentes en las cuales serán más similares a las que hay en Vistalegre, que se podrán usar para el baño y para que en estas épocas de tanto calor como este verano, por ejemplo, pues tengamos unos puntos más donde poder refrescar a nuestros jóvenes, a nuestra gente mayor y a nuestros niños. Será una fuente que tendrá luz, tendrá iluminación, etcétera, pero su uso no va a ser únicamente ornamental, sino queremos que sea un uso como una zona más de recreo que tenga en nuestro municipio, que buena falta hace a la ciudad en épocas de mucho calor.
0: Amb aquestes actuacions, Castelldefels avança en la millora dels seus espais públics, reforça els punts d'aigua disponibles a la ciutat i incorpora noves solucions pensades tant per al benestar animal com per adaptar l'espai urbà als episodis de calor. S'acaba el termini per participar en la nova edició de l'acceleradora Light on Startup de Castelldefels. Les preinscripcions estan obertes fins al 31 d'agost i s'adrecen a persones emprenedores que tinguin una idea empresarial especialment vinculada a la tecnologia o a l'aplicació de solucions innovadores per resoldre una necessitat concreta. El cap de secció de promoció econòmica de la Guaita, Santi Amaro, explicava a Ràdio Castelldefels que la segona edició ja està oberta i animava les persones amb una idea de negoci a contactar amb el servei municipal. Escoltem el que ens comentava.
2: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. Mm-hmm. Una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està oberta el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora on Startup.
0: El programa tindrà una durada de 13 setmanes i repetirà el format de la primera edició. Les persones participants comptaran amb una classe setmanal, una tutoria setmanal, sessions grupals, formació pràctica i espais de treball per desenvolupar els seus projectes. L'itinerari finalitzarà amb un Demo Day, on podran presentar l'evolució de les seves propostes davant de possibles inversors i representants d'entitats empresarials. Santiago Amaro també detallava com funcionava aquesta nova edició de l'acceleradora i quin tipus d'acompanyament rebran les persones participants. L'escoltem.
2: Són 13 setmanes. Repliquem el que hem fet en aquesta primera edició, que ens ha funcionat molt bé. Uh-huh. I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIECON Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Working Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: La nova convocatòria arriba després del tancament de la primera edició del Light on Startup, que va culminar el passat 14 de juliol amb un Demo Day. El mateix Santi Amaro explicava en què va consistir aquest Demo Day i com els projectes van poder defensar la idea davant de possibles inversors. Així ens ho explicava.
2: Aquest broche doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que ja han participat en l'itinerari i el que feien aquests projectes i els seus protagonistes doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre també, vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència. I també, diguem, en un apartat de l'speech el que feien doncs, és... què exactament estaven oferint a nivell de finançament extern? Què estaven buscant?
0: Un dels objectius de l'acceleradora és ajudar les persones emprenedores a validar la seva idea, definir millor el model de negoci i identificar quin problema volen resoldre. Segons Amaro, aquesta és una de les claus de qualsevol projecte emprenedor, no centrar-se només en guanyar diners, sinó en donar resposta a una necessitat real. Escoltem aquesta reflexió del Santi Amaro.
2: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema en concret. Si ho fas, guanyaràs diners. A mitjà termini, a llarg termini, guanyaràs diners. Però és crucial saber quin és el problema que tu vols atacar. I, sobretot, com et diferencies tu de la teva competència.
0: A més, els projectes que ja han passat per la primera edició podran continuar el seu recorregut a través del programa Mentor, una segona fase d'acompanyament pensada per ajudar-los a construir l'activitat empresarial i començar a créixer. Amaro destacava que aquesta nova fase servirà per passar de la idea al projecte i del projecte a una possible empresa. Escoltem el que deia sobre aquesta continuïtat.
2: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també, i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE Econ Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Les persones interessades poden preinscriure's fins al 31 d'agost. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant l'emprenedoria local, la innovació i la creació de nous projectes empresarials a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels està participant en una prova pilot del projecte europeu LOCRIS, segles de Local Corruption Risk and Integrity Indicator Systems. Es tracta d'una iniciativa financiada per la Comissió Europea i impulsada a través de l'OCDE amb la col·laboració de diferents oficines antifrau i entitats municipalistes. La cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, Assumpta Grau, explica que el projecte ha començat a caminar amb una primera trobada entre l'OCDE, les oficines antifrau de Catalunya, el País Valencià i Andalusia, amb l'Associació Catalana de Municipis i els tres ajuntaments catalans seleccionats. L'escoltem.
3: Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: L'objectiu del projecte és crear una bateria d'indicadors estandarditzats i comparables que permetin als ajuntaments mesurar millor els seus sistemes d'integritat. Aquests indicadors han de servir per saber com estan aplicant les polítiques de transparència, com es gestionen els conflictes d'interès, quins són els controls interns que existeixen i quin impacte tenen aquestes eines dins de l'organització municipal. Segons Grau, una de les claus és poder explicar millor al ciutadà què s'està mesurant, com es mesura i per què aquests mecanismes són importants per un bon funcionament de l'administració pública.
3: Com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo y el impacto que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? Com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem.
0: Castelldefels arriba a aquesta prova pilot després d'haver treballat els darrers anys diferents instruments de bon govern i integritat, com ara plans de mesures antifrau, mapes de riscos de corrupció o sistemes d'informació davant de possibles incompliments normatius. Ara el paper dels municipis seleccionats serà posar a prova aquest sistema d'indicadors i aportar la seva experiència pràctica. La idea és que el treball fet a Castelldefels, Corbins i Salou pugui servir en un futur per adaptar-se a aquesta metodologia a altres administracions locals. Escoltem la Son Grau, cap de la unitat de transferència.
3: Les oficines antifrau que són partners del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres. No? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? La pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquell moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar, doncs, dificultats.
0: Durant el procés, l'Oficina Antifrau de Catalunya oferirà suport tècnic als ajuntaments participants i actuarà com a acompanyament en la resolució de dubtes. Les conclusions que s'estreguin d'aquesta prova pilot han de permetre detectar necessitats, reforçar els controls i avançar cap a un model comú d'avaluació de la integritat pública. Amb aquesta participació, Castelldefels referma la seva aposta per la transparència, el bon govern i la prevenció de la corrupció, alhora que contribueix a definir una eina que podria tenir recorregut en altres municipis de Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea. L'Ajuntament de Castelldefels fa una crida als comerços i establiments del municipi perquè s'adhereixin al carnet jove de Castelldefels, el carnet jove local propi de la ciutat. La iniciativa, impulsada per les àrees municipals de comerç i joventut, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut, permet als establiments oferir descomptes i avantatges a les persones joves titulars del carnet, sense cap cost d'adhesió. L'objectiu és fomentar el consum de proximitat, donar visibilitat al comerç local i reforçar el vincle del jovent amb Castelldefels. Els negocis que s'hi sumin tindran presència a l'app i al web del carnet jove, a més de difusió a través dels canals adreçats als joves del municipi. El carnet jove de Castelldefels amplia els beneficis del carnet jove de Catalunya amb avantatges específics als municipis, al municipi. Actualment ja incorpora una trentena de descomptes en àmbits com la salut, la formació, la tecnologia, el turisme, la mobilitat, l'esport i el lleure. A Castelldefels n'hi ha 3.864 titulars del carnet jove, una xifra que representa el 27% de la població jove del municipi. A més, els avantatges locals també poden arribar a la resta de titulars del carnet jove de Catalunya i d'Europa. Els establiments interessats en formar part del projecte poden contactar amb l'Ajuntament trucant al 93 665 11 50 a l'extensió 1932 o enviant un correu electrònic a comercio@castelldefels.org. Amb aquesta campanya, Castelldefels vol continuar impulsant el comerç de proximitat i oferir noves oportunitats als joves de la ciutat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat a al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 19 d'agost, a Castelldefels. Castelldefels millora la xarxa de fonts amb nous punts d'aigua per persones, mascotes i espais de refugi climàtic. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb doble brollador, una actuació que s'afegeix a la recuperació de la Font de la Muntanyeta i a la futura remodelació de la Font de la Democràcia com nou espai de refugi climàtic. Últims dies per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Lighton Startup. Les persones emprenedores amb una idea de negoci o una startup en fase inicial tenen fins al 31 d'agost per inscriure's en la segona edició de l'acceleradora. El programa ofereix 13 setmanes de formació. Castelldefels participa en la prova pilot europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels 3 municipis catalans escollit per participar en el projecte europeu LOCRIS, que vol reforçar la transparència, el bon govern i la prevenció de riscos de corrupció en l'àmbit municipal. I ara sí, amb aquest recordatori, els temes que han marcat l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i molt bona tarda.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Fons.
1: Quan pensem en un hospital, acostumem a pensar en diagnòstics, tractaments o tecnologia, però cada vegada hi ha un altre concepte que guanya més pes, l'experiència del pacient. Com aconseguim que una visita a l'hospital sigui més humana? Com podem reduir l'estrès d'un pacient o dels seus familiars? Quin paper hi tenen la informació, l'acompanyament o fins i tot la cultura? Per parlar-ne, ens acompanya ara José Luis Moreno, cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans, unitat que ha impulsat diferents iniciatives que busquen posar la persona al centre de l'atenció. José Luis, benvingut a Ràdio Castelldefels, bon dia.
2: Gràcies per rebre'm.
1: Doncs comencem per la pregunta bàsica general. Quan sentim a parlar de l'experiència del pacient, de què estem parlant exactament?
2: Començarem amb la definició acadèmica i després la passarem, la traduirem. S'entén per experiència pacient la suma d'interaccions conformades per la cultura d'una organització que influeixen en la percepció del pacient, però al llarg de tot el procés assistencial. Això traduït, com se senten els pacients. Com has dit bé, molt bé a la introducció, un hospital no és només una visita, una cita, una atenció, és quelcom més. Ja des de fa temps, a l'Institut Català de la Salut, després de la pandèmia, es va iniciar un projecte, un estudi de com estàvem d'humanitzats i vam arribar a la conclusió, als 8 hospitals, tant pacients com acompanyants, familiars i professionals, que havien perdut quelcom que és important i que és bàsic, i més en una professió com la professió mèdica, com la professió infermera, que és atendre no només a les necessitats, sinó atendre també als valors de les persones i, per què no, a les preferències. El pas de l'experiència de pacient és deixar de fer les coses per al pacient i començar a fer-les amb els pacients, que al cap i a la fi són l'objecte de la nostra atenció. Un exemple molt gràfic. Pensem que fem les coses molt bé, dissenyem l'entrada d'un edifici per un punt X i resulta que hi ha una drecera que a poc es fa formant per l'ús. Aquest seria l'exemple més clar. I a partir d'aquí, i gràcies a l'impuls de la gerència de l'hospital, que té dos eixos estratègics claus en el seu posicionament, que són la medicina basada en valor i socialment responsables. Això ja impulsa cap a l'experiència, cap a la humanització. Tingues en compte, en el posicionament estratègic tenim tres eixos i dues palanques. El primer és experiència de pacient. El segon és desenvolupament del talent professional i el tercer és treballar en xarxa. No podem treballar aïllats com l'Hospital de Viladecans, estem en un sistema sanitari, en un bon sistema sanitari amb multiprovisió, molts proveïdors, diferents línies de serveis, diferents nivells, no s'ha de treballar en xarxa. Llavors, a partir d'aquí, experiència pacient no només vol dir projectes metodològicament ben dissenyats o ben armats, que també vol dir petites experiències o petites aportacions, com pot ser els pianos vius, com pot ser bueno, els punts de lectura a les sales d'espera.

aquí s'implementen, es posen en marxa, fem algun indicador i sobretot i molt important i a vegades moltes vegades ens oblida, intentem donar-los feedback al final. Escolta, de tot això que vam fer i que ens heu ajudat, llavors l'experiència és molt positiva. La gent surt encantadíssima. Mira, el projecte que haguem implementat ja del projecte d'experiència pacient d'urgències, hem incorporat la figura del dinamitzador, que són voluntaris que col·laboren i que acompanyen a la sala d'espera. Sabem que les esperes, sobretot en els nivells 4 i 5 de triatge, que són patologies no tan emergents, no tan urgents, les esperes poden ser llargues. Durant aquesta espera, la gent agraeix molt que algú se li apropi, que l'informi del temps d'espera, que li pregunti com es troba, que li indiqui a lo millor, però oh, si sou de Castelldefels, a lo millor per aquest un cop triats pues, tenia el cua més a prop. D'acord? I la veritat és que ens estem comprovant en base als indicadors de l'NPS, del Net Promoter Score, que hem augmentat, hem millorat l'experiència del pacient a urgències. Amb aquesta mesura, una altra que implementarem en breu i que primer hem de coparticipar amb els pacients, amb els mateixos pacients que els haig de tornar a convocar, és com un mural d'informació dels diferents nivells de triatge i què significa. Ho hem intentat fer d'una forma molt senzilla, molt gràfica, però volem que ells ho validin també, si els agrada, si no els agrada. Des del punt de vista del servei d'endoscòpies, que era l'altre projecte, ens va confirmar el que ja sabíem, que tècnicament ho fan molt bé, però és que també des del punt d'experiència de pacient, i mira que és un servei, estem parlant de colonoscòpies, gastroscòpies, que són proves invasives, no agradables, i la veritat que excepte algun punt de millora pel que fa a estructura que hem fet ja, que hem millorat, es queixava una mica de la intimitat en els recoveries, i hem, articulat, teníem un petit biombo i hem articulat unes cortines, un sistema de cortines per garantir la intimitat, que és un tema important, i també s'ha servit per això. Enguany hem decidit tirar per l'hospitalització i hem fet, estem fent, de fet, ara un projecte d'experiència de pacient, estem aplicant experiència de pacient a l'hospitalització dels pacients mèdics, d'especialitats mèdiques, per una banda, i també la unitat de diagnòstic ràpid, que és una unitat en què davant la sospita d'alguna malaltia important, greu, tipus neoplàsic, el metge de família deriva a l'hospital. I com ho fem tot això? I per una altra banda, també estem aprofitant, estem en un projecte immersos que ja ha fet l'Hospital de Bellvitge, que era telemonitoritzar els pacients amb insuficiència cardíaca. Estem aplicant experiència de pacient, no diem l'EOS, aquest projecte, per veure com podem millorar sobretot la part del seguiment de la unitat que s'encarrega d'aquests pacients, que és l'Omico. Amb la qual cosa estem fent això així més metodològicament parlant, però bueno, jo sempre dic, i tothom hi coincideix, que l'experiència de pacient no és només fer un projecte i escriure i fer la memòria i implementar-lo, que està molt bé, sinó que també en el dia a dia hem d'actuar amb aquest xip. L'experiència de pacient és molt semblant a humanització, vale? I a nivell d'humanització, doncs, a banda de les sales de lectura que hem incorporat, els pianos vius, tot el tema estructural amb el disseny, quan ja es va dissenyar les noves instal·lacions, que cada planta correspon a una de les poblacions, tenim els edificis més emblemàtics de cada una de les poblacions. També les sales de reunions internes, els hem donat noms de llocs singulars de cada població. Tenim la sala Venus, per la Venus de Gavà, tenim la sala del Castell, pel Castell de Castelldefels, tenim la sala Mamut, per Viladecans, etc. La sala Cireres, no cal dir quina població. I més projectes així, doncs, l'Hospital Lladorm intenta garantir que els pacients, o sigui, la zona és fonamental en el procés assistencial i de vegades se'ns oblida. El típic exemple de que entrem a donar-li la pastilla a dormir un pacient que està dormint i el despertem per donar-li la pastilla. Doncs hem de parar atenció amb el nivell de soroll que tenim a les nits, hem de parar atenció amb les il·luminacions i hem de parar atenció també amb aquestes tasques, no? Que ens imposem per rutina i que poder organitzativament podem modificar. També a nivell d'humanització, impulsat per la direcció d'infermeria, estan les rondes, incorporar la humanització a les rondes d'infermeria a planta, que para atenció a les 5 P's en anglès, bueno, al dolor, a la posició, com està de còmode, i tot això de forma

0: efectiva a les possessions, als objectes que tenen, les mesures de prevenció per evitar caigudes, etc.
1: Com arriba tot això als i les professionals? Perquè ara hem posat tot el focus a pacients, com els incorporeu a la metodologia, com treballeu, en comptes de per al pacient, amb el pacient, molt important aquest canvi. Venim d'anys on la qualitat hospitalària es mesurava només amb indicadors clínics. I aquí ja, José Luis, ens expliques uns canvis molt, molt importants, però clar, això perquè realment cali, perquè realment funcioni, va molt més enllà només del disseny o de la metodologia o de que amb el pacient es detectin necessitats, sinó que els i les professionals que estan en el dia a dia aprenguin i ho puguin implementar.
0: És la pregunta del milió. I la veritat és que a mi em va sorprendre. Jo era una mica pessimista en aquest sentit, perquè bueno, prou feina tenen tots els assistencials, però la veritat és que cada cop que pensem i decidim i ens decidim per un projecte, clar, això no ho fa la unitat d'atenció a la ciutadania, això ho fan els professionals assistencials. És a dir, aquesta detecció de punts de dolor durant el procés, qui ens diu quina és la trajectòria del pacient, són els assistencials, que són els que ho coneixen, i inclús participar, perquè de vegades són grups focals mixtes per co-crear, i diem, escolta, que estiguin professionals i pacients. I l'experiència per ells també és sorpresiva. La col·laboració és important. Jo he creat, vaig demanar ajuda a un seguit de professionals per tenir un grup motor, dic almenys que siguem uns quants que... Però la veritat és que cada cop, tant en el projecte d'hospitalització d'enguany com en el de medicina, com el de l'UDR, com el d'urgències l'any passat, van col·laborar a professionals de cadascun dels serveis amb un resultat tant d'assistència com d'implicació molt important.
1: Amb això, després d'aquesta mirada general, amb una bona radiografia de tot el que teniu sobre la taula a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans, hi ha un altre projecte també destacat, que és l'aplicació al meu hospital, una eina que ens demostra que la tecnologia ha d'estar al servei de les persones. Quins serveis són els que estan al servei de les persones?
0: Bàsicament, l'aplicació que compartim... Bueno, cadascun de l'Hospital de la Gerència, també el Vitge com Viladecans, teníem els nostres tràmits online, que si dèiem, en el nostre cas fem-ho fàcil, i això va començar poc abans de la pandèmia, d'una forma força rústica, i ara els hem acabat de donar forma i d'homologar-los, i el resultat per mi és sorpresiu. Tenim una aplicació que qualsevol pacient de la zona d'influència pot baixar-se en la seva botiga d'aplicacions, simplement la nostra és el meu hospital, d'acord? I té un seguit de menús, és salut, que ara ho explicaré, vull anar-hi, les meves cites, les meves aplicacions, sala d'espera, tràmits en línia, guia del pacient, actualitat i la meva... incorpora l'accés a la meva salut. Coneixeu la meva salut com la carpeta personal del departament on tots els ciutadans de Catalunya tenim les nostres dades de salut, doncs també podem accedir a través de l'app. És a dir, que amb una única aplicació tenim força informació. La factibilitat, bueno, com estem ara? Perquè això és un projecte que va a largo. En vull anar-hi, tenim el mapa de l'hospital. Com s'ha de moure el pacient dins de l'hospital. Hem de tenir en compte que el juny del 24 vam estrenar instal·lacions, que estem en un procés de reforma que comporta una segona fase i com quedarà aquest hospital. Això per la part de vull anar-hi. Les meves cites, t'assenyala el teu codi alfanumèric que tenim tots els pacients i si tenim cites pendents ens informa, les tenim allà enregistrades. Sala d'espera, de moment la funcionalitat estava prevista tant pel pacient quirúrgic com el pacient d'urgències, de moment només funciona el pacient quirúrgic. Vale?
1: Que, perdona, faig un incís, perquè precisament la setmana passada que estava jo a l'Hospital de Viladecans no vaig recordar que, parlant amb vosaltres, ja m'havíeu comentat que hi havia una aplicació, però tot i així vam estar rebent els SMS també, que em va sorprendre molt positivament, bueno, perquè vam saber en tot moment l'estat.
0: Exacte. Doncs és la translació d'aquests SMS a l'aplicació perquè ho tinguis més a mà. S'ha d'acabar de desenvolupar encara al 100%, però estem amb això. I llavors, com la joia de la corona, de moment, l'aplicació que té més funcionalitat i que per mi és important també perquè estalvia moltíssims viatges a la població. Jo sempre he estat del parer, porto molts anys, amb això de l'atenció a la ciutadania, que el pacient ha de venir als centres sanitaris en general, sigui l'hospital, sigui el centre d'atenció primària, quan realment l'hem de tocar. Però per la resta, burocràcia en el segle XXI, tràmits administratius, per això tenim tràmits en línia. En tràmits en línia podem fer qualsevol consulta sobre qualsevol cita que tingui pendent, me l'han programat, no me l'han programat, quan la tindré, qualsevol prova, el seguiment de la meva intervenció, estic en llista d'espera d'una intervenció, com és el tema, sol·licitud de nous informes mèdics, sabem que, bueno, que certes institucions, certs organismes, com l'ICAM, per una banda, Benestar Social, cada cop menys perquè estem integrats, demanen informes quan s'ha de fer una valoració de la capacitat o una valoració de la capacitat laboral o de la discapacitat. I també, evidentment, i no podia ser una altra forma, la veu del ciutadà que ens ajuda molt. Reclamacions, suggeriments i agraïments també es poden fer a través d'aquesta plataforma, recopilar o sol·licitar tota la informació que ja tenim, documents de proves, bàsicament, la història clínica, i inclús el canvi de facultatiu. Llavors, amb això estem parlant de que podem realitzar un 80% dels tràmits administratius que s'han de fer, que es poden fer ja a través de l'aplicació.
1: En quin any vau crear aquesta aplicació?
0: Bueno, això té història. He comentat que vam començar, les primeres intentones van ser sobre el 2018-19, després vam tenir l'aturada de la pandèmia, i jo crec que vam començar a funcionar en el format antic sobre el 2021-22, i ara aquesta darrera confusió que hem fet mantenint el mateix esquema per tots els hospitals i que li dona i que és molt, molt més intuïtiva, molt més garantista també, perquè tenim un tema de protecció de dades darrere també que és important, això ho hem acabat, està sortit del forn, dues setmanes.
1: Fa dues setmanes, o sigui que...
0: No, l'aplicació existeix d'abans, però
1: sí,
0: la
1: però nosaltres... aquesta nova actualització... Amb...
0: Sí, els ciutadans, sí, evidentment, i ara parlo de la unitat d'atenció a la ciutadania, bueno, ho puc parlar en general, un 30% dels tràmits s'estaven fent ja en les plataformes antigues. O sigui, ja teníem l'aplicació del meu hospital, i des de la pàgina web també s'hi podia accedir, i es pot accedir a tràmits online en el format més antic. Aquest format més modern, més intuïtiu, més lògic i que i coincident entre tots els hospitals, ja et dic que hem tingut alguns problemes tècnics i hem estat com uns 6 mesos fins que hem pogut i vam sortir, ja et dic, fa dues setmanes.
1: I per aquesta actualització, també al repensar com havia de ser l'aplicació, també han participat els pacients?
0: Hem recollit 10 de pacients. Hem recollit 10 de pacients perquè era important. Sí que hi ha alguns aspectes, i torno a incidir en el tema de protecció de dades, que al ciutadà, al pacient li pot semblar farragós, però clar, has de garantir. Però en principi l'accés no representa problemes. Una grata sorpresa és que molta gent d'edat també utilitza, no sé si mitjançant els seus fills, nets, o perquè ja s'hi han adaptat. I et dic que estem en un 30%, entre un 30% dels tràmits ja ens entren de forma virtual a través de tràmits online.
1: Perdona, José Luis, perquè ara estava pensant si ja teníeu algunes dades d'implementació, de quin és l'ús que estan fent els usuaris, però clar, estem parlant que fa dues setmanes d'aquesta actualització, bueno, no sé ben bé què teniu ja d'indicadors.
0: D'indicadors, hauríem de distingir de l'aplicació en si, encara hem de fer, i des d'aquí llenço una crida a la població a que se la baixi l'aplicació en general, perquè no és només tràmits online, ja hem vist, i se m'oblida una altra funcionalitat, que és la guia del pacient. Què haig de fer quan ingresso? Aquí parlem dels àpats, dels horaris d'acompanyament, parlem del document de voluntats anticipades, un seguit de temes d'interès. Hem d'augmentar. Ara no sabria dir-te el nombre de baixades, però parlant amb els companys que monitoritzen, que són els de comunicació, hem de fer feina, i amb això hem editat un díptic, intentem facilitar-lo al màxim en el tòtem del hall d'entrada, i, bueno, i aprofitem aquests espais també per fer una mica de falca, perquè la veritat és que li trobem força utilitat a l'aplicació, que penso que és una eina molt útil pel pacient.
1: Una eina de completament pacient-cèntric, o sigui, centrada en el pacient. Jo entro com a pacient i tot m'ho poseu al meu abast, ara, a la meva disposició.
0: Recordatori de cites, guia del pacient, tràmits administratius, seguiment del pacient.
1: Amb això passem a un altre projecte també. Bueno, projectes en general, perquè ara jo posaré un exemple, a partir d'aquí també anem comentant altres que teniu sobre la taula. Però justament això que et comentava, vaig estar fa pocs dies i a l'entrada principal vaig veure un piano. I és una de les altres iniciatives que teniu que, a més, jo precisament puc dir que vaig ser afortunada en el moment que jo estava allà, va aparèixer un home que va començar a tocar i que tocava molt bé. Per tant, va ser maquíssim. A més, és que vaig percebre completament el canvi de l'ambient. Eren persones que estàvem en espera, són situacions de més angoixa, són persones familiars, pacients també que passaven per allà, i de cop un ambient en silenci, amb aquestes tensions, vicissituds diverses, i comences a escoltar el piano, i a més, maquíssim en aquest cas, no? Com va néixer aquesta iniciativa també?
0: Bueno, és una iniciativa que ja es feia en d'altres hospitals. Hi ha la Fundació Pianos Vius, que és la que ens ha proporcionat el piano i que s'encarrega del manteniment i tal. I bueno, vam pensar, disposem d'un hall, amb les noves instal·lacions, un gran hall, un hall amable i amigable, i ens faltava com una cirereta. I la cirereta, jo crec que el piano hi és poc després de fer el trasllat, ja hi és allà. O sigui que ja porta quasi 2 anys, no? 2 anys. Amb nosaltres. I és el que comentes, ajuda a mantenir un ambient relaxat, la música ajuda, sense cap mena de dubte, igual que ajuda a fer una espera amb un llibre a la mà.
1: Un altre dels projectes que teniu, els espais de lectura.
0: I per això deia que la humanització, l'experiència del pacient no és només fer un projecte metodològicament parlant, sinó aquestes petites coses que ajuden. I humanitzar, podem humanitzar des de les estructures, perquè hem comentat, bueno, es va dissenyar l'edifici mil·lenari, que és l'edifici hospitalitzat, i cada planta es va dedicar a edificis emblemàtics d'una població, com hem dit abans. No és només això, però també és un piano, també és posar uns llibres en una sala d'espera, petits gestos que aporten molt de valor. Mm-hmm. Perquè bueno, un pacient quan acudeix a l'hospital probablement està en una situació vulnerable. Vulnerable, d'estrès, com li vulguem dir. I tot el que puguem fer per suavitzar aquest ambient, per afavorir el confort, per afavorir la intimitat, que és molt important, la dignitat com a imperatiu categòric, no?, de la persona, a partir d'aquí neix tot. Doncs penso que són iniciatives que, bueno, i totes les que se'ns acudeixin en o que si li puguin acudir a qualsevol professional, perquè és una responsabilitat compartida. Jo no voldria que quedés la idea de això és la unitat d'atenció a la ciutadania, no. Això són tots els professionals de l'Hospital de Viladecans, amb un impuls important de la gerència. A nosaltres, per raó de sentit, ens toca com portar-ho, però que el mèrit és de tots.
1: Ara recupero, també estàvem parlant d'aquests espais de lectura. Actualment disposeu de 3 punts de lectura, més de 250 llibres, una iniciativa que a més ha nascut amb la col·laboració de diverses biblioteques, entre aquí a Ràdio Castelldefels doncs destaquem la biblioteca de la nostra ciutat que també ha col·laborat.
0: Exacte. Com dèiem abans, una persona acudeix a una cita o està al servei d'urgències, un dels punts està al servei d'urgències, els altres dos a les plantes, i aquesta persona doncs pots minimitzar l'espera, minimitzar l'angoixa amb una bona lectura, amb una variabilitat que l'altre dia ho comentàvem, de temes i amb llibres monogràfics i a literatura en el sentit ampli, literatura tant castellana, catalana com europea, nord-americana, i bueno, aviam, són aquests petits gestos en què han col·laborat també professionals. Vam fer una campanya al Nadal, a Sant Jordi, ja que havies de renovar la biblioteca a casa, normalment et compres uns llibres, doncs aporta uns llibres i també van col·laborar. A banda de les biblioteques, que el nostre agraïment a les biblioteques de l'àmbit de referència, ara particularment a la de Castelldefels, i també als professionals que hi van col·laborar.
1: O sigui que la ciutadania, els pacients que estem també a l'hospital, també podem col·laborar de manera, si volem portar un llibre...
0: En principi no ho tenim... Anem pam a pam, no ho tenim contemplat. Vam fer aquesta primera entrada de llibres gràcies als fons de documentals o fons de biblioteques i participació de professionals. Tinguem en compte que també no ho desem tot, els prestatges. Passar per un petit cribatge en funció de la temàtica, bueno, certes coses que tampoc no deixarem allà a l'abast, per una qüestió de prudència, no de censura. I tenim una mini comissió que quan arriba un llibre que ha sigut un professional, els de la biblioteca, evidentment, no passa en cap, doncs posem un gomet perquè diu, endavant pot passar. Ens acabes de donar una idea. que m'apunto.
1: Molt bé. Doncs amb això passem a un altre dels projectes també que teniu en marxa, perquè l'hospital surt dels seus murs, arriba també al carrer, a diferents espais, on, per exemple, aquí també a la Biblioteca de Castelldefels, ja hem tingut ocasió de gaudir d'algunes xerrades, activitats. Precisament la més propera que vam tenir era una xerrada vinculada amb la campanya de prevenció dermatològica, que a més fèieu en col·laboració amb Voleibum Castelldefels, el club d'aquí de Castelldefels de Voleiplatja, que vau fer servir per fer una campanya gràfica, fotografies dels nens i nenes que participen al casal, la importància de fer servir la protecció solar. I va venir una doctora de dermatologia de l'Hospital de Viladecans que va fer la xerrada també aquí.
0: Efectivament. És una altra de les alternatives per apropar-nos a la comunitat. Si bé és cert que l'activitat comunitària forma part de la cartera de serveis de l'atenció primària, és un dels seus nuclis, l'hospital no pot estar tancat ni a les associacions de malalts, ni a les associacions de veïns, ni a les biblioteques, ni als ajuntaments, amb la qual cosa la intenció és aquesta. Temes interessants en els quals l'hospital, des del punt de vista clínic, pot aportar, i que potser se'ls escapa una mica més a la primària, doncs apropar-nos a la ciutadania a través d'unes xerrades a les biblioteques, i que estan tenint molt d'èxit i que continuarem perquè, clar, tenim 5 poblacions de referència. L'hospital és l'Hospital de Viladecans, però és l'Hospital de Castelldefels, de Gavà, de Begues, de Sant Climent i de Viladecans. I bueno, tenim feina. I també la col·laboració dels professionals i la implicació ha estat important, molt important.
1: Amb això ja, José Luis, tanquem aquesta entrevista. Avui hem comprovat que la qualitat d'un hospital no només es mesura pels avenços mèdics o per la tecnologia, sinó també per la manera com s'acompanya les persones en moments sovint delicats, vulnerables, com ens explicaves al llarg d'aquesta estona aquí a Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te el temps que ens has dedicat, que ens hagis explicat, fet tot un recorregut de la importància de l'experiència del pacient i aquest canvi tan, tan necessari en l'àmbit hospitalari, de passar d'indicadors clínics a indicadors que posen al centre el pacient, totalment. El pacient i la família. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: A vosaltres, sempre que vulgueu.
2: A fons. Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

we'll do some shopping.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Los estrenos de la semana.
3: Fuera de campo.
2: Noticias, festivales y otras propuestas.
4: Fuera de campo, el cine en Radio Castelldefels.
2: Cada viernes de 8 a 9.
5: Radio Castelldefels. Són les 10.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: una voz nueva que llega para quedarse. Ellos son Rampage. Y así cerramos este capítulo del poder de las cuerdas, con la energía de estas bandas que mantienen viva la música desde las entrañas. Agradecimiento especial a la Asociación de Músicos Periférica por ser ese faro que acompaña a tantos artistas a encontrar su voz y su escenario. Periférica. Y gracias, como siempre, a quienes nos escuchan y sienten que el poder está en las cuerdas. Hasta la próxima. Soy Kiko Chispas y estoy aquí para haceros sentir el poder de las cuerdas.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3. Ràdio Castelldefels.
3: Renoi. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 19 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels millora la xarxa de fonts amb nous punts d'aigua per persones, mascotes i espais de refugi climàtic. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb doble brollador, una actuació que s'afegeix a la recuperació de la Font de la Muntanyeta i a la futura remodelació de la Font de la Democràcia com un nou espai de refugi climàtic. Últims dies per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Light On Startup. Les persones emprenedores amb una idea de negoci o una startup en fase inicial tenen fins al 31 d'agost per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Light On Startup de Castelldefels. El programa ofereix 13 setmanes de formació. Castelldefels participa en una prova pilota europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans escollits per participar en el projecte europeu LOCRIS, que vol reforçar la transparència, el bon govern i la prevenció de riscos de corrupció en l'àmbit municipal. Comencem!

0: falta hace a la ciutat en època de mucho calor.
1: Amb aquestes actuacions, Castelldefels avança en la millora dels seus espais públics, reforça els punts d'aigua disponibles a la ciutat i incorpora noves solucions pensades tant per al benestar animal com per adaptar l'espai urbà als episodis de calor. S'acaba el termini per participar en la nova edició de l'acceleradora Light on Startup de Castelldefels. Les preinscripcions estan obertes fins al 31 d'agost i s'adrecen a persones emprenedores que tinguin una idea empresarial especialment vinculada a la tecnologia o a l'aplicació de solucions innovadores per resoldre una necessitat concreta. El cap de secció de promoció econòmica de la Guaita, Santi Amaro, explicava a Ràdio Castelldefels que la segona edició ja està oberta i animava les persones amb una idea de negoci a contactar amb el servei municipal. Escoltem el que ens comentava.
2: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. Uh-huh. Una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està obert el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
1: El programa tindrà una durada de 13 setmanes i repetirà el format de la primera edició. Les persones participants comptaran amb una classe setmanal, una tutoria setmanal, sessions grupals, formació pràctica i espais de treball per desenvolupar els seus projectes. L'itinerari finalitzarà amb un Demo Day, on podran presentar l'evolució de les seves propostes davant de possibles inversors i representants d'entitats empresarials. Santiago Amaro també detallava com funcionava aquesta nova edició de l'acceleradora i quin tipus d'acompanyament rebran les persones participants. L'escoltem.
2: Són 13 setmanes. Repliquem el que hem fet en aquesta primera edició, que ens ha funcionat molt bé. Uh-huh. I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIECON Startup, una de les aules que tenim allà, i a més, doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Coworking Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment, doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop, doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
1: La nova convocatòria arriba després del tancament de la primera edició del Light on Startup, que va culminar el passat 14 de juliol amb un Demo Day. El mateix Santi Amaro explicava en què va consistir aquest Demo Day i com els projectes van poder defensar la idea davant de possibles inversors. Així ens ho explicava.
2: Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que ja han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes, doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenim un projecte, doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora, doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre, també vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees, doncs, és evident que tenen ja projectes ja en el mercat i empreses que

0: estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència. I també, diguem, en un apartat de l'speech el que feien doncs, és què exactament estaven oferint a nivell de finançament extern, què estaven buscant.
1: Un dels objectius de l'acceleradora és ajudar les persones emprenedores a validar la seva idea, definir millor el model de negoci i identificar quin problema volen resoldre. Segons Amaro, aquesta és una de les claus de qualsevol projecte emprenedor, no centrar-se només en guanyar diners, sinó en donar resposta a una necessitat real. Escoltem aquesta reflexió del Santi Amaro.
0: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'expliquen, diguem, en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria, no? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema en concret. Si ho fas, guanyaràs diners. A mitjà termini, a llarg termini, guanyaràs diners. Però és crucial saber quin és el problema que tu vols atacar i, sobretot, com et diferencies tu de la teva competència.
1: A més, els projectes que ja han passat per la primera edició podran continuar el seu recorregut a través del programa Mentor, una segona fase d'acompanyament pensada per ajudar-los a construir l'activitat empresarial i començar a créixer. Amaro destacava que aquesta nova fase servirà per passar de la idea al projecte i del projecte a una possible empresa. Escoltem el que deia sobre aquesta continuïtat.
0: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta a Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
1: Les persones interessades poden preinscriure's fins al 31 d'agost. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant l'emprenedoria local, la innovació i la creació de nous projectes empresarials a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels està participant en una prova pilot del projecte europeu LOCRIS, segles de Local Corruption Risk and Integrity Indicator Systems. Es tracta d'una iniciativa financiada per la Comissió Europea i impulsada a través de l'OCDE amb la col·laboració de diferents oficines antifrau i entitats municipalistes. La cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, Assumpta Grau, explica que el projecte ha començat a caminar amb una primera trobada entre l'OCDE, les oficines antifrau de Catalunya, el País Valencià i Andalusia, amb l'Associació Catalana de Municipis i els tres ajuntaments catalans seleccionats. L'escoltem.
2: Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els tres municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
1: L'objectiu del projecte és crear una bateria d'indicadors estandarditzats i comparables que permetin als ajuntaments mesurar millor els seus sistemes d'integritat. Aquests indicadors han de servir per saber com estan aplicant les polítiques de transparència, com es gestionen els conflictes d'interès, quins són els controls interns que existeixen i quin impacte tenen aquestes eines dins de l'organització municipal. Segons Grau, una de les claus és poder explicar millor al ciutadà què s'està mesurant, com es mesura i per què aquests mecanismes són importants per un bon funcionament de l'administració pública.
2: Com explico a la ciutadania, no? Què estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo y el impacto que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem.
1: Castelldefels arriba a aquesta prova pilot després d'haver treballat els darrers anys diferents instruments de bon govern i integritat, com ara plans de mesures antifrau, mapes de riscos de corrupció o sistemes d'informació davant de possibles incompliments normatius. Ara el paper dels municipis seleccionats serà posar a prova aquest sistema d'indicadors i aportar la seva experiència pràctica. La idea és que el treball fet a Castelldefels, Corbins i Salou pugui servir en un futur per adaptar-se a aquesta metodologia a altres administracions locals. Escoltem la Son Grau, cap de la Unitat de Transferència.
2: Les oficines antifrau, que són partners del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no? Això ho vivim molt en molts àmbits, eh? El legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? La pràctica diària, no? És la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar, doncs, dificultats.
1: Durant el procés, l'Oficina Antifrau de Catalunya oferirà suport tècnic als ajuntaments participants i actuarà com a acompanyament en la resolució de dubtes. Les conclusions que s'estreguin d'aquesta prova pilot han de permetre detectar necessitats, reforçar els controls i avançar cap a un model comú d'avaluació de la integritat pública. Amb aquesta participació, Castelldefels referma la seva aposta per la transparència, el bon govern i la prevenció de la corrupció, alhora que contribueix a definir una eina que podria tenir recorregut en altres municipis de Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea. L'Ajuntament de Castelldefels fa una crida als comerços i establiments del municipi perquè s'adhereixin al carnet jove de Castelldefels, el carnet jove local propi de la ciutat. La iniciativa, impulsada per les àrees municipals de comerç i joventut, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut, permet als establiments oferir descomptes i avantatges a les persones joves titulars del carnet, sense cap cost d'adhesió. L'objectiu és fomentar el consum de proximitat, donar visibilitat al comerç local i reforçar el vincle del jovent amb Castelldefels. Els negocis que s'hi sumin tindran presència a l'app i al web del carnet jove, a més de difusió a través dels canals adreçats als joves del municipi. El carnet jove de Castelldefels amplia els beneficis del carnet jove de Catalunya amb avantatges específics als municipis, al municipi. Actualment ja incorpora una trentena de descomptes en àmbits com la salut, la formació, la tecnologia, el turisme, la mobilitat, l'esport i el lleure. A Castelldefels n'hi ha 3.864 titulars del carnet jove, una xifra que representa el 27% de la població jove del municipi. A més, els avantatges locals també poden arribar a la resta de titulars del carnet jove de Catalunya i d'Europa. Els establiments interessats en formar part del projecte poden contactar amb l'Ajuntament trucant al 93 665 11 50 a l'extensió 1932 o enviant un correu electrònic a comercio@castelldefels.org. Amb aquesta campanya, Castelldefels vol continuar impulsant el comerç de proximitat i oferir noves oportunitats als joves de la ciutat.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat a al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 19 d'agost, a Castelldefels. Castelldefels millora la xarxa de fonts amb nous punts d'aigua per persones, mascotes i espais de refugi climàtic. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb doble brollador, una actuació que s'afegeix a la recuperació de la Font de la Muntanyeta i a la futura remodelació de la Font de la Democràcia com nou espai de refugi climàtic. Últims dies per inscriure's a la segona edició de l'acceleradora Lighton Startup. Les persones emprenedores amb una idea de negoci o una startup en fase inicial tenen fins al 31 d'agost per inscriure's en la segona edició de l'acceleradora. El programa ofereix 13 setmanes de formació. Castelldefels participa en la prova pilot europea per reforçar la transparència i prevenir els riscos de corrupció. Castelldefels és un dels 3 municipis catalans escollit per participar en el projecte europeu LOCRIS, que vol reforçar la transparència, el bon govern i la prevenció de riscos de corrupció en l'àmbit municipal. I ara sí, amb aquest recordatori, els temes que han marcat l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i molt bona tarda.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui, dimecres 19 d'agost, Palm Lights, música amb espelmes, amb història del pop, a 2:15 de la nit. La jornada de l'oci nocturn alternatiu Desconnect torna a Vista Alegre el 29 d'agost. La iniciativa càrrec de Desconnecte, l'Associació de Vecinos de Vista Alegre, té lloc al local de l'entitat veïnal, de 20 a 2 de la matina d'una nit plena de jocs de taula. I el cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Recels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza y ahora Castelldefels, així som. Temes de turisme, temes de medi ambient, també parlarem de transparència i d'una cosa molt important en aquesta temporada de tanta, tanta calor, de la protecció solar que han de tenir també els més joves. Comencem, welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Una de les activitats més tradicionals també de la Festa Major d'Estiu és el torneig d'escacs que es va celebrar a la sala Margarida Xirgo. Per parlar amb nosaltres, Raül Castell, membre del grup d'escacs Castelldefels. Molt bon dia, Raül.
1: Bona tarda, Anna.
0: Com estem? En primer lloc, recordem una mica la història d'aquest grup d'escacs.
1: Sí, nosaltres vam començar, bueno, aquí als escacs de Castelldefels, en data ja de fa un munt d'anys. Per l'època dels 70 ja jugaven per aquí, em sembla que jugaven a la Caixa, que els van deixar un local i jugaven. I després al Centre Cultural Recreatiu, que suposo que el que és de Castelldefels el conec, doncs allà al costat de l'estació, ahir sí que van fer un club durant molts anys i bueno, ahir van celebrar molts tornejos, venia molta gent de fora i el que ocorre és que al final aquest club va desaparèixer i durant uns anys no es va fer res a Castelldefels. I ja de cara a l'any 2000 aproximadament ens van tornar a reunir la gent que jugaven, també els joves, els veterans, i van decidir doncs constituir un nou club al Castelldefels. I a poc a poc doncs, hem anat fent tasca i bé, ja portem ja... Doncs, mira, l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, que ens va fer un homenatge a l'Ajuntament, i em sembla que bueno, ara estem a 26 anys ja, jugant als escacs a Castelldefels. Sí, sí.
0: Bé, molta afició, 25 anys sí. Així sense aturar-se.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que els escacs són un esport molt... que aquí a Catalunya té molta, molta empenta, es treballa molt bé en tema d'escoles, de formació i la veritat és que no sé si també la sèrie aquesta que es va fer de Gambito de Dama, que s'ha fet a Netflix, em sembla que a Netflix. Mm-hmm. No sé si molta gent també es va començar a familiaritzar amb el tema dels escacs i està molt interessada i la veritat és que d'aquí a, sobretot a 5 anys, n'hi ha hagut un boom, la veritat, sí, sí, sí. Mm.
0: I a més un esport on participa gent de totes les edats, aquí no n'hi ha límit.
1: Sí, això és el bonic, perquè tu pots fer una partida i pots enfrontar-te davant d'un nano com d'una persona gran, també tampoc té tema de gèneres, dones, homes, cap problema, o sigui que és un tema mental, i això és el bonic dels escacs, no? que una vegada que et sentes i comences a jugar, doncs no hi ha cap tipus de diferència, sí, sí.
0: A més d'aquest torneig del que ara parlarem, quines activitats més feu habitualment des del grup d'escacs?
1: Doncs el que fem, que és una activitat que ens agrada molt, que és el Campionat de Catalunya per equips, que això es celebra des del gener fins a l'abril, i és una competició molt maca perquè ens reunim tots els equips i fem una mica també de pinya perquè juguem per tota Catalunya, no? Llavors, una setmana jugues a la casa Castelldefels i l'altra vas a jugar, doncs, per exemple, a jugar a Piera, on sigui. I és una activitat que es fa del gener fins a l'abril. És un torneig molt xulo i tenim diversos equips. Tenim inclús un equip sub-12 de nanos i bé, ens agrada molt, molt aquest torneig. Després ja, a partir del maig, aquí a Catalunya comença el circuit català d'escacs, que es diu, si estàs federat, que aquí a Catalunya està molt bé perquè està molt arreglat i n'hi ha un munt de tornejos. Llavors, acabes de jugar un torneig i comences un altre. Està molt bé. Sí, sí.
0: I a banda d'això, col·laboreu, per exemple, amb l'Associació de la Gent Gran o amb les escoles, no?
1: Sí, amb les escoles fent classes. Tenim diverses escoles on estem fent classes i després també venen aquí els nens a donar classes aquí al club, que és la, doncs, fent la cantera, no? Que és la base dels escacs, doncs, els nanos són la base i sí, sí, treballem bastant amb escoles, sí, sí, sí, sí.
0: Per a vosaltres, en el nivell ja que estem parlant d'educació, quins avantatges penso que suposa per als nanos endinsar-se al món dels escacs?
1: Doncs sí, curiosament, i més avui amb el tema de les tecnologies, que els nanos, bueno, també els grans, agafen una tablet o una pantalla i ja no paren, és una manera també de canviar la dinàmica, perquè veus, jugues una partida, et sentes, et concentres i té una sèrie de característiques que són molt interessants, que abans de començar ja dones la mà. O sigui, vull dir que n'hi ha com uns arrels als escacs que estan molt bé i per als nanos és ideal, perquè els nanos a vegades, bueno, hem tingut nanos que són molt nerviosos o que no paren i als escacs els va molt bé, perquè és que et pares, et concentres i fas un altre tipus d'activitat. I, o sigui, jo penso que és molt saludable. I de cara a la gent gran, igual. A la gent gran hi ha molta gent, tenim diversos aficionats que són veterans i que és gent que són grans i déu-m'hi-do, i pensen i raonen i tal, i és una activitat mental molt, molt saludable. Sí, sí.
0: Que els ajuda a mantenir la salut cognitiva també d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, sí, exactament. Sí, sí, sí.
0: Pues parlem del torneig de Festa Major.
1: Sí.
0: En què va consistir?
1: Doncs mira, és el torneig que ja anem per la 26a edició i és un torneig que està molt bé perquè bé, és un torneig obert a tothom, que poden jugar tant federats com aficionats, que això és la bonita del torneig, no? I és un torneig que fem, bueno, el fem a 8 rondes, són partides que es diuen ràpides, que amb rellotge, perquè si no, no donaria temps a fer-lo, acostumen a fer el diumenge pel matí, el diumenge pel matí, sol coincidir amb el 15 o 16 d'agost, que sempre cau un diumenge, perquè pugui vindre a tothom. I doncs és un torneig que és un sistema suís, que tu vas jugant i vas jugant contra els que tenen els mateixos punts que tu. Si tu vas guanyar, vas jugant contra... Al final, diguem que els millors estan jugant per damunt i després doncs, el torneig et posa en el teu nivell. I està molt bé perquè, el que comentaven abans, que poden jugar nens, gent gran, federats, no federats, i està molt, molt arreglat aquí a Castelldefels perquè cada any tenim inclús problemes per temes d'inscripció, perquè la gent vol apuntar-se i a vegades tenim que dir que no perquè no tenim més capacitat, o sigui que vull dir que està molt, molt arreglat. Sí, sí.
0: Sí, bueno, jo vaig passar un moment per la màquina de Xirgo, vaig veure les taules que ja havíeu preparat,
1: sí.
0: I pensava que ja no cap ningú més. Quants sí. Jugadors i jugadores van participar?
1: Al final van fallar uns 10 perquè venia molta gent de fora i sempre falla algú, però vam estar a la vora de 100 inscrits al final, que està molt bé. Sí,
0: està,
1: sí, 100 inscrits està molt bé, sí, sí, sí. Sí. Mm. A més, aquí a la sala, a la Xirgo, que és una sala que té unes característiques que estan molt bé amb l'aire i les condicions, doncs aquest any hem estat molt, molt a gust aquest any, sí, sí.
0: I com deies també, aquí es barrejava gent de totes les edats.
1: Correcte.
0: I sexe.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí. És lo bonic, és lo bonic, perquè és un torneig que, bueno, hi ha molta gent que a lo millor que no ha jugat mai, és, doncs és la primera vegada que juga un torneig i de fet molta gent sempre que ve a jugar després s'acostuma a vindre pel club a poc a jugar, inclús als nanos, a fer classes, vull dir que és un torneig que està molt bé, sí, sí, perquè és obert a tothom i ja et dic, tant federats com no federats, grans, petits, sí, sí.
0: El que passa és que quedava, no sé si ho teniu previst o si es fa així, poc espai perquè la gent veia les partides, no?
1: Bé, és que van vindre molta gent a jugar i molta gent a animar, sobretot pares, mares, i clar, sí, això és, clar, és un petit problema que tenim a vegades, no? Que quan estan jugant doncs, els jugadors, que a vegades la gent està molt a prop i no tenim molt d'espai, no? Però bé, això és un... Bueno, ho van solucionar més o menys, sí, sí, sí, sí, sí. No, vam estar molt bé ahir a la sala Maga i de Xerú, sí, sí.
0: Bé, quina és la propera activitat que teniu?
1: Doncs la propera, bé, en principi, ara ja et dic, com comença la temporada d'estiu, ara estem jugant tots tornejos individuals. Ara, mira, jo, per exemple, m'he pogut escapar i ara a vacances jugaré l'únic que es fa a Sants, que és l'Open de Sants, que és una passada, és un torneig, jo crec que és el millor que hi ha a Catalunya, perquè venen molts estrangers, gent de fora, i ja el que et comentava abans, que ara diguem que entrem en el circuit català aquest fins al setembre, que estàs jugant tornejos. Estàs combinant tornejos de clàssics, que són de partides lentes, que vas apuntant, i altres com el d'ahir, encara que aquest no estava homologat perquè era de Festa Major, però tornejos que són també de partides ràpides, semiràpides, o sigui que... I ja de cara al setembre-octubre, bueno, també treballem el tema dels escolars, que això no ho he comentat, que tenim els escolars allà al poliesportiu de Can Roca. Dos divendres també col·laborem. I ja et dic, després suposo que farem un social, que intentem fer un social al club. I després ja de cara al gener doncs, fem el que et comentava del Campionat de Catalunya per equips. Sí, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Raül Castell, per fer aquesta valoració de com va anar, i ja són 26 anys, aquest sí. Torneig d'escacs a la Festa Major de Castelldefels. Sort per als propers tornejos on aneu.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Bona tarda.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: El lunes a las 8
2: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas. El programa de viajes de Radio Castelldefels.
3: Així som. El magazín de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El paviment de l'aparcament de l'església renova els treballs de reparació. Van començar el passat dilluns i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. La Festa Major de Castelldefels 2026 ha finalitzat sense cap incident greu després de 4 dies de celebracions i una àmplia programació d'activitats culturals, musicals, esportives i familiars que van aplegar milers de persones en diferents espais de la ciutat. Segons informa la policia local, durant la Festa Major es van realitzar al voltant de 190 serveis, fet que va suposar una mitjana aproximada de 48 requeriments diaris, incloent-hi el conjunt d'actuacions i serveis habituals dels dispositius de seguretat i atenció ciutadana. El balanç general ha estat molt positiu cívic amb una celebració que s'ha desenvolupat amb normalitat. Únicament es van registrar alguns incidents puntuals, especialment durant la nit del 13 d'agost, sense que aquests alteressin el desenvolupament general de les festes. I la votació ciutadana dels premis individuals de la 26a nit de l'esport comencen el proper dilluns, el 24 d'agost. El 6 de setembre, la ciutadania pot participar a l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuraran el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al CEM Can Roca. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Estic tipa dels incívics.
2: Per què? Què t'ha passat?
1: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
2: Ostres, això fa molta ràbia.
0: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

El perfil mitjà dels turistes que visiten el Baix Llobregat correspon al d'un home en un 64% de nacionalitat internacional, un 63% i amb una edat mitjana d'en 45 a 54 anys. L'oci, un 46%, i els negocis, un 26%, van ser els principals motius del viatge. El 62% d'aquests turistes es van allotjar en hotels i durant l'estada, les activitats més habituals van ser gaudir de la platja i anar de compres. Aquesta és la primera conclusió de l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada a partir d'una operativa estadística de l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotada per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Un estudi realitzat, a més, en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. L'enquesta es va realitzar en 26 punts d'enquestació a 753 turistes entre el gener i desembre del 2025. Segons aquest estudi, els turistes enquestats que van visitar el Baix Llobregat durant el 2025 van fer una mitjana de 4,6 nits predominantment en hotels, en un 62% dels casos. Altres tipologies d'allotjament utilitzades van ser les cases d'amics, en un 17%, els apartaments, un 12%, els campis, un 5%, i les autocaravanes, un 1%. La despesa mitjana per persona durant l'estada va ser de 863 euros distribuïda entre allotjament, el transport i la despesa realitzada durant l'estada, o sigui gastronomia o compres. De fet, el 65% dels turistes enquestats van gaudir de la platja i el 42,8% van fer compres. També van realitzar visites culturals en un percentatge del 40%, visites a amics un 30% i activitats a l'aire lliure un 28%. Pel que fa als desplaçaments, la majoria dels turistes enquestats van arribar al Baix Llobregat en avió, un 61,4%, seguits dels que ho van fer en vehicle propi, un 22%, i en tren, un 9%. Pel que fa a la manera de viatjar, el 28,5% dels turistes enquestats ho van fer sols i el 25% en família. La planificació de l'estada es va fer principalment a través de pàgines web, en un 47%, com ara Booking. L'11,5% dels enquestats van consultar principalment les xarxes socials, concretament el 53% Instagram, el 35,7% TikTok i el 17% Facebook. La planificació del viatge es va fer principalment durant el darrer mes abans de l'estada, en un 25%, la darrera setmana un 21%, o entre un i tres mesos abans, un 15,7%. L'oci, les visites a amics i familiars, els principals motius del viatge. Respecte als darrers anys, els resultats de l'enquesta mostren una recuperació del turisme internacional, que representa el 63% dels turistes enquestats. L'oci i el lleure continuen sent el principal motiu de viatge en un 46% dels casos, mentre que els negocis ocupen la tercera posició, un 26%. Els resultats també reflecteixen la importància que els turistes enquestats donen a la sostenibilitat. El 66% asseguren que serien disposats a pagar més per un servei sostenible. A més, per al 39%, les certificacions de sostenibilitat són sempre un factor clau a l'hora d'escollir una destinació. Per al 28%, gairebé sempre, i per a un 8% de manera ocasional. El 57% dels turistes enquestats visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Entre aquests darrers, el 29,3% afirmaven haver visitat la comarca 4 o més vegades. Durant la seva estada, els turistes enquestats ja havien visitat o tenien intenció de descobrir atractius com les platges, un 42%, el Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels, un 12%, la cripta Gaudí de la Colònia Güell,
en un 8,4% dels casos, les coves de Montserrat a Collbató, un 6,2%, i els espais naturals del Delta del Llobregat, en un 4,5%. Segons els resultats de l'enquesta, el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges, la seguretat personal i l'allotjament són els aspectes més ben valorats pels turistes enquestats. En conjunt, la valoració mitjana de l'estada al Baix Llobregat és de 8,4 punts sobre 10.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, nova setmana d'activitats d'oci al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Palm Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Avui dimecres 19 d'agost, Palm Lights, música amb espelmes, història del pop, a 2:15 de la nit. La jornada d'oci nocturn alternatiu d'Esconi torna a Vistalegre el 29 d'agost. La iniciativa que arregla Desconecta i l'Associació de Vecinos de Vistalegre té lloc al local de l'entitat veïnal de 20...